0: haga dimitir ahora como diputado autonómico, algo que también piden las víctimas. Rosa Álvarez.
1: Que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
0: En poco más de un mes, el próximo 29 de octubre, se cumplirán 2 años de la catástrofe.
2: Y sepan además que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía ha dado por extinguido el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en la localidad malagueña de Benavís. Es todo por ahora. Más información a las 3. Serán las 2 en Canarias. Siguen en Loving You con Nacho Arias.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Podcast presenta.
6: Espías, clave secreta.
7: Amb David Cervelló.
8: Seguim a Nits de Ràdio i encara estem amb les sèries perquè avui, com que amb l'Òscar González hem estat comentant els premis als Emmy, doncs ens havia quedat que no havíem pogut fer cap recomanació i volíem fer almenys una, ni que fos en versió reduïda, com és el que dona peu a la sèrie La Mujer.
9: Molt ben trobat. Aquí no damos puntadas sin hilo.
8: La Mujer Miniatura, que és la sèrie que ens proposa aquesta setmana l'Òscar. Què tal està?
9: Ah, jo m'ho he passat molt bé. Ara, si busques una sèrie lleugereta, i és evident que el punt de partida és molt lleuger.
8: Sí.
9: Cariño, he encogido a mi mujer. T'he encogido a ti, cariño. Sí, cariño, sí, t'he encogido. És a dir, en aquest sentit.
8: Sí.
9: És ja directament, ja et predisposa a veure una cosa senzilla, lleugera. 10 episodis. Clar, és una sèrie que, si no haguessin tingut potser tantes subtrames, perquè hi ha una trama principal. Potser no, hi ha dues trames principals, que és la miniaturització i vamos a arreglar esto.
8: Sí.
9: I després, la gran trama realment que és la sèrie, de la sèrie, que és la relació de la parella.
8: Val.
9: Perquè en el fons, la trama principal és aquesta parella que fa temps que està de capa caiguda i que estan a punt gairebé de divorciar-se i que s'estan donant una segona, tercera oportunitat, com, doncs, acaben, perquè, bueno, jo podeu imaginar que és una temporada tancada, doncs acaben, pues esto, tornant una altra copa a ser la parella perfecta. Llavors, aquesta és la gran trama principal. Llavors, el tema de la miniaturització, diguéssim, és com l'excusa argumental,
8: sí,
9: que no és lleuger, perquè això succeeix al llarg de tota la sèrie. Ella no és l'única miniaturitzada.
8: Val.
9: Això ja us ho dic. Hi ha més personatges.
8: Val.
9: Però, com deia, com que té també moltes subtrames, a la filla, a la feina de la dona, coses que passen a la feina del científic, altres coses relacionades, doncs potser en lloc de 10 capítols, potser en 8, penso que hauria quedat més arrodonida.
8: Val
9: a dir també que jo els 10 episodis m'ho he passat molt bé. Molt bé. És a dir, que no li trec cap ni un, però sí que és veritat que si en lloc de plantejar més subtrames, potser potencies més encara les trames principals, i en lloc de fer 10, en 8, jo penso que queda patxoc, ja fas patxoca, queda ja niquelau, com diuen en castellà. Jo m'ho he passat molt bé perquè és una sèrie lleugera, té molt d'humor, els dos personatges, tant els dos actors, tant l'Elizabeth Banks, que l'han vist en moltes pel·lícules de comèdia, imita també altres sèries, i en Matthew McFadden, que fins ara el veiem en papers més o menys, anava a dir dramàtics, però clar, el paper que té també a Succession és molt còmic, però una comèdia molt negra, podríem dir, una comèdia molt, que no és comèdia de ja-ja-ji-ji-ji, sinó perquè el personatge és un miserable. Però bueno, habitualment en Matthew McFadden no fa papers de comèdia més enllà del que va fer a Succession, que és una altra cosa, i que, de fet, Succession no és una comèdia, és un drama. Però, bueno, el personatge, diguéssim, que es predisposa cap a la comèdia. Llavors, veure tots dos que tenen una química, que ja, amb el tràiler, ja es pot, més o menys, albirar que tenen molt bona química, tots dos. I al llarg de la sèrie es nota aquesta química. És una sèrie divertida des del principi. Una sèrie que entres al joc. Perquè, a més, clar, ella quan es queda miniaturitzada, què és el que fa? Doncs quina casualitat, perquè li van regalar a la filla que té una casa de nines,
8: sí.
9: Ella va viure a la casa de nines. Amb tota la instal·lació elèctrica, tota la instal·lació d'aigua, amb menjar, a la televisió. Llavors, al llarg de la... De

0: la temporada. A més, els efectes digitals
1: estan molt ben fets, eh?
0: Molt, molt ben fet. Aquí és evident que han gastat diner, però clar, és, molt, és fàcil que si tens una sèrie d'aquest tipus la caguis en el més important, que és fer realitat o fer realisme.
1: Sí, que no sigui, que no sigui creïble, no? Digues,
0: clar, sí.
1: O que envelleixi malament, no? Per exemple.
0: Aquí, òbviament, t'has de fixar molt i clar, has de, diguéssim, suspendre la teva incredulitat, que és el primer punt de partida. Però un cop hi entres, doncs tot funciona molt bé. Llavors, veus, per exemple, doncs, els personatges miniaturitzats, que ja dic que és l'única, doncs com fan servir un mòbil, que un mòbil per nosaltres és petit, per ells és immens. O clar, sí, per exemple tu, et prens un Hello Catil o un molt, per no dir marques, clar, per ella no te'l menges, estàs japant el paracetamol. O coses així, sí, clar, coses que per ti són molt petites, per ella i altres personatges són molt grans, és a dir, en aquest sentit tot està molt ben fet. Funciona a nivell de ser d'això fantàstica, funciona a nivell de comèdia, funciona a nivell de drama familiar, no només la seva relació sinó també la seva filla, la relació que tenen cadascun d'ells amb els seus pares. El capítol 9, per exemple, és un capítol que no té res a veure amb el que llavors hem vist a la sèrie. El capítol 9 fa flashback de quan ells com es van casar fa 20 anys. Clar, a partir d'aquesta boda és quan venen els seus problemes. Que se'ls van explicant al llarg de la temporada. Però és en aquest capítol en què t'ho expliquen tot. Llavors ja veus que aquella boda, primer hi ha, diguéssim, la... Sí, hi ha una cosa que sempre surt tan malament. Els sopars de, diguéssim, això de... Els rehearsal diners, els sopars això de prova, o els dinars de prova a les bodes, saps? Que vas a fer un dinar de prova.
1: Sí. Prova el menú, clar, que es diu, sí.
0: Exacte, va provar el menú. Clar, aquí els americans, els americans, els Estats Units ho tenen molt, és com els baby showers, aquestes coses, ho tenen molt, molt, diguéssim, molt treballat. I no només en el sopar, diguéssim, en el sopar de la boda d'assaig, és gairebé el mateix que et trobaràs a la boda, és a dir, que són els mateixos convidats. Però clar, si ja hi ha rencilles familiars que tu ja tens por que surtin al sopar de boda, si ja surten directament al sopar d'assaig, la cosa va malament. Doncs aquest capítol 9 parla justament d'això. Llavors el capítol 10 tot es tanca. Es tanca, però queda una porta oberta. Com si diguéssim, bueno, la línia principal, la trama principal està tancada, però si algun dia Peacock voleu continuar, us deixem aquesta porta oberta.
1: Doncs és bo de saber que, per cert, de la setmana passada, la sèrie que dèiem Rand or Die, la de, doncs, que ja han dit que no faran segona temporada, ja l'han cancel·lat. Perquè vegis com són les coses.
0: Clar, tu et quedes amb unes ganes de dir, i amb quines ganes em poso jo amb la primera?
1: Exactament, quan ja te l'han d'això. Bueno, veurem. Aquesta, com a mínim, li tinc moltes ganes, d'aquesta proposta que ens ha fet l'Òscar aquesta setmana. Guarda't l'altra per la propera setmana, Òscar, i t'escoltem d'aquí uns quants dies.
0: Parlem.
1: Que vagi molt bé, Òscar. Gràcies.
0: Fins la propera.

0: Onda Cero Podcast presenta.
1: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
0: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Sabeu que el programa, tot sovint, doncs intentem analitzar, no? No només com canvia tota la societat, la tecnologia i com ens canvia, no? Els modes de comunicar i sobretot les xarxes socials, com ens afecten en el nostre dia a dia, sinó també i sobretot hi ha molt d'interès, doncs com els afecta als nostres joves, perquè aquí els que tenim ja una edat doncs hem pogut anar veient com ha anat canviant tot des de l'aparició primer de l'internet i després de les xarxes socials, i ara ja no expliquem amb la IA, però els que ja han crescut, ja han vist sempre això,

0: Doncs tenen unes connotacions diferents per a ells i fins i tot tenen uns canvis que a nosaltres doncs, ens semblen sorprenents. I per això és bo que en puguem parlar amb gent que en sap molt, com és el cas de la Mònica Jiménez Morales, que és professora de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra i directora del grup de recerca en comunicació, publicitat i societat CAS UPF. Gràcies per passar pel programa, Mònica.
1: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: En aquest cas, diem això, que la gent que ja portem uns quants anys aquí donant voltes al sol, doncs hem vist tota l'evolució, però no som exemple de res, perquè molts cops a les xarxes socials, i mira, ara per exemple, aquests dies, no?, que sembla que jo entrevistaria molt de gust no només a la Mònica, sinó a la persona que hagi anat a veure el concert de la Shakira i no ho hagi publicat a les xarxes socials. Perquè clar, sembla que ho hem d'exhibir tot, no? I la Mònica doncs, ha anat analitzant i veu que el jovent doncs, es comporta una mica diferent a les xarxes socials. I, per exemple, una de les coses que em crida molt l'atenció és que ells, això de les publicacions, potser més els stories i que s'oblidi, no? És molt diferent el que fem els adults, eh que sí?
1: És cert. Sí que des de fa... Bueno, jo no parlaria d'anys, però sí, potser cosa d'un any i mig... Doncs es detecta un canvi de tendència, sobretot pel que fa als més joves, no? Perquè d'una banda tenim estudis que ens diuen que 8 de cada 10 adolescents consumeix moltíssim contingut a les xarxes socials a diari.
0: Val.
1: Però de tota aquesta quantitat, no sé, és significatiu el fet que només un 10% de tots aquests adolescents joves publica amb aquesta freqüència.
0: Mm-hmm.
1: Clar, aleshores és una mica el que tu deies, no? Clar, sí. Quins continguts corren a les xarxes socials, però el que és interessant és veure com aquests joves estan ara, diguem-ne, postejant o publicant aquests continguts perquè sí que hi ha un canvi de tendència.
0: Alguna de les coses que observem, Mònica, és que, clar... Els adults, potser perquè ja estem més avançats, doncs, potser tants en fa una mica més, doncs, tot i que hi ha aquesta dopamina dels likes i tot això, però ens en fa una mica més, pot tenir un punt més, quasi et diria exhibicionista, o d'ego, o de dir, mira quina vida que m'agradaria tenir, no que tinc. Però el jovent està... com tots hem sigut adolescents, i per sort a la meva època no hi havia xarxes socials, cosa que agraeixo, perquè així tota aquella època doncs, ha quedat oblidada en uns àlbums de fotos, diguem-ne, no digitals, doncs, clar, el que succeeix és que pensa o té més por, possiblement que nosaltres, a que allò es publiqui i tingui un mal ús, o com a mínim, o també al mateix temps, no tingui aquesta reacció i es pugui sentir rebutjat, aïllat o que no triomfa, no? Això són molts factors els que hi ha, no? O poden haver.
1: Sí, moltíssims i és ben bé com has dit, no? Potser doncs, els més grans, no? Els que tu deies, els que tenim més voltes al sol, sí que és cert que les xarxes socials d'alguna manera doncs, les hem fet servir com àlbum de records, com àlbum de fotos, no? És a dir, alimentem o alimentem constantment aquell feed, no? És a dir, vaig a un restaurant, penjo la foto, doncs, i allà estaves al meu perfil i trobes totes aquelles imatges, potser, des de fa anys.
0: Sí.
1: Els més joves doncs han començat a fugir de tot això. Per què? Perquè han trobat una saturació derivada d'aquesta sobreexposició, no?
0: Clar.
1: És a dir, ostres, tothom està publicant, tothom. Com puc ser una mica especial, no? Amb la immediatesa. És a dir, publico continguts efímers que només veu qui jo vull, a l'hora que jo vull, i ja està, si tu no ho has vist, doncs és el teu problema. I d'alguna manera, com molt bé has dit, és una manera de protegir la privacitat, no? El dir, ostres, jo no vull que quedi res de tot allò allà, és una cosa efímera, penjo el que penjo i desapareix, i ja està. No deixo una petjada permanent.
0: D'aquí que s'hagin, diguem-ne, com agafat una cosa quasi com si fos pròpia, això de que les històries que publiquis no només són efímeres, que són efímeres per tothom, sinó que puguin fer que siguin només visibles en el cercle que defineixen com a amistats, no? Com a amics, no? És a dir, cosa que ens xocaria molt a qui vol exhibir doncs, que ha anat doncs, a un restaurant d'estrelles Michelin. No, al contrari, els meus amics m'és igual, vull que ho vegi tothom, no? D'això. I a canvi aquí és com més al revés. No, m'asseguro que només hi vegi fins i tot a qui realment importa, que això des del punt de vista comunicatiu, com a professional que és la Mònica del tema, és interessantíssim de dir, escolta, realment segment el missatge, com passaria amb una publicitat, no? Que es segmenti, vols que arribi només a qui vols que arribi, no?
1: Moltíssim. És molt interessant per nosaltres, perquè estem, jo crec que estem davant un canvi de paradigma en el que són les relacions, no, que es construeixen a partir de les xarxes socials, no? Perquè sí, fa uns anys era, doncs jo publico per tothom, no?
0: Sí, sí.
1: No. Ara jo trio, i d'alguna manera doncs, aquesta exclusivitat està reforçant certs vincles, no? Escolta'm, tu formes part d'aquest cercle d'amistats, és exclusiu, mira, només t'ho explico tu, i només alguns privilegiats podran gaudir d'aquests continguts, no? Aleshores, és interessant perquè aquí ja no es tracta allò que publiquen sense cap sentit, sinó que hi ha una reflexió, no? Sobre el valor d'allò que ells estan compartint en privat.
0: Molt interessant, perquè quasi a vegades sembla una involució cap a millor, però una involució precisament a quan abans no teníem aquestes xarxes socials, i quan jo recordo dels meus germans que són més grans, i que ells quan feien un viatge mostraven les diapositives un dia que quedaven amb els amics. Després els que ja la següent generació doncs havien fet un vídeo VHS, o beta, depèn de l'època que ja tinguessis, i el mostraves un dia, no, a tota la gent, i mira, et feia gràcia i no el tornaves a veure, no? És a dir, que a vegades el format, no, de com vols compartir i a qui vols compartir ha anat canviant, no només el format físic, sinó també el com es transmet, no? És a dir, a qui volem que arribi i com protegim també la nostra intimitat en un moment en què tothom ho publica absolutament tot, no?
1: Exacte, i totalment d'acord, no? Perquè els últims anys sí que, almenys jo com a investigadora, doncs tinc la sensació que s'ha passat molt la pilota als joves, als adolescents, i que se'ls ha vist sempre com a éssers passius, no? Sí. És a dir, simplement fan scroll, estan allà tot el dia enganxats, allò, i mira, com tontos davant de la pantalla i no saben ja ni què veuen. No és cert, i això ens ho està demostrant, no? Doncs, d'alguna manera, ells estan triant, ells són molt conscients del que volen compartir i quin és el missatge que volen donar a determinats seguidors, no? Aleshores, tu dius, mira, sí, una d'alguna manera és una involució, però jo penso que és un pas més, sí, que com et dic, que sí. és molt, molt interessant, perquè d'alguna manera doncs està dotant d'entitat pròpia aquests consumidors de continguts, i alhora doncs els està atorgant doncs aquest poder de decisió, no? De dir, jo trio i jo selecciono cada vegada amb qui vull compartir, què vull compartir, i després, clar, això dona lloc a altres converses.
0: A mi una de les coses que més em fascina d'aquestes noves generacions és la capacitat que tenen de comunicar-se. Bueno, cada generació la té, no? Ara, per exemple, amb els stickers, no? Per exemple, a l'hora d'explicar-se històries, no? Clar, això ha anat evolucionant i ha anat canviant, i ara els memes, els stickers, tot aquest llenguatge és apassionant, però al mateix temps em fascina, i això ho intento preguntar a molta gent, i la Mònica a veure si ens ho pot confirmar, que em dóna la sensació que senten un rebuig molt gran per tot el que sembla que a les generacions més grans els hi fascina, que és retocar-se o imaginar-se, fent servir la IA, retocar imatges i dir com estava jo en los 80. I sembla que aquestes coses, quan és generat per IA, com el que els hi treuen valor, i em sembla fascinant.
1: Sí, és cert, no? I alhora és una mica paradoxal, no? Total. Perquè una generació, no, que dius, bueno, doncs vosaltres esteu creixent, no, amb aquesta IA, i probablement, mira, jo com a professora és una cosa que em trobo a les aules, que probablement l'alumnat en sap més que el professorat, no? Del discurs de la IA, de com aplicar,
0: sí,
1: i de
0: sí.
1: Com... És així, no? Ja s'està molt a la guait i molt, no? Molt al dia de com està tot això. Però sí que és cert, que en termes de continguts, en termes d'imatge, sí que mostren un cert rebuig i tot aquest retoc, perquè d'alguna manera va en contra d'aquesta autenticitat que busquen, i torno doncs amb el tema d'aquesta conversa, no?
0: Sí,
1: al dir,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, això és la part autèntica de mi, i la comparteixo només doncs amb la gent que jo considero doncs més propera a mi i la que realment doncs m'interessa, no? I va molt en aquesta línia, de dir, doncs mira, això és defugir l'autenticitat i per tant no ens interessa.
0: A més, és que em sembla, és d'intel·ligència col·lectiva, no?, que en podríem dir, perquè no és una persona, sinó és que sembla que tota la generació ho està fent, que els prepara per un dels possibles futurs, tot és molt incert, en què precisament l'autenticitat sigui el que més et distanciï, no?, de tot el que genera per intel·ligència artificial, per exemple.
1: Sí, és així, eh? I com et dic, doncs jo crec que ens trobem en un moment fascinant, no? Perquè estan convivint doncs, diferents possibles
0: Sí,
1: escenaris,
0: sí,
1: no?
0: sí.
1: Del que, i que hem d'intentar entendre.

0: Entra amb les eines que tenim avui, no? Però en aquest moment jo vull insistir que doncs, fins ara els adolescents, els joves, no? Potser doncs, els veiem, no sé com ens veien els nostres pares,
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Doncs com, bueno, és que clar, ja ho aprendràs, ja ho aprendràs. Jo crec que tenen molt més eines i que en saben molt més del que nosaltres pensem i realment, o sigui, són consumidors actius i són persones realment que estan utilitzant aquesta intel·ligència artificial i que molts d'ells ho fan en un sentit molt crític.
1: Clar, deies abans, en un moment de la conversa, que m'ha semblat molt interessant, que m'ho he notat per després preguntar-t'ho, clar, els adults, per exemple, quan pensem en aquestes xarxes socials, com deies, àlbum de fotos, sobretot és, per exemple, un Instagram, que des del principi ho hem vist, ah, mira, com un àlbum digital, no?, en què tothom ho pot veure. Però, possiblement, clar, nosaltres hem anat creixent amb diferents xarxes socials, que si el Facebook, que si... Bueno, i abans, anteriorment, doncs, algunes eines de comunicació tenien un punt de xarxa social, com podia ser el Messenger en el seu moment, o moltes d'aquestes, que es nota que tinc una edat, i que anàvem veient. Però vull dir que, clar, ara, clar, pel jovent, per exemple, un Facebook, imagino que ni se'ls hi passa pel cap, no? Mentre que encara hi ha gent que el segueix fent servir. Jo sempre penso, que curiós és tenir xarxes socials diferents i que després la gent tendeix en general a ficar la mateixa publicació a tot arreu, no? I haurien de tenir també formes diferents de comunicar, oi que sí, Mònica?
0: És així. I també t'he de dir que el Facebook va molt per països, diguem-ne, o sigui, hi ha països que el Facebook encara predomina fins i tot entre els joves. Sí, i realment, doncs, però clar, les maneres de comunicar, diguem-ne, les dinàmiques, són completament diferents, no? Ara podríem parlar de Facebook, d'Instagram i de TikTok.
1: Sí.
0: Clar, per exemple, TikTok, clar, no hem parlat fins ara, però és curiós, és una plataforma que no es va dissenyar en cap moment per generar comunitat. El que hem vist, a partir de la recerca, no, doncs que faig des de fa anys a la universitat, és que els joves ho viuen com una manera allò de generar comunitat, fins i tot, no? Una plataforma allò que no ha estat concebuda en cap moment doncs, amb aquesta finalitat. Vull dir que el que vull dir és que de vegades allò l'arquitectura la, la, la, no, no, de
1: sí,
0: la
1: sí,
0: plataforma
1: sí.
0: és una, aleshores els joves acaben trobant altres camins i diguem-ne que estan subvertint, no, les dinàmiques del llenguatge, les utilitats i tot això, i creen els seus propis codis i la seva pròpia manera de fer-la servir.
1: Seguint aquest fil que deies del TikTok, m'hi fixo també que a YouTube, per exemple, també ha passat això amb els shorts, no? Per exemple, que hi ha com un consum molt diferent. Pot ser YouTube és un, però és un consum molt diferent qui acostuma a veure des de l'ordinador o des de televisió, no? I busca els vídeos horitzontals i té fins i tot més paciència o tal. I després hi ha els shorts, aquests vídeos verticals que també creen aquest tipus de comunitat, no? Precisament perquè l'algoritme et va recomanant, doncs ja sigui d'animació o de sèries o de pel·lícules o de ciència o de teories conspiranoiques. Clar, quan la gent veu el mateix que tu t'agrada, crea molt de vincle, no? És a dir, nosaltres potser érem molt vincles dels nostres veïns que veiem tots les mateixes sèries i ara potser ells veuen les mateixes sèries però amb gent que viu a l'altra punta del planeta, no?
0: Sí, efectivament és així. Mira, i això és un dels resultats derivats d'un dels estudis que faig a la Universitat Pompeu Fabra. Des de fa 3 anys tenim un projecte doncs, que analitza justament adolescents, xarxes socials i salut mental. I bueno, una de les metodologies que hem aplicat doncs, és focus group, a part d'enquesta. I és una de les conclusions, que ells et diuen que viuen a determinades xarxes socials com un espai segur, com la
1: que
0: seva
1: bo.
0: Comunitat,
1: Que
0: no?
1: Bo.
0: Perquè m'entenen, perquè puc compartir, i potser aquesta comunitat doncs, està integrada per gent d'altres planetes.
1: Bueno, ja ens hi trobarem.
0: Ens hi trobarem, tot arribarà, tot arribarà.
1: Exacte.
0: Però de l'altra punta del món, i ho viuen així, no?
1: Sí,
0: és la meva
1: sí,
0: comunitat
1: sí.
0: I és la meva gent, és la meva gent, no?
1: Sí, sí.
0: I alhora, doncs, torno al principi de la conversa, perquè ells, o sigui, parlen d'amics de les xarxes socials, però alhora, quan arriba el moment de compartir certs continguts, no s'adrecen a tota aquesta enorme comunitat, sinó que probablement trien les persones més properes.
1: I aquí és on també veiem aquestes diferències, no?, en el jovent, que impliquen doncs, que no necessiten llavors per socialitzar doncs, el sortir de nit o el beure, no?, alcohol, per exemple, que està canviant molt en els hàbits, perquè precisament obren el seu mòbil o el seu laptop o ordinador i

0: estan immediatament parlant amb la gent que al final és el que volien, parlar, socialitzar, amb gent que a més té, això que deies, no? Aquest entorn segur que és gent que li van agafant la confiança perquè s'assemblen molt a ells per gustos, per interessos i per manera de ser, no?
1: És així, a mi, mira, ja, sí, una anècdota, un concepte, no?, que em fa gràcia, no?, perquè és el concepte aquest de movie dating, no?, i clar, jo dic movie dating, és clar, tu què entens? Doncs te quedes amb algú, no?, és una cita per anar a veure una pel·lícula. Però, clar, la cosa és que tot això passa en un entorn digital i que cadascú està a casa seva, no?, clar. I potser, doncs, mira, jo estic a Barcelona, tu estàs a, no sé, a la Corunya,
0: sí.
1: Estem tenint aquesta cita a distància i tots dos estem veient la mateixa pel·lícula en el mateix temps i l'estem comentat al mateix temps, no? Aleshores, doncs, això és un exemple que crec que il·lustra prou bé, doncs, com estan canviant els hàbits entre la gent jove, doncs, molt, molt derivats, no?, diguem-ne, d'aquest comportament digital.
0: I, a més, em sembla fantàstic, no?, perquè és això, quan abans havíem de veure, doncs, el capítol final de Farmàcia de Guàrdia, doncs, tots havíem d'estar pendents i si no el veies en aquell moment ja no el veies, no? En canvi, ara crea aquesta complicitat el fet de coincidir. Coincidir és ja molt compromís, és a dir, veure-ho al mateix temps ja demostra una confiança molt gran i fa aquests vincles i fa aquests records i aquestes vivències que són... precisament adequades i depenen del temps que ens toca veure. Així que ens és molt interessant que ens aporti una mica de llum perquè així ens coneixem i els coneixem una mica millor, els nostres joves, i ho hem pogut fer amb la Mònica Jiménez Morales. Moltíssimes gràcies i parlem ben aviat perquè és un plaer poder escoltar-te. Moltes gràcies.
1: Igualment, un plaer acompanyar-vos. Gràcies.

Una vida i una cançó. Anem al Filadèlfia dels anys 40, en una ciutat que en aquella època ja bullia de música negra, de ràdios que sonaven rhythm and blues, a totes hores i instituts plens d'adolescents amb ganes de cantar, i on hi neixen quatre nois que, sense saber-ho, estan destinats a escriure una de les cançons més ballades de la història del rock and roll. El més conegut de tots ells és Daniel Joseph Rapp, conegut per tots com a Danny Rapp. I és que avui parlem de Danny and the Juniors.

Dennis Rapp va néixer el 9 de maig del 1941. Tot i que el seu certificat de naixement digui un dia després, el 10 de maig, el van tenir a casa i no el van inscriure fins l'endemà, una d'aquelles petites confusions burocràtiques que encara avui generen debat entre els biògrafs del grup. Danny era el petit de 7 germans, així que va créixer envoltat de soroll, de baralles i de cançons, en una llar nombrosa i típica de les classes treballadores de Filadèlfia. Els altres tres companys de viatge també venien del mateix món. David White, que havia nascut el 26 de novembre del 39, era el més gran de la colla. Joseph Angelo Terranova, a qui tots coneixerien després com a Joe Terry, havia nascut el 30 de gener del 41, amb prou feines 3 mesos més gran que en Danny. I Frank Maffei completava el quartet, nascut el 15 de desembre del 39. 4 nanos de Filadèlfia, tots nascuts amb un any de diferència l'un de l'altre, que es van conèixer estudiant al John Bertram High School, un institut públic de la ciutat que, sense saber-ho ningú, estava a punt de convertir-se en el bressol involuntari d'un dels himnes del rock and roll. Els 4 nanos a l'institut no eren precisament els alumnes model que somien amb una carrera musical des de petits. Eren simplement 4 amics que s'havien fet fanàtics de les emissores de rhythm and blues que sonaven a la ciutat. Escoltaven la ràdio local i sentien néixer, sense saber-ho del tot, un gènere nou que aviat es diria rock and roll. I com passa amb tants grups d'aquella generació, la cosa va començar de la manera més senzilla possible, cantant junts pels passadissos, a les festes de l'institut, en reunions de barri... No hi havia cap pla ni cap discogràfic al cap, només 4 veus que combinaven bé i una colla d'adolescents que volien passar-ho bé.

Cap al 1955, aquell grup d'amics decideix posar-se nom. Es bategen com The Juveners, un nom que sona més a colla d'institut que a futurs ídols del rock and roll, però que serveix per identificar-se quan els conviden a cantar en festes escolars, en festes privades i a algun club de la zona. És en aquesta etapa quan es defineix també qui fa què dins del grup. Danny Rapp es converteix en la veu principal i, a més, és ell qui s'encarrega de dissenyar els passos de ball i les coreografies que el grup fa servir als seus directes. Una faceta seva que sovint queda en un segon pla davant de la seva veu, però que diu molt de la seva personalitat creativa. En Frank Maffei aporta el segon tenor, en Joe Terranova el baríton i en David White, que firmarà també com a Dave White Tricker, el primer tenor. La feina de fer-se notar en una ciutat plena de grups vocals no és senzilla, però els Juveners tenen un cop de sort. Un promotor musical de la zona anomenat John Madera els descobreix actuant en un d'aquests balls escolars i queda prou impressionat per posar-se en contacte amb ells. Madera els presenta a dos noms que seran clau en la seva carrera: el discjòquei local Larry Brown i el productor Arthur Singer, més conegut com Artie Singer, que té el seu propi segell, Singular Records. Singer no només els fitxa, sinó que els dona classes de cant per polir la seva tècnica vocal i a sobre els convenç de canviar el nom del grup. Adeu Juveners, hola de Juniors. Amb el nou nom ja decidit, el grup grava per a Singular Records una cançó original escrita per Madera i White, que en principi es deia Do the Bob. El destí d'aquesta cançó concreta i de com aquell títol acabaria transformant-se en un dels més recordats de la història de la música popular, el deixem per al final de la secció, perquè s'ho mereix. El que sí que podem avançar és que gràcies a aquell senzill, la sort del grup canvia radicalment de la nit al dia. Els 57 passen de tocar en festes d'institut a aparèixer en programes de televisió nacionals. I a finals d'any ja firmen amb una discogràfica important, ABC Paramount, que compra els drets de la gravació original. Aquella mateixa tardor, David White comença a estudiar a la Universitat Temple i fins i tot forma part de l'equip de gimnàstica, però acaba deixant els estudis quan el grup comença a fer gires i actuacions per tot el país. La fama no dona temps per a res més.

èxit consolidat, Danny and the Juniors, el nom definitiu que adopten, afegint el Danny com a reclam de la veu principal, encadenen un seguit de cançons que també arriben a les llistes, com Rock and Roll, Is Here to Stay o Dottie. Comparteixen escenari amb alguns dels noms més grans de l'època, com Fats Domino, Chuck Berry, Buddy Holly o Jerry Lee Lewis, dins de les famoses gires itinerants organitzades pel promotor Alan Freed. I fins i tot apareixen en un musical de l'època ambientat en discoteques juvenils. Però com sol passar en aquest negoci, l'èxit no dura per sempre. Amb l'arribada dels 60 i la invasió britànica liderada pels Beatles i companyia, al grup li costa cada cop més repetir aquells primers triomfs. David White és el primer en fer un pas al costat. Deixa el grup per dedicar-se a la composició i la producció musical. Una decisió que li surt molt bé professionalment, ja que acaba escrivint èxits per altres artistes com You Don't Tell Me per a Leslie Gore o 1-2-3 per a Len Barry. També grava un disc en solitari el 71 sota el nom de David White Tricker, però sense gaire repercussió. Mentrestant, la resta del grup continua gravant per a diferents segells durant els 60, fins que els 64 decideixen separar-se definitivament. Encara que no serà l'única vegada que ho facin, perquè es tornaran a reunir el 68 per regravar algun

A partir d'aquí, la història de Danny and the Juniors es converteix en una successió constant de reunions, separacions i versions del grup tocant alhora sota el mateix nom, una cosa bastant habitual entre els grups vocals d'aquella generació. Al 78, per exemple, arriben a existir dues formacions diferents que es diuen totes dues Danny and the Juniors, una amb Joe Terranova i Frank Maffey i una altra amb el mateix Danny Rapp al capdavant amb altres cantants d'acompanyament. Per a Rapp, però, els anys 80 porten un final tràgic, després d'una actuació que, segons sembla, no havia anat especialment bé i enmig d'un episodi de depressió i d'haver begut força durant el dia, el 5 d'abril del 83 el troben mort en un motel d'Arizona per un tret d'arma de foc, en un aparent suïcidi. Tenia 41 anys, estava a només unes setmanes de fer-ne 42 i deixava enrere una dona i dos fills. La resta del grup, malgrat la pèrdua, continua tocant durant dècades pels circuits de la música nostàlgica, amb espectacles plens d'humor, de vestuari vistós i molta participació del públic. El 92 són incorporats al Walk of Fame de la seva Filadèlfia natal i el 2003 entren al Vocal Group Hall of Fame. Però la dècada del 2010 els porta noves pèrdues. David White mor el 16 de març del 2019 als 79 anys a causa d'un càncer de pulmó i de gola. Joe Terranova el segueix poques setmanes després, el 15 d'abril del mateix any, als 78 anys. Frank Maffey serà el darrer dels quatre fundadors a marxar, el 19 de juliol del 25, als 85 anys, deixant el seu germà Bobby Maffey, que ja feia temps que cantava amb el grup, com a únic supervivent d'una formació que, sense saber-ho, va canviar per sempre la manera de ballar a les festes d'institut de tot el món.

I una cançó. At the Hop. Parlem per fi de la cançó que ho va començar tot. Aquells quatre va inicials, seguits d'un piano que sembla tret directament d'un tema de Jerry Lee Lewis, t'agafen pel coll des del primer segon i ja no et deixen respirar fins que s'acaba. És sense exagerar la cançó de ball d'institut definitiva, mig segle abans que existís ni tan sols la idea del High School Musical. Si pareu l'orella descobrireu que cadascun dels quatre té el seu moment exacte. Joe Terranova és qui llança el primer va i el famós Oh Baby, després entra Danny Rapp com a veu principal. Segueix Frank Maffei fent de segon tenor i tanca David White com a primer tenor. Quatre veus que encaixen com en un cor de barberia però amb ritme de ball. I aquí arriba la part més curiosa de tota la història. La cançó que va arribar a mans de Dick Clark, el presentador d'American Bandstand, no es deia The Hop, es deia At The Bop. Va ser el mateix Clark qui, escoltant la maqueta, va suggerir als compositors que canviessin el terme Bop, que feia referència a un ball que ja començava a quedar passat de moda, per Hop, l'expressió que els adolescents feien servir aleshores per a qualsevol ball d'institut. Un simple canvi d'una lletra que ho va canviar tot. La nova versió va arribar al número 1 de la llista Billboard el 6 de gener del 1958 i s'hi va quedar durant 5 setmanes senceres. Avui dia, però, molta gent coneix At The Hop no pel disc original, sinó per la versió frenètica que en va fer Shanana dalt de l'escenari de Woodstock, una actuació que es va convertir en llegenda per si mateixa. Durant els anys 70, tant aquell grup com una de les formacions dels juniors la van seguir tocant pel circuit de la nostàlgia fins al punt que la cançó va tornar a ser un èxit al 76, gairebé 20 anys després d'haver nascut amb un altre nom.

Seguim a Nits de Ràdio en aquest dilluns que ens està obrint les portes del dimarts 22 de setembre de 2026 i ja que hem escoltat una de les cançons, la que aquesta setmana ens proposava David Morales per conèixer la seva història, doncs escoltem-ne una altra, alguna de les que al llarg de les diferents temporades de Nits de Ràdio doncs hem anat aprenent, perquè hem viscut moltes coses. Són 15 temporades ja des de que va començar el programa i quan tornem de les notícies també escoltarem algunes d'aquestes entrevistes de llibres, de històries, de plantejaments que val la pena recuperar i reescoltar per saber i per, doncs, això, no? A vegades un concepte, una idea que vas dir, ah, doncs mira, això... I se'ns passa, perquè anem tan de bòlit entre unes coses i les altres que val la pena donar segones i terceres oportunitats a conceptes, a llibres, a fets i persones que han passat pel Nits de Ràdio. I després El millor de la ciutat i després ja el tram despertador que farem per acompanyar-vos en el tram de 5 a 6. Així que seguim fent Nits de Ràdio.

Una vida i una cançó. Elmore James va néixer com a Elmore Brooks el 27 de gener del 1918 a Richland, un petit poble del comtat de Holmes, al cor del delta del Mississippi. La seva mare, Leola Brooks, tenia només 15 anys quan el va tenir i era una treballadora de camp. El seu pare, probablement Joe Willie Frost James, era un granger que es va instal·lar amb la Leola poc després del naixement. La família vivia com a arrendataris, movent-se de plantació en plantació al llarg de la carretera 51, passant per llocs com Lexington, Goodman, Durant i Pickens, buscant millors condicions de treball. Era una vida dura, típica dels afroamericans rurals de l'època, amb jornades llargues collint cotó sota el sol abrasador. Una anècdota que pinta l'escena: de petit, l'Elmore passava hores al camp, però sempre trobava moments per improvisar música amb qualsevol cosa que tingués a mà, com una corda lligada a una paret o una llauna vella. Aquesta passió primerenca ja deixava entreveure el seu futur.

feeling in my... L'Elmore va créixer en un entorn on la música era una via d'escapament. No hi ha gaires detalls dels seus estudis, ja que l'educació formal no era una prioritat per una família de treballadors rurals. Als 12 anys ja tocava un instrument casolà d'una sola corda, conegut com a diddly bow, fet amb filferro i llaunes. Els seus cosins recorden que era un nen apassionat per la música, sempre experimentant amb sons. Un cosí llunyà, el Homesick James, també bluesman, explicava que l'Elmore als 15 anys tocava per a treballadors en festes locals i ja impressionava amb la seva habilitat amb la guitarra. La seva família, tot i les dificultats, li donava suport, però la pèrdua...

La del pare, quan era adolescent, el va empènyer a buscar el seu propi camí. Als 19 anys, quan la família es va establir a Belzoni al Delta, l'Elmore ja estava decidit a deixar la vida de granger. El 1937 es va casar breument amb Josephine Harris, però el matrimoni no va durar. La seva veritable passió era la música i no volia lligar-se a una vida convencional.

Als anys 30, l'Elmore ja tocava la guitarra amb certa habilitat, influït per llegendes com Robert Johnson, amb qui es diu que va actuar al Delta a finals de la dècada. Encara no utilitzava la tècnica de l'slide que el faria famós, però ja captivava el públic amb balls i juke joints. Va adoptar pseudònims com Clint Head o Joe Willie James mentre tocava amb grups locals. El 1937, a Belzoni, va conèixer Sonny Boy Williamson II, Rice Miller, un harmonicista carismàtic que es va convertir en el seu amic i mentor. Junts tocaven en festes sorolloses on l'Elmore aprenia a tallar el rebombori amb la seva guitarra. A finals dels 30 ja liderava una petita banda amb el seu germà adoptiu Robert Holston a la guitarra rítmica i altres músics com Precious White al saxo i Frank O'Dell a la bateria, tocant a llocs amb noms tan exòtics com el Pico Kin o el Harlem Theatre.

Durant la Segona Guerra Mundial, l'Elmore va ser reclutat per la Marina dels Estats Units i va participar en la invasió de Guam, ascendint al rang de timoner. Quan va ser donat d'alta el 1945, va tornar a Bilzoni i es va establir a Canton, on va reprendre la seva carrera musical. Va reconnectar amb Sonny Boy Williamson II, actuant en programes de ràdio com el Tallahoo Show a Bilzoni, on tocava blues i fins i tot gospel els diumenges. L'Elmore era tan tímid davant del micròfon que quan el van convidar a gravar per primera vegada es posava nerviós i dubtava, però el 1951, gràcies a la seva amistat amb Sonny Boy, va acabar a l'estudi de Trumpet Records a Jackson, a Mississippi, acompanyant altres artistes com Willie Love. Allà van registrar Dust My Broom, una cançó que ja era popular al Delta i que es convertiria en el seu segell.

Després de l'èxit de That's My Broom el 1952, que va arribar al top 10 de les llistes R&B, l'Elmore es va traslladar a Chicago, al cor del blues elèctric. Allà va formar la seva banda, els Broom Dusters, amb músics com J.T. Brown al saxo, Johnny Jones al piano i Odie Payne a la bateria. El seu estil, amb guitarres amplificades i un so cru intens, va captivar el públic. Va gravar per a segells com Meteor, Flair, Kes, Chiffy Modern, produint cançons com I Believe, una versió de That's My Broom, que també va ser un èxit, i It Hurts Me Too, el 1957. Una anècdota clau. A Chicago, l'Elmore va tenir problemes amb el sindicat de músics per no pagar les quotes, i això el va obligar a tornar sovint al sud, on tocava en clubs i gires. Però el seu talent era imparable i la seva guitarra slide, amb un so profund i reverberant, es va convertir en una influència per a futurs rockers. Als anys 50, la seva salut va començar a patir a causa d'una malaltia cardíaca diagnosticada als 28 anys, agreujada pel seu estil de vida intens amb alcohol i excessos. Malgrat això, va continuar gravant. El 1959, el productor Bobby Robinson el va descobrir tocant en un petit club de Chicago i el va portar a enregistrar per al segell Fire. D'aquella etapa van sorgir clàssics com The Sky is Crying, Shake Your Moneymaker i Look on Yonder Wall. Va gravar més de 100 cançons amb àlbums com Blues After Hours, The Sky is Crying i King of the Slide Guitar. El seu estil va evolucionar cap a un blues més lent i emotiu, mostrant una maduresa que impressionava. Va influir en artistes com Jimi Hendrix, Eric Clapton i els Rolling Stones, i fins i tot els Beatles van fer un gest a la seva obra A For You Blue.

En la seva vida personal, l'Elmore es va casar diverses vegades. Després del seu breu matrimoni amb Josephine Harris, es va casar amb Georgiana Crump el 1947 i més tard amb Janice, amb qui va tenir 3 fills, incloent-hi Elmore James Jr. La seva vida era caòtica, marcada per la carretera i els problemes de salut. Quan va patir un petit atac de cor a finals dels 50, es va retirar temporalment a Mississippi, però el discjòquei Big Bill Hill el va convèncer per tornar a Chicago. El 63, just quan planejava una gira per Europa amb l'American Folk Blues Festival, va patir un atac de cor fatal el 24 de maig, als 45 anys, mentre era a casa del seu cosí Homesick James. Va ser enterrat al cementiri de Newport Baptist Church a Yves Aner, a Mississippi, amb una làpida que diu «Rei de la guitarra slide». Va ser inclòs al Blues Hall of Fame el 1980, al Rock and Roll Hall of Fame el 92 i va rebre un marcador al Mississippi Blues Trail el 2012. El seu llegat és viu en cada riff de guitarra slide que sona avui.

cançó. Dust My Broom. Una de les més intrincades del blues, amb l'ombra del misteriós Robert Johnson al centre. El novembre del 1936, Johnson va gravar la seva pròpia peça titulada I Believe I'll Dust My Broom. Però tant el títol com la melodia ja flotaven en altres cançons abans d'aquella data. Tot i que de vegades s'ha atribuït la composició a Elmore James, ell només tenia 18 anys quan Johnson la va enregistrar, i és probable que no es coneguessin fins al 1937. El més segur és que Johnson li ensenyés la cançó a l'Elmore en algun moment. El que sí sabem és que a l'agost del 1951 la productora Lillian McMurray va portar l'Elmore James a un estudi de gravació. Sense conèixer la versió prèvia de Johnson, va registrar els drets d'autor sota el nom de James, actuant de bona fe. La seva interpretació, titulada simplement Dust My Broom, tenia lletres lleugerament modificades i una diferència clau. En lloc de la guitarra acústica de Johnson, l'Elmore va fer servir una guitarra elèctrica slide, també coneguda com a bottleneck. Acompanyat per harmònica, baix i bateria, l'Elmore transforma la cançó en un crit elèctric i intens com una tempesta sonora. El significat exacte de Dust My Broom és obert a interpretacions. Pot referir-se a netejar casa o tenir una connotació sexual. Quan es va llançar el 1952, la cançó va ser un èxit inesperat i el seu riff inicial, ple d'energia elèctrica, s'ha convertit en un dels sons més reconeixibles del blues modern.

0: Sempre us diem, aquí a Nits de Ràdio, que ens agrada escoltar, ens agrada aprendre de les experiències, de les vides, molts cops de gent que divulga, de gent que explica, de llibres que són en primera persona i de les novel·les. Perquè és a través de les novel·les, a través de les experiències, les vivències que viuen els personatges, ens podem posar a la pell de molta gent, de coses que han passat, de coses que a vegades ens haguéssim agradat viure i d'altres que haguéssim desitjat que mai li haguessin passat a ningú. Però la memòria i la història són elements que cal visitar per saber el dolor que han viscut determinades persones, i aquestes vivències se'n pot aprendre molt. I hi ha un llibre, hi ha una novel·la que s'ha publicat recentment i que tenia moltes ganes de portar al programa, perquè ens porta una d'aquestes històries que les comences a llegir i us he de confessar que et captiven de seguida. És Los tres nombres de Lutka, escrit per Gisela Pou. Gisela, gràcies per passar per Nits de Ràdio.
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, són d'aquelles històries que no només estan molt ben escrites, Gisela, sinó que a més el que aconsegueixen és que allò que es diu empatitzar, oi? Que jo dic a vegades empatir de patir, de que estàs patint molt per aquestes persones, Gisela, però al mateix temps així es pot connectar amb el lector i fer-li viure, almenys en petita escala, no?, el que podia haver sigut el drama d'aquestes persones, no?, d'aquestes nenes, no?, del que parla la història.
1: Bueno, exactament, la feina de la persona que escriu, de l'escriptor o l'escriptora, és posar-se en la pell dels personatges i de, a part de que els hi passin coses, transmetre en el lector els sentiments i les emocions, les pors, les valenties d'aquests personatges.
0: Sempre s'ha escrit molt i s'ha vist molta ficció de totes les conseqüències que va tenir, o la duresa que va suposar la Segona Guerra Mundial, o tot el que van ser, doncs, per exemple, el nazisme, no? Però hi ha altres tipus de víctimes, altres tipus de dolors, i sempre surt a col·lació, doncs, el que van patint els camps de concentració, no? Però en aquest cas el dolor més gran és haver perdut, que és el cas de la protagonista, i d'aquí els tres noms, haver perdut la identitat pròpia. Això va passar, Gisela.
1: Exactament, això va passar perquè els nazis, Himmler en concret, va idear el projecte Lebensborn, que vol dir font de vida. Aquest projecte el que volia era quants més nens de raça ària millor. I s'instava als mateixos militars que tinguessin molts fills, les dones d'aspecte ari solteres no es deixaven avortar, sinó que els nens es quedaven en aquests orfenats, que es deien també Lebensborn, i quan se'n va donar que no n'hi havia prou, que no feien prou nens, aleshores la Polònia ocupada, que era Alemanya en aquell moment, perquè l'havia ocupat Alemanya, on hi havia molts nens amb característiques àries, que eren rossos, d'ulls clars, aleshores eren robats o segrestats, o digue-li com vulguis, no, de les seves famílies, i els germanitzaven.
0: Per tant, era doble el dolor, és a dir, la separació de la teva família, dels teus, i per altra banda, el rentat de servei, no?, perquè puguem entendre, i el fer-te oblidar,

0: Perquè imagino, Gisela, que a més escrivint un segur que s'hi deu trobar, no? En la imaginació d'algú que hagi patit molt, i més aquestes edats tan primerenques, no? De dir, mira, m'han maltractat, he patit molt, però tinc les meves arrels, no? Segueixo recordant qui és la meva família o la meva llar, no? És a dir, un motor de vida, no? Una força de vida per superar i tornar a créixer, no? Igual que una planta, no? Que té bones arrels i pot renéixer, no? Però clar, en aquest cas, a sobre, el que t'intentessin fer oblidar tot, és colpidor, eh?
1: Sí, bueno, el tema també és l'edat de la criatura en si, no? Les criatures més petitones, com és el cas de la Lutka, que quan va passar tot això tenia al voltant dels 3 anys, se sap que abans dels 3 anys la memòria
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Molt
0: feble. Pots recordar imatges, no? Imatges, però no associes, sí, sí.
1: I aquest era el tema també de
0: sí,
1: la novel·la,
0: sí, sí,
1: la no memòria, no? De qui era la seva família, això va passar amb nens i que van... Bueno, que van desconnectar totalment. Alguns d'aquests nens també eren adoptats, que a la novel·la apareix, però hi ha un retorn, però en la realitat eren adoptats per famílies alemanyes i que mai han sabut que havien estat robats. Bé, això ha passat a molts altres països, no? No cal traslladar-nos a la Segona Guerra Mundial.
0: Sempre que hi ha una opressió, es parla, no, de que hi ha, pues això, molts tipus de víctimes. Imagino que la Gisela, documentant-se per la història, devia conèixer moltes situacions que, clar, no només hi havia doncs aquest dolor, no, que diem, depèn de les edats, doncs podia ser més o menys conscient, no, però aquestes famílies, si aconseguien sobreviure o depèn de les condicions, difícilment s'imagina un dol més gran que et robin una criatura, no?
1: Suposo, sí, vaja, sí, sí, és clar. Aquests nens, en el fons, van venir a Barcelona, uns quants d'aquests nens, perquè a Polònia això va passar molt, van ser robats milers i milers de nens. Retrobar-los després de la Segona Guerra Mundial va ser complicat, difícil i a vegades impossible. Uns quants d'aquests nens que estaven en un camp de refugiats a Salzburg són els que van venir a Catalunya, a Barcelona, per tal de fer un acolliment. Com, bueno, una cosa molt actual, a més
0: sí,
1: a més. No?
0: Sí. Volem acollir, molt...
1: Sí, un acolliment, i aleshores això a l'espera de que les seves famílies biològiques els poguessin trobar d'alguna manera. Alguns van ser retrobats, d'aquests 130 nens que van venir, que s'estaven, encara se'n diu la Torre Marsans, que aleshores era la Torre de Vallcarca o la Torre de l'Auxilio Social, que era qui se'n cuidava, i d'altres no. I d'altres, bueno, si van estar en lloc d'uns mesos, si van estar anys i molts anys, van arribar al 46, a l'abril del 46, van venir en 3 tongades, un era l'abril, el juny i l'octubre, que en l'octubre ja molts ja van retornar, de l'any 46, i bé, aquesta és d'on parteix la història, és el fet real que va posar a la llum, no és un fet que s'hagués amagat ni molt menys, el que passa que la memòria doncs a vegades es va esvaint, no?, de fets reals que han passat, i amb un reportatge del José Luis Barberí, un reportatge al diari El País, una mica ell va poder endinsar-se en aquesta història, connectar amb persones,
0: sí,
1: amb d'aquells nens que ja eren avis, i al cap d'uns mesos van ser tant per part de l'Ajuntament com del Consolat polonès a Barcelona, els van fer venir, van venir uns quants, i al desembre del 2008 hi va haver-hi un retrobament, no?, que aquells nens que ja eren avis. I aquest fet històric és el que recull la novel·la amb altres coses, també, perquè...
0: Sí.
1: La meva idea era parlar, en un principi m'interessava molt parlar de la postguerra, d'aquesta època de grisor i aquesta època d'on tot el que no estava prohibit era pecat, com es vivia, no, en aquell moment. I mentre es buscava tema, doncs es va creuar aquest reportatge a la meva vida i bueno, aleshores va eclosionar, no? Va ser la llavor, perquè aquesta novel·la, que sempre dic el tema, que tu ho has dit molt bé al principi de l'entrevista, que tracta del desarrelament d'aquests nens, doncs una mica quallés i conformés tota aquesta història.
0: És molt interessant perquè la Gisela, a part de novel·lista, ha estat durant molts anys guionista de televisió i explica molt bé aquest procés creatiu, no? És a dir, el tema, la base la tenies, però

0: estava l'espurna, no? I aquesta espurna és la que engega tot, no? Fa que tot de cop tingui sentit, no, del teu cap.
1: Mm-hmm. Bueno, a mi em venia de gust el tema de la postguerra perquè jo sempre he escrit des de la contemporaneïtat, sempre em poso en temes que he d'investigar una mica, mm-hmm. que he de fer documentació, perquè trobo allò, això enriqueix moltíssim. Però en aquest cas em feia il·lusionar la postguerra per una qüestió sentimental i familiar. Els meus pares, quan es van casar l'any 49, van anar a viure a Barcelona i la meva mare cosia per les cases, cases benestant, que un dels personatges dels tres personatges femenins que ens expliquen la història, sí. són la Lutka, que té una nena de 9 anys, ens ho explica des de la bellesa, des del 2008, però el 46 té 9 anys, l'altra nena és la Emma i la tercera ser vèrtex d'aquest triangle que defineix la novel·la, és l'Isabel, que és la mare de l'Emma, que té tota una història, no? que és molt centrada en la postguerra, que també m'interessava. I aquesta dona, les mans d'aquesta dona, d'alguna manera, són les mans de la mare, no? de la meva mare, quan anava a cosir per les cases, no? que no s'havia trobat amb res pel que es troba l'Isabel, però bueno, aquesta connexió emocional, a vegades, amb alguns personatges, m'ajuda a entrar-hi amb més força.
0: Clar, perquè aquí, d'aquesta manera, la Gisela, el que aconsegueixes és que s'ajuntin, diguem-ne, problemàtiques, drames, no? a diferents escales, però drames que han passat a diferents indrets, no? però que el que demostra és que al final hi ha històries universals, no? històries que el patiment, però també la il·lusió, i també l'alegria, i també l'esperança, són el llenguatge universal, no? És a dir, dues persones que no parlin ni el mateix idioma es poden connectar a través de les emocions, no? A través d'un riure, a través del dolor, no? I situacions d'aquestes tan dures, no?
1: Bueno, i és un tema també, seguint el fil del que dius i que expliques molt bé, que una mica quan estava escrivint la història pensava, ostres, l'any 46, no? Que lluny. De tot això que està passant. I jo, aleshores, jo vaig començar a escriure al principi de la pandèmia, abans de la pandèmia. Ara fa 3 anys vaig començar amb tot el tema ja tenint l'article, no?, a les mans. I tenia molt present la guerra de Síria, que encara dura. I llavors ens ha vingut la guerra d'Ucraïna, que ja veiem què és, nens amunt i avall, no? Aleshores, tot i traslladar-te en el temps, ho sents tan actual, tot plegat, que en el fons el ser humà, tot i que les condicions i l'ambient i tot canvia molt, està clar, però el ser humà en el fons és el mateix, no?
0: És curiós perquè una de les coses, i més ara que ens comentes això de quan s'inicia aquest procés creatiu, anclat en aquesta pandèmia, els especialistes, els psicòlegs que hem entrevistat molts cops durant tot aquest temps i que han fet recull sobre el doctor Jordi Royo, per exemple, sobre el que han patit els adolescents la pandèmia, les dificultats que els ha creat, un pensa, ostres, durant moltes generacions, o hi ha hagut moltes generacions, que ser adolescent o que ser infant no ha sigut fàcil. I al final veus que els problemes van canviant, però no acabem de donar amb la tecla, eh? No aconseguim que verdaderament la societat sembla que constantment se'ls ha de dificultar a una edat en què hauria de ser tota alegria, no? Per exemple.
1: Sí, però d'altra banda, penso que la vida és una carrera d'obstacles. Alguns els saltes, els altres passes per sota, els altres passes per la banda o els gestiones, i aquests obstacles n'hi ha de dolorosíssims, i que és difícil superar-los, però qui menys intenta o intentem gestionar-los de manera que ens doni, ens reforci, no? Perquè és que si no, malament rai.
0: El que diuen allò de que unes veces se gana i otras se aprende, no?
1: Exactament. Penso que les... Però bueno, en el cas d'aquests nens, tornant a la novel·la... Sí. Bueno, molt millor que haguéssim passat una infantesa normal.
0: És que sí. Però sí és veritat que quan molts cops, no, s'analitza aquella generació precisament que ara serien avis, penses, no, molta gent quan recorda els seus avis, les seves àvies sobretot, no? Jo veig molt clar en molta gent que conec, i a mi mateix em passa, que quan penses en les àvies penses en gent que va aguantar molt, gent que ho va passar molt malament i que en canvi quan van arribar a la seva vellesa i van poder cuidar, doncs, segurament gaudint molt més dels nets que dels fills, no? com és, com

0: és lògic també d'altra banda, és gent que no es va enfonsar, que va tirar endavant. Són un exemple que és necessari que es parli d'aquella generació, no?
1: Bueno, en aquest cas sí, de fet són les dues nenes, la Lutka i la Emma, són dues nenes nascudes al 37, per tant, al 2008, que no, és quan acaba la novel·la, que hi ha uns salts temporals, sí. Dos, molt pocs al final, perquè ho centro molt als anys 40, anys 50, efectivament, és gent que molt resilient, per nassos, s'ha hagut de transformar, en el cas de Lutka ha tingut moltes presons a dins seu, i ella les ha superat, hi ha gent que no ho fa, però ella les ha superat. En el fons, la novel·la, tot i que tracti el tema de la guerra i una situació tan devastadora, no?, com va ser la Segona Guerra Mundial, en el fons el que intento és donar un llum i esperança, no? Sí. Que després de dolor, doncs les ferides poden cicatritzar o, si més no, es poden esmorteir,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I pots celebrar la vida d'alguna altra manera, i aquest era el meu interès.
0: Un idea que queda perfectament plasmada en aquesta novel·la, en Los tres nombres de Lutka, però precisament aquest missatge, no? Aquesta idea que fins i tot, evidentment, hi ha qui mai aconsegueix, ja no dic perdonar, però ni oblidar, ni molt menys, però vull dir que sí que hi ha hagut moltes coses que han canviat i que han cicatritzat, i no només parlo d'Alemanya, sinó que, per exemple, jo sempre poso el cas dels japonesos, no? També es parla molt del nazisme, però cuidado amb els japonesos també, i amb les barbaritats que feien, no? Hi ha una sèrie fantàstica que és una ucronia, que és The Man in the High Castle, que bueno, fa una cronia de què hagués passat si haguessin guanyat la guerra, no? El bando japonès, i quasi eren pitjors els japonesos que els alemanys en determinades circumstàncies, no? I penses, han fet, han vist els errors del passat, han avançat, i en canvi a Espanya costa, el tema dels dos bandos, és...
1: Sí.
0: És
1: jo
0: fort,
1: crec que
0: això,
1: pensant, bueno, pensant això, t'has de pensar, tu vas a Berlín, tu no saps on es va suïcidar Hitler.
0: Clar.
1: Tu no saps res, però ell també va perdre la guerra, i aquí Franco la va guanyar. I clar, va tenir 40 anys per fer-se un pòdium, per fer-se un altar, per fer-se un nom, i per tenir molts acòlits, no? Bueno, a Alemanya també hi ha molts nazis, però bueno, el fet de no tenir cap referent real, diríem, on anar a adorar-lo, que és el que podia passar aquí cap al Vall de los Caídos, jo crec que és la diferència. Però ho comparem i jo crec que no es pot comparar, s'ha d'analitzar. Hi ha una cosa que sí que m'agradaria parlar, que és sobre la memòria històrica.
0: Sí,
1: no? La memòria es diu que és algo nostàlgic. No, la memòria serveix per entendre el present i per projectar el futur.
0: Totalment.
1: I la memòria és fonamental. I bueno, en el cas de la novel·la ara estem parlant d'història, no? Però la memòria és fonamental per saber qui som i per saber d'on venim, no? Cap on anem ja és un altre tema, però d'on venim és important. Tot i que, vull dir que en el cas de la Lutka, del personatge de la Lutka, ella diu que es va aferrar molt a una pàtria curiosa, que és la pàtria de la música. Per ella va ser el seu refugi, i el cant, que es va dedicar a cantar, no sent una gran cantant, donar classes de música, i ella feia cant coral i tal, però que ella això li va donar un refugi, amb la qual cosa, vull dir que a vegades la pàtria també és l'amor, amb l'amistat i allò que tu t'estimes i allò que tu construeixes, no? Vull dir que no és a vegades un país o...
0: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
1: És fonamental.
0: A vegades una pàtria pot ser la família, a vegades pot ser un grup d'amics, a vegades pot ser un art, no? Pot ser
1: un lloc on anclar-se, és un lloc on anclar-se, i aquest anclatge és el que et dona força per viure i per tirar endavant.
0: Absolutament. No podem més que recomanar Los tres nombres de Lutka, escrit per Gisela Pou. Ha estat un plaer que hagis pogut passar per Nits de Ràdio.
1: Volia fer un incís només, David, que és que, bueno, que la vaig escriure en català, i que Els tres nombres de Lutka és una traducció, però que el català sortirà aviat.
0: Perfecte.
1: És el carrer.
0: Fantàstic. Doncs escolta, tenim dos escriptures a elegir, que deien, amb una o amb el català original. Gràcies, Gisela, i fins la propera.
1: A tu, a vosaltres, un plaer.

0: aquestes tres línies de metro i el tren, i pel fet que ens porta al Passeig de Gràcia, un dels grans atractius turístics per trobar-s'hi la Casa Batlló i la Pedrera, i també un gran eix comercial. Per tant, el flux de gent que hi passa per aquí és enorme. Una parada, doncs, que és un pulmó de la ciutat i història viva del transport públic de Barcelona.
1: Doncs ja sabem on vas avui d'excursió i com hi has arribat, així que en una estona tornarem a connectar amb tu, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, per saber què ens expliques, quina és la història que s'amaga en aquest Museu Egipci de Barcelona. Fins ara, Gerard.
0: Serà interessant. Fins ara, Míriam.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Del 18 al 21 de setembre, Espluga s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
4: El Liceu inaugura temporada amb Baïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Com cada dilluns volem descobrir la nostra ciutat, començant pels secrets que s'hi amaguen, i amb ningú millor que amb el Xavi Casinos. Xavi, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com estàs?
6: Molt bé.
1: Se'm fa raro veure't aquí els dilluns, tu.
6: Per què?
1: Perquè abans et veia els divendres i em posava molt contenta perquè era divendres.
6: S'acabava la setmana.
1: I ara és al revés.
6: Ah, doncs mira.
1: Però em dones alegria pel dilluns.
6: Vale.
1: Per començar amb força de setmana.
6: Això està bé.
1: Vinga, on em portes avui?
6: Porteu un lloc que crec que t'agradarà.
1: Ah,
6: és un carreró d'aquests poc coneguts a la ciutat, sí, amb uns racons molt interessants. Es diu carrer Gíriti.
1: Ni idea on para.
6: Bé, doncs s'entra a través d'una arcada,
1: sí,
6: d'aquestes que han sobreviscut de quan Barcelona estava absolutament hacinada entre les muralles,
1: sí,
6: al carrer Argenteria.
1: Vale,
6: sí. S'entra per allà.
1: Uh-huh.
6: Llavors, podem començar amb el nom, Gíriti. Per què Gíriti? Què vol dir Gíriti?
1: Sí.
6: Sembla ser que és una deformació, una corrupció de l'expressió gira-t'hi.
1: Ah.
6: Perquè es veu que si tu entres pel carrer, doncs a sota hi ha un doble, un doble gir,
1: sí,
6: molt tancat, amb angle recte, dos colzes que es diuen, i aleshores era com la gent no entrés aquí amb el carro,
1: clar,
6: que et quedaràs atrapat.
1: Mm-hmm.
6: Gira-t'hi perquè no...
1: Ah,
6: bueno,
1: com ara els ponts que et posen l'alçada perquè un camió no es,
6: sí,
1: quedi...
6: És curiós,
1: això,
6: no? De...
1: Sí, sí, bueno, és curiós, sí, sí.
6: Però el més curiós és que sota d'aquesta arcada, tal com entres, si mires a l'esquerra, hi ha un fragment d'un cartell publicitari que es va descobrir en unes recents actuacions arqueològiques a la finca, que diu La Mercantil.
1: Vale.
6: Dius, què és La Mercantil? Perquè a més no està complert. El nom complert seria La Mercantil Barcelonesa. La Mercantil Barcelonesa era una petita empresa, estava situada en el número 5 d'aquest carrer, o sigui, abans d'aquests girs,
1: sí,
6: tan pronunciats, que es dedicaven a la distribució de joguines.
1: Ah, molt bé.
6: Aleshores, aquí, home, és una mica difícil saber quina és la història d'aquesta empresa, perquè sabem que el 1913 existia, que probablement s'havia fundat a finals del segle XIX. En qualsevol cas, correspon a una època en què sembla ser que els ciutadans van descobrir la joguina com una activitat econòmica en creixement a tota Europa. I aleshores aquesta empresa el que es dedicava era a importar moltes joguines que es feien a altres llocs d'Europa, a Alemanya i així, i aquí les distribuïa en botigues.
1: Suposo que és que començaven ja a sortir algunes joguines una mica mecàniques, no?
6: Bueno, mecàniques i no anaven a ser mecàniques, no? Perquè també es van dedicar molt a distribuir el que avui coneguem com basars.
1: Ah,
6: que eren,
1: sí,
6: aquest tipus de...
1: On trobaves una mica de tot.
6: Que trobaves una mica de tot. Jo me'n recordo que, no sé, quan jo era

0: petit també compraven una mena de soldats de l'oest amb uns cavalls.
1: Sí, sí, sí.
0: I eren de plàstic, llavors això ho podies comprar aquí. És a dir, que es dedicaven al comerç majorista de la joguina i estaven en un indret, que era aquest del carrer Giriti, que els hi permetia una certa proximitat amb el port, uh-huh. I aquí doncs, portar les mercaderies i distribuir-les. Molt bé. Sabem poca cosa. Sabem que va estar en actiu almenys fins al 1943, uh-huh. Perquè en aquella data va sortir l'última referència que es coneix documental, que és un anunci de Vanguardia, que deia: juguetes económicos, venta por mayor, Mercantil Barcelonés S.A., Giriti 5, esquina Platería, que és com aleshores deia Argenteria.
1: Clar. Que bo.
0: Bé, pues aquí tenim la història curiosa d'aquest descobriment que es va fer allò amb la intervenció arqueològica, va aparèixer aquest tros del cartell, es va decidir, amb bon criteri, conservar-lo, mm-hmm. I si tu entres al carrer Giriti, abans de donar aquests girs que no permetien entrar els carros, doncs veuràs aquest tros de cartell i un es pregunta què és això de la Mercantil, fins que al final averigua una mica.
1: Que curiós, eh? Perquè quantes persones han passat per allà cada dia, veuen aquest cartell i
0: no creus que és un carrer de mou de pas, eh? No? Perquè clar, on vas?
1: És curiós, eh? Mireu-lo, entreu a Google Maps, sí, si voleu, sí. I busqueu aquest carrer perquè és curiós. Jo l'he preguntat abans d'entrar al Xavi si hi havia molts carrers així a Barcelona, sí. I clar, per aquella zona, perquè estava molt massificada, era dintre
0: de
1: les muralles...
0: Per la zona del barri de la Ribera i pels voltants del Born, encara hi ha molts carrers que tenen aquesta cercada, bueno, no només en aquest barri, sí, també al Raval i altres llocs, no? Però era un moment que Barcelona no podia créixer perquè no podia superar les muralles, estava prohibit per raons militars, i aleshores aprofitaven qualsevol cosa, i la cosa era edificar a sobre dels carrers mitjançant aquest anava a dir truco, però no sé, sí, sí. Aquesta solució arquitectònica de les dels arcs, i bueno, llavors és un record, un vestigi d'una Barcelona molt massificada, que abans que s'enderroquessin les muralles i s'estengués a l'Eixample.
1: Doncs us convidem que aneu a veure aquest cartell de la Mercantil Barcelonesa, perquè a més la zona és molt maca.
0: És molt maca.
1: I ja, us podeu perdre pels seus carrerons.
0: Efectivament.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una molt bona setmana.
0: Igualment.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Segurament molts de vosaltres recordeu la secció que vam fer fa un parell de temporades en la que visitàvem museus de Barcelona, tant els més petits o curiosos, com per exemple el Museu Alien, fins als més grans i reconeguts, com pot ser el Museu Egipci. De fet, la visita a aquest museu va ser apassionant, a banda de la seva temàtica, perquè la seva directora li va regalar al Gerard Sanz una visita personalitzada impagable, doncs que es va convertir en un gran reportatge. Doncs bé, avui el Gerard doncs ha volgut tornar-hi, però no per fer una altra visita, no? Entenc, Gerard?
3: Doncs no, perquè amb aquella visita de la Maixaixa ja vaig poder conèixer el museu de dalt a baix i descobrir els seus secrets. Va ser realment una visita premium, però avui hem visitat el museu per parlar amb una figura segurament encara més rellevant pel museu que la seva pròpia directora. Ens referim ni més ni menys que al fundador del Museu Egipci de Barcelona, el senyor Jordi Clos Llombart. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I és que la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la RACBA, ha otorgat a en Jordi el títol d'acadèmic d'honor per la seva trajectòria com a col·leccionista i mecenes, així com pel seu compromís amb la conservació i divulgació del patrimoni cultural, sobretot la cultura egípcia, combinant, a més, la seva activitat empresarial amb l'impuls de projectes culturals i arqueològics. Bé, Jordi, abans que res, enhorabona, imagino que...
4: Moltes gràcies. La veritat és que m'ha fet una extraordinària il·lusió, perquè és un entorn totalment diferent en el que em bellugo habitualment. És a dir, pensem que l'acadèmia comença al segle XVIII, és a dir, que per tant té una tradició de catedràtics, de professors, de gent relacionada amb la cultura molt intensa, no? Llavors, quan m'ho van proposar, doncs em va semblar, bueno, al principi em va sorprendre, tinc que ser real, no? I bueno, em va fer molt feliç, va ser el que em va presentar i va presentar tota la meva història, la meva trajectòria, va ser el doctor Bassegoda, i bueno, em van acompanyar evidentment molts dels directors de les hotels i estaven a darrere, i quan vam acabar van dir que pues no conocíamos la història suya ni la quantitat de... Jo mateix em vaig sorprendre, vaig acabar amb ell dient-li que tenia el meu pare parlat també mai de mi.
3: Em parlava del doctor Bonaventura Bassegoda, que és una mica qui va fer al Parlament per parlar de la seva trajectòria. Deia en Bassegoda que has fet realitat un somni juvenil, el de conèixer i estimar una cultura mil·lenària, i no hi ha res millor, Jordi, que fer un somni realitat i que a més sigui reconegut, no? Explica'm, des de quan t'has interessat per la cultura egípcia?
4: Bueno, jo la cultura egípcia em vaig interessar apassionadament, imagina't, als 12 anys, és a dir, jo estudiava a l'escola Espies de Balmes i allí ens van demanar fer un treball sobre història, el segon de batxillerat, i llavors feies o Grècia, Roma o Egipte. Uh-huh. Jo no tenia ni idea d'Egipte. És a dir, la veritat és que en aquell moment em va seduir les mòmies, les piràmides i les tombes.
3: Potser d'alguna pel·lícula que havies vist, no sé si...
4: Possiblement d'una pel·lícula, o aquell famós llibre de Dioses, Tombes i Sàvios, que era el que teníem en aquella època.
3: I tant, home, no? I de llibres se n'han escrit a patades sobre
4: exacte,
3: Egipte.
4: Exacte, i el Sinoé era egipcio i tal. Era, eren lectures molt, molt, molt úniques d'aquella època, perquè a Egipte en aquella època no hi havia ni càtedra ni escola, no? I llavors em vaig apassionar fent aquest treball, i a partir de llavors vaig començar a seguir estudiant lo poc que es podia, on tampoc es podia arribar, i vaig començar a aficionar-me en aquesta cultura i la vaig seguir. Llavors la primera, no la primera compra, sinó la primera introducció real en aquesta història va ser l'any 65, en el mercat 65-66, en el mercat de Sant Antoni. Imagina't, vaig arribar allí, i llavors aquell mercat de Sant Antoni, els diumenges hi havia una espècie de mercat d'antiguitats, on hi havia cromos, sellos, monedes...
3: I de vegades llibres, hi ha tresors.
4: No? I tresors. I allí vaig trobar un tresor que va ser precisament el baúl d'algú que en aquell moment li va interessar la història d'Egipte, i a dintre hi havia fotografies, llibres, documents, sobretot llibres inglesos i francesos, i molta fotografia. Allò em va apassionar, però jo, evidentment, en aquell moment les meves possibilitats econòmiques eren molt, molt, molt exigües, i li vaig comprar a aquesta, una senyora, li vaig comprar i li vaig dir, mira, jo vindré cada setmana, li portaré uns diners, i quan hagi pagat m'ho donarà. I efectivament va ser així, fins que al final em va dir, em porta tu i ja m'ho acabaràs de pagar. I allí va ser quan vaig començar a introduir-me de sèrio en el món de l'egiptologia, diguem, afegint una mica més d'investigació i una mica més de, diguem, de penetració dintre d'aquesta meravellosa cultura.
3: Mm-hmm. I l'origen de tota aquesta col·lecció crec que el tenim amb un objecte que es diu Ushepti. Explica'ns una mica la història, sí, què és un Ushepti, sí, i la història amb aquest element.
4: Bueno, un Ushepti és a dintre de totes les tombes, depèn del nivell de la tomba, si era un faraó, era un noble o un general, pues tenien unes caixes magnífiques, en com a mínim 365 Ushepti's, que són el servidor del més allà. Mm-hmm. I aquest és el personatge que té dintre la tomba i que li fa les funcions diàries en el difunt que hi ha dintre. És a dir, li aporta les ofrenes, li porta el menjar, neteja la tomba, etc. Són els servidors, però diu servidor del més allà. No? Mm-hmm. I l'Ushepti aquest que fem referència va ser el meu primer viatge a Egipte a principis dels 70, i bueno, vaig arribar a un antiquari, llavors encara es podia, existien antiquaris, mm-hmm, perquè era legal llavors encara, que estava a sota de l'hotel del Winter Palace de Luxor, i entro en aquell antiquari i em vaig quedar meravellat, perquè era un museu, era tot ple i tal.
3: No t'ho portaries tot, no?
4: No t'ho portaries tot, però clar, les meves possibilitats. I llavors vaig estar durant 3 dies regatejant un Ushepti, que era en aquell moment molt senzill, però per mi era la primera peça i era per mi inimaginable que jo pogués tindre a la mà aquella peça. Vaig dormir amb ella, encara no sabia llegir el text que hi havia, perquè encara no llegia egipci, jeroglífic, I al final la vaig aconseguir comprar. I aquest va ser la primera peça que està avui exposada en el museu i té el número 1 de l'inventari.
5: Déu-n'hi-do. Tres dies regatejant, eh?
4: Tres dies regatejant.
5: Jo crec que al final el venedor te'l devia vendre per cansament, no?
4: I al final me'l va vendre perquè sortís de la botiga i no li donés més el llauna.
3: I això és l'inici de tot aquest procés fins al naixement del Museu Egipci de Barcelona, un dels més reconeguts arreu de tota la ciutat i amb un gran valor històric i cultural. Explica'n quan i com

0: Com neix aquest museu? Perquè imagino que fundar un museu no és senzill.
1: No, és gens senzill. És a dir, la veritat és que a partir d'aquest objecte, doncs, jo vaig començar a fer més gran la companyia i vull dir, vam tindre més disponibilitat i vaig començar a comprar peces egípcies, sobretot a subhastes internacionals. No? Uh-huh. I llavors doncs, a casa tenia la meva col·lecció posada a casa, unes vitrines, i bueno, a vegades jo tenia llavors els meus, bueno, tinc els fills que llavors tenien 5 anys o 6 i que a vegades venien en els seus amics del col·le i les mares trucaven i diuen, el meu fill s'ha tornat boig, diu que ha estat a casa teva i tenia un sarcòfag a mig de l'habitació i que tenia tot. I esclar, pues era veritat, però les mares es quedaven al·lucinades perquè no és massa normal que vingui el teu fill del col·le i et digui, està en un puesto que una taula que era un sarcòfag. I llavors allò es va anar implementant i esclar, llavors la col·lecció es va anar fent gran i en un moment determinat, com vam obrir el Claris, l'Hotel Claris l'any 92, vaig pensar doncs, que estava molt bé crear una sala museu permanent en una part d'aquesta col·lecció i que la lliberava i la feia pública, perquè la meva intenció clara era fer arribar a la ciutat civil de Barcelona la col·lecció i que es convertís en un patrimoni de la ciutat, no? I bueno, el 92 vam obrir el Claris, vam fer la sala museu d'Egipte al Claris, i bueno, vosaltres, la premsa i els mitjans, vau fer un ressò tan gran que va haver-hi un moment que hi havia cua per entrar en l'hotel i per veure el museu. I llavors al final vam parlar a l'Ajuntament i vam dir, home, però això és un hotel, no puc aquí rebre mils. I llavors vam organitzar visites els dissabtes i diumenges. Uh-huh. I la veritat és que el dissabte i diumenge arribava la cua del carrer València al carrer Mallorca. No?
0: Oh,
1: molt. Va tindre un ressò. Clar, també tinguem en compte, en aquell moment, doncs aquí a Barcelona no hi havia res relacionat amb la cultura d'Egipte i després és una cultura que atrapa molt. No?
0: I tant.
1: I llavors, bueno, després d'aquí va ser quan vaig prendre'm en sèrio a l'obrir, fer un museu obert al públic en general. Llavors vam obrir la primera sala museu a la Rambla Catalunya i allí ja va ser un èxit extraordinari i allò ja ens va animar a crear, el moment que vam comprar aquest edifici, doncs llavors em vaig reservar tota aquesta part per crear el museu que veieu avui, no? I bueno, doncs em fa feliç, molt feliç, perquè és clar, jo diria que hem passat a tindre, primer, el museu privat obert al públic més important d'Europa. Segon, un museu que s'autofinancia i que no disposa de fondos públics, que això és important a l'hora de pagar els impostos i sapiguer pues, que mira que aquest museu s'autofinancia. I possiblement, com a data important, tenim 35.000 nens, 35.000, és una xifra important, que venen cada any aquí a fer els cursos, els tallers de setmanes que van nosaltres al campus que tenim a Palau de Plegamans. Esclar, això et dona una felicitat que vamos, no es compensa en res del món. I a més, a sobre, d'una forma fàcil, perquè tot això per mi no ha sigut un esforç o un treball, o no he tingut que fer com un atleta que té que entrenar 8 hores, no, això ha sigut el tarannà de la meva feina. Per què? Perquè aquesta col·lecció s'ha creat a l'ullar en aquest moment, quasi, bueno, més de mig segle, arreu del món. Aquí hi ha peces que venen de les subhastes internacionals de New York, de París, de Londres, d'Alemanya, de Tòquio. Vull dir, s'ha anat fent, però tot això s'ha anat fent acompanyat en el meu treball, que és l'hostaleria. Però llavors vam descobrir que el luxe va molt lligat en la cultura i en l'art. I llavors el que vam fer és que d'aquests 20 hotels que tinc, la majoria tenen una sala museu permanent de cultures romanes, gregues, Nova Guinea, Papua, en fi, d'Àfrica. I esclar, això ve de que cada vegada que jo viatjava a comprar aquestes peces d'Egipte per arreu del món, et trobaves que abans o després hi havia una altra subhasta de precolombí. Llavors vam obrir, per exemple, el precolombí el tenim al Claris, és a dir, a la sala museu del precolombí, però és que el Museu de les Cultures del Món de l'Ajuntament, quasi totes les peces que hi ha de precolombí són nostres cedides allà a l'Ajuntament. Doncs això era conseqüència de tots aquests viatges i, per tant, em va ser fàcil

0: Em va ser fàcil continuar aquest creixement del museu, perquè ja formava part de la meva feina.
1: Clar. Jordi, la teva col·lecció és gairebé inacabable. Suposo que un dels riscos a l'hora de col·leccionar per qualsevol col·leccionista és saber si una peça és falsa o no, no? Suposo que en aquestes t'hi has trobat, no? Sí. El que vull saber és com és aquest procés.
0: Bueno, mira, d'entrada diré una cosa que és molt curiosa. Jo, com a penitència, al meu despatx, diguem, a la zona que tinc el sofà, tinc una estanteria, i allí tinc les 6 peces falses que he comprat.
1: Ostres.
0: I això és com a penitència per dir per què t'has equivocat. I per què t'equivoques? Sempre t'equivoques perquè t'enamores. Jo crec que l'amor ens dona moltes felicitats, però alguna vegada dona algun disgust. I aquest cas és allò de veure una peça tan maca i tal, però vull dir, tu mateix dius, no vull arribar al fondo de saber si
1: realment... Clar, sí, és o no, millor no veure-ho, no?
0: I això doncs, m'ha passat en sis peces, que tal? Però esclar, contra quasi 1.400 que tenim, no és significatiu, no? Però quin és el procés que fem? Home, ara, en aquest moment, és importantíssim i bàsic tindre el currículum i la història de la peça. Avui això de que jo tenia un abuelo que era embajador en el Cairo i compró, això no sap.
1: Clar, això no val, no?
0: Això no val. Diguem, en aquest moment, quan compres una peça, tens que saber on t'estaves posada, qui l'ha comprat, quina història té, evidentment, tota la documentació escrita que puguis tindre, les factures, les participacions, exactament, i llavors això permet tindre una seguretat. Després, una vegada passat aquest primer filtre, llavors hi ha el filtre estètic, l'artístic, el tècnic. Clar, d'aquestes quasi 1.400 peces, jo les he comprat totes, per tant, per lo dolent i per lo bo. Mm-hmm. És a dir, si alguna no és tan maca, és culpa meva, i si una és preciosa, també és culpa meva. Llavors hi ha aquest anàlisi, diguem, de la peça, que la toques i et parla. Les peces et parlen. Et parlen perquè clar, et transmeten una tècnica, una evolució, una forma de fer-les, i llavors després d'això, evidentment, en el meu equip d'aquí del museu, doncs fem una doble crítica d'analitzar-ho, i quan hem passat tots aquests filtres, llavors l'acceptem i anem llavors a buscar-la. Que això no vol dir que la compris, perquè clar, no oblidem que en aquest moment hi ha uns països àrabs, ara estan una mica fotuts, però Kuwait, Qatar i tot això han fet uns museus brutals, i abans de totes aquestes guerres tenien diners i ganes d'omplir els museus. Llavors, quan anaves a subhasta, hi havia un qatarí allí, ja podies oblidar-te, perquè tu podries anar pujant la mà, però ells et
1: clar.
0: I tal. Ara, a les últimes peces, hem tingut la sort que aquests no hi eren perquè estaven preocupats per unes altres coses. Però hi ha, diguem, quan arribes a la búsqueda de la peça, arribes a l'extrem, aquesta que tenim aquí davant ara, aquesta, hem trobat les fotografies de quan estava la tomba, que al costat de la escalonada, com estava al costat de la seva entrada, de la porta de la seva tomba. Hi ha les fotografies antigues des del 1902, em sembla que és, i és aquest és un visir del faraón, és un visir del faraón Nusairre. I estic com membres, clar, les fotografies, ja acabes de tancar el cercle de la peça, no?
1: Mm-hmm. Míriam, t'escolta el Jordi.
2: Jordi, encantada de saludar-te, molt interessant tot el que esteu explicant. Ens estem quedant sense temps, però no vull acabar sense fer-te la pregunta més complicada de tota aquesta entrevista.
0: Ui, a veure quina és.
2: Quina és la peça més preuada per tu d'aquest museu?
0: Mira, això és molt, molt, molt difícil, saps? Jo, quan em pregunteu això moltes vegades...
2: Ja t'ho he dit, que seria difícil.
0: Sí, és difícil, per això. No, normalment, quan em feu aquesta pregunta, contesto, mira, això és com el pare que té 5 fills.
2: Total.
0: I els fills, diu, mira, aquest és una mica tontet, però és tan dolç i tan carinyós, aquest és molt simpàtic, aquest és estudiós, treu unes notes... I tots són la pera, no? Doncs quan em preguntes això, em passa una mica el mateix. Com explicava ara, jo les he comprat totes. Ara dius, quines són? Bueno, doncs mira, en aquest moment... una de les, a part de la primera, que evidentment és la primera i és la que fa Montesó, ara recentment hem comprat una peça que és espectacular, que encara no la tenim posada aquí, que és un fragment de la tomba d'Akhenaton i Nefertiti, i surten els dos, és a dir, i a més és apassionant, perquè quan la vaig comprar, doncs, bueno, es veia, però no es veia el que ara ha sortit després d'haver-la restaurat, l'hem netejat, l'hem restaurat i ha sortit meravellosament. Exactament. Això passa, diguem, en dèieu abans, alguna vegada comprar una peça falsa, és veritat, però

0: alguna altra vegada ha passat el contrari, hem comprat una peça que després ha sigut extraordinària, i quan la vam comprar perquè semblava que no sé què, com per exemple en l'estela de Cleopatra VII, que també és una de les que estimo molt, doncs quan la vam comprar no havíem averiguat encara que era Cleopatra VII, fins que el doctor Llollot, el catedràtic de la Sorbona, la tenia catalogada d'abans de la Segona Guerra Mundial.
1: Evidentment, molt complicada aquesta pregunta que li he fet. Jordi Clos
0: Llombart.
1: Sí, sí, perfectament contestada. Jordi, no, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, i una altra vegada, enhorabona per aquesta distinció acadèmica d'honor.
0: Moltes gràcies, una abraçada forta.
1: Gerard Sanz, si vols queda't visitant el museu, perquè
2: ens veiem ara, saps de memòria, ens quedem fent una visita aquí amb l'Ivan, que no m'ha dit que no havia vingut mai.
1: Home, doncs és una visita que s'ha de fer. Moltíssimes gràcies, nois, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 400 90 26 29 i gracare.com.
5: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui els portem una història que estic convençuda que tothom coneix. La gran majoria, o gairebé tothom, la recordarà per una pel·lícula que acaba de complir 60 anys. La seva protagonista, la d'aquella pel·lícula, ja en té 90. De fet, d'aquí 10 dies farà els 91. Ella és la cara visible d'un relat que abans d'arribar a la gran pantalla va ser musical de teatre, una obra que es va basar en les vivències d'una dona que un dia ho va deixar tot per amor i que més tard ho va plasmar tot en un llibre. Amb totes aquestes dades ja es podran començar a imaginar del que estem parlant, però ens ho explicarà més bé el Robert, que aquest diumenge ha pogut reviure-ho tot plegat.
6: Sí, Míriam, avui expliquem una història d'amor. I no parlo només de l'amor entre persones, parlo de l'amor a una pàtria, a uns principis, però parlo de l'amor a una cosa tan intangible com la música. I jo personalment em sento molt identificat amb la protagonista d'aquesta història, ja veuràs per què t'ho dic. Aquesta protagonista té noms i cognoms. És una dona real que es va dir Maria Augusta Cutchera. Expliquem el que li va passar. Posem-nos en situació. Míriam, imagina't que ets una dona, que tens uns 21 o 22 anys, ets una jove, i que has decidit que vols ser monja.
1: Vale, d'acord. Em costa imaginar-ho, però intentaré fer l'esforç.
6: Ja, fes l'esforç. Ets a Àustria, anys 20 del segle passat. Has entrat en una abadia de Salzburg perquè creus que la vida religiosa és el teu camí. Però hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar. Ets inquieta, t'agrada la natura, la música, i potser les parets del convent et comencen a quedar una mica estretes. I un dia, després d'haver estat desapareguda durant llargues hores cantant i saltant per les muntanyes, la mare superiora t'agafa per banda i et diu: escolta, Maria, crec que aquest no és el teu lloc. Et proposo sortir temporalment del convent.
1: I on m'envien?
6: Doncs a casa d'un home que ha quedat vidu, un antic capità de la marina austro-hongaresa. Es diu Georg von Trapp. I aquí comença el problema, perquè tu encara vols ser monja, però és clar, coneixes els fills del capità i et quedes encisada. I coneixes el capità i encara et quedes més encisada. Total, que acabes descobrint que potser la vida que havies imaginat per tu, entre les parets d'una abadia, no és la vida que realment vols.
1: Ostres, quin cacau, tu.
6: No, en realitat no ho és, té fàcil resolució, però si t'explico al final em salto el millor de la història, que és la trama. La que explica la vida a través de les notes d'un pentagrama. Per això et deia que aquesta és una història d'amor a la música. A la nostra protagonista, és a dir, a tu, la tenen dins d'una cotilla. Primer a l'abadia, on la mare superiora l'avisa que allà no es pot cantar, està prohibit cantar. I després a casa d'aquest capità de la marina, que era un amant de la música, fins que es va quedar vidu i va emmudir ell, i també va fer callar els seus fills, els que porta a toc de pito.
1: I a mi també em porta a toc de pito.
6: No, perquè tu, tot i ser una novícia una mica flasca, tens les coses molt clares i no et deixes...

trepitjar. Aquí està el teu secret. El secret de la nostra protagonista és que es guanya l'amor del capità i de tota la seva família amb la tendresa i amb el so de la música.

0: Demà, com et deia, abans va ser un musical. Un musical que es va basar en un llibre, el que va escriure la pròpia Maria Augusta Cuchera quan ja era Maria Bontrap. És una dona que va arribar a casa dels Bontrap el 1926. I aquí ja apareix una primera diferència entre realitat i ficció. No hi va anar exactament per convertir-se en institutriu dels set fills, sinó principalment per ocupar-se d'una de les filles, també de nom Maria, que estava recuperant-se d'una malaltia, de l'escarlatina. Però el que sí que és cert és que per qüestions d'aquelles de que el roce hace el cariño, doncs es va quedar enamorada d'aquelles criatures i del seu pare.
1: Però escolta, Robert, tu parles dels anys 20 del segle passat i a la pel·lícula, si no recordo malament, els Bontrap, un cop que ja s'han casat la Maria i el capità, fugen dels nazis abandonant Àustria. Crec que alguna data no acaba de quadrar. No?
0: Esclar, perquè aquest és un dels recursos que utilitza el cinema i també el teatre, el de comprimir 12 anys en 2 hores i mitja d'obra, com si passés tot en 4 dies. En realitat, la Maria arriba a casa dels Bontrap el 1926, fa un segle, però fugen dels nazis el 1938. I aquí hi ha l'altra pota de l'amor en aquest relat. El de l'amor propi del capità Bontrap, el de l'amor a la pàtria i el de l'amor als seus principis, negant-se a doblegar-se davant el règim de Hitler.
1: Ai, quina gran història i quantes coses hem descobert, però en realitat per què les has explicat?
0: Doncs perquè aquesta història es pot veure aquests dies a Barcelona, concretament al Teatre Apolo, a l'Avinguda del Paral·lel. Allà, Teatre Properties presenta Sonrises i Làgrimes, el musical, una adaptació de l'obra de teatre original que està basada en el llibre de la pròpia Maria Bontrap.

0: és un moment màgic perquè és la unió del pare amb els seus fills que es retroba, no? Després de molt temps de tenir-los en l'oblit. Sort que la Maria li diu, no te olvides de tus hijos. Bé, aquest és el moment que emociona més, però el que tothom espera en realitat és aquest.
1: Don estrato de varó, res el vàtico animal.
0: Junts durant tots, no?
2: Estem tornant a la infància,
1: sí. Denota possession, far es lejos en inglés, sol.
0: Aquesta, com et deia a l'inici, és una història sobre l'amor. L'amor entre persones, l'amor a una pàtria i l'amor, sobretot, a la música.
2: El amor y las buenas intenciones. Creo que María se encuentra un panorama que al principio le cuesta entender, pero siguen hablando en su idioma. Siguen en el momento en que ella se puede comunicar con la música y en el momento en que ella empieza a conectar a través de la música también con el capitán, empiezan a hablar el mismo idioma. Yo creo que, por supuesto, el amor y esos sentimientos positivos hacia todo lo que quieres hacer y que puedas expresarlo a través de la música, que siempre es como darle un plus. Es como hablar cantando, siempre es hablar intentando comunicar aún más. Entonces, claro, al final es un cóctel maravilloso.
0: Doncs si volen gaudir de dues hores i mitja de bon teatre musical, han d'anar a l'Apolo, al Paral·lel de Barcelona, a veure Sonrises i Làgrimes. I recorda, Míriam, que les parets de l'abadia mai no han de ser refugi per a no enfrontar-te a la teva realitat.
3: Totalment d'acord.
0: De qualsevol abadia.
3: No sé per què m'ho està dient.
0: No,
3: perquè indirecte,
0: la mare superiora li diu, quan la Maria torna
3: diu,
0: li diu, no.
3: T'estàs amagant d'una cosa.
0: T'estàs amagant d'una cosa que no t'has d'amagar, has d'enfrontar-la. A la vida s'han d'enfrontar les coses.
3: Totalment. Encara me'n recordo del dia que vaig tornar de classe i la meva mare em va dir, tinc una sorpresa per tu. I era un VHS de Sonrises.
0: Oh, que maco!
3: I encara me'n recordo de la il·lusió que em va fer.
0: Ah, sí?
3: Perquè era una pel·lícula que m'encantava.
0: Em pensava que t'havia preparat un vestit de monja.
3: No. Bueno, que te'l portava perquè portava l'uniforme del col·le.
0: Creus de monges?
3: Que maco, anirem a veure Sonrises i Làgrimes.
0: No hi ha monges com aquestes, no, al teu col·le, com la Maria? Tan maques no.
3: No.

0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
1: Com cada dilluns acabem el programa parlant de llibres, avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu, Miriam?
1: Doncs mira, contents de tenir-te aquí una setmana més i amb ganes de saber quin és el tema que, del que ens parlaràs avui.
2: Avui parlarem de la memòria i els records, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer contra aquesta malaltia i a favor de la investigació perquè doncs, es pugui avançar en la seva curació o, si més no, en pal·liar els símptomes. I avui us he portat literatura que ens parla de memòria i de records, perquè si una cosa bueno, comparteixen totes les persones que conviuen amb malalts amb Alzheimer és que van perdent la memòria però no van perdent el sentiment o l'emoció que han viscut al llarg de tota la seva vida. I avui us porto precisament llibres que ens parlen d'emocions, perquè jo sempre us he dit, o crec recordar que sempre hem dit en aquesta secció, que quan un llibre o una música o una pel·lícula està relacionada amb l'emoció, és molt més difícil que ens oblidem d'ella, no? Quan recordem alguna cosa a través de l'emoció, és com si es quedés gravat a la nostra memòria molt més profundament, no? I això és el que fa una miqueta també a la literatura, en aquest cas del record i la memòria. Abans d'entrar en novel·les que ens parlen dels nostres records i de la importància del record, sobretot quan els perdem, us vull fer unes petites recomanacions molt específiques sobre la malaltia de l'Alzheimer. Hi ha literatura precisament que ens parla de la malaltia de l'Alzheimer i us he portat quatre llibres que parlen concretament d'aquesta afectació. El primer d'ells és Viajes a tierras inimaginables, de la Dasha Kipper. Aquesta és una història, o millor dit, diverses històries, que l'autora ha recopilat amb una edició fantàstica de Libros de l'Asteroide i que ens parla precisament de la seva experiència acompanyant persones en el procés de la malaltia de l'Alzheimer, ella com a terapeuta, no? Quines són aquelles, aquelles situacions comunes, però també aquelles situacions especials que viuen cadascuna de les persones que tenen aquest procés. I és un llibre que està passat pels sedars de la narrativa, per tant, llegireu històries personals, històries verídiques, però que estan passades pels sedars de la narrativa, que això sempre ho fa molt més

i molt més profund, perquè la narrativa sempre posa emoció i això fa que ens en recordem més. Un altre dels llibres ficcionats, que poden ser moltes històries reals però que estan passades en aquest cas sí per la ficció, és Siempre Alice, de l'Alice Genova. I aquesta és una història que està explicada en primera persona per una dona d'èxit que té una carrera professional molt bona, que té una família, tres fills, i que viu doncs a la cinquantena, i que li diagnostiquen precoçment la malaltia de l'Alzheimer. I a través de la mà de l'Alice acompanyem una persona que viurà la malaltia en totes les seves etapes, i veurem de nou com l'emoció i el sentiment és una cosa que no s'acaba de perdre mai i que sempre hi és. Un altre llibre molt diferent, perquè en aquest cas és novel·la gràfica, ja sabeu que a mi m'agraden tots els gèneres, i us porto Arrugues, de Paco Roca, un llibre sobre la bellesa i també sobre la malaltia, no? Un llibre que ens permet acompanyar un senyor que a través de la novel·la gràfica i a través de la imatge, però també a través de la història i del sentiment, veiem com passa les diferents fases de fer-se gran, d'acceptar la pèrdua d'autonomia i en aquest cas també la pèrdua de memòria. I per acabar aquest primer recull de llibres que parlen de l'Alzheimer concretament i de la malaltia, us porto Les amapoles de l'olvido, de l'Andrea Guiles, un llibre editat meravellosament bé, un llibre preciós, però que a més ens parla d'una família i en aquest cas ens parla de com acompanyem les persones que tenen l'Alzheimer, com es viu des del punt de vista del familiar, que aquest és un punt de vista imprescindible en una malaltia com aquesta i en tantes altres, no? Com ho viuen els familiars, com poden acompanyar la persona que té la malaltia, però sobretot com se'ls pot acompanyar amb ells, no? Com podem intentar entendre què està vivint una filla, un fill, una parella, uns nets, no? Com estan vivint aquesta situació i com estan vivint aquest procés des de la banda del cuidador o de la cuidadora i des de la banda del familiar. Un llibre importantíssim també en aquest procés i que tanca aquest primer bloc que us he portat sobre la malaltia en si i aquests llibres de ficció que ens parlen sobre l'Alzheimer. I ara us vull, encetant aquest segon bloc, us porto alguns llibres que ens parlen de la importància dels records, perquè no és quan comencem a perdre'ls que ens n'adonem de com d'importants són, no només perquè ens fan més feliços els bons records, sinó també perquè ens donen identitat, ens fan ser qui som i ens fan trobar el nostre lloc al món. Hi ha autors que s'han dedicat al llarg de la seva vida a fer novel·la del record, a fer històries del record, i ho fan a través de les seves pròpies vivències, però aquestes vivències personals ens ajuden als lectors a recuperar les nostres. Sílvia Soler va escriure fa molt poc un llibre que es diu Érem tan joves, escenes de joia de viure. A través de les escenes de la Sílvia Soler recordem les nostres pròpies escenes, però ja ho havia fet abans Emily Manzano amb un llibre preciós que es diu Me'n record, perquè ell és de Ses Illes, i que a través de la seva memòria ens ajuda a recuperar els nostres propis records, que sovint són records col·lectius, perquè del particular passem allò que ha passat a la nostra família, al nostre veïnat, al nostre poble o fins i tot al nostre país i allà on vivim, no? També ho va fer amb anterioritat Rafael Nadal amb la seva trilogia del record, quan en dèiem xampany, quan érem feliços o quan s'esborren les paraules. Concretament aquest últim ens parla de la malaltia de l'Alzheimer de la seva mare i com ell va viure aquesta malaltia i com va anar veient com la seva mare canviava, però que de nou ell diu que no canviava el seu record i que no canviava la seva manera d'estimar, no? El que no canvia és la manera d'estimar. També un llibre sobre la relació entre nets i avis, La memòria de l'arbre, de Tina Vallès, us l'he recomanat alguna vegada. L'avi té una malaltia doncs, també molt relacionada amb l'Alzheimer i és la història de com el net viu aquesta relació amb l'avi. El net que no sap res d'aquesta malaltia, simplement està content perquè el seu avi ha vingut a viure a casa seva, el seu avi és d'un poble i ell viu a Barcelona. Ell no sap ben bé per què, però ell el que sap és que cada dia el va buscar a l'escola i que entre ells es crea una amistat, bueno, una relació, millor dit, molt més enllà de la malaltia, perquè viuen moments que perduraran en la memòria i per sempre. Una de les últimes trilogies, per dir-ho d'alguna manera, que he llegit i que m'han emocionat més i que tenen molt a veure amb el record, són tres llibres escrits per Pedro Simón, un autor que, si no sabeu qui és i no heu llegit mai, us el recomano moltíssim, us agradarà molt, almenys a mi m'ha encantat. Té tres llibres, en té molts més, però té tres llibres d'una trilogia que ell diu la trilogia de la família, però que en realitat són llibres

0: que es poden llegir de manera independent. El que passa és que estan centrats en una etapa de la vida. El primer d'ells és una joia, es diu Los Ingratos, i està ambientat a la història d'una família i sobretot a les vivències d'un nen de 10 anys i de com recorda aquestes vivències aquest nen de 10 anys. La següent, Los Incomprendidos, de Pedro Simón, un llibre que està basat en una altra família, que no té res a veure amb Los Ingratos, i que està centrada també en la relació familiar quan els nens són adolescents, no? Un llibre que a tu i a mi, a tots els que tenim fills adolescents, us tocarà moltíssim. Totalment. Perquè és un llibre fantàstic, meravellós, o sigui, increïble. I finalment, Los Siguientes, que és un altre de l'última d'aquesta trilogia, que Pedro Simón dedica a quan tres germans passen de la cinquantena i veuen la mort dels seus pares i són ells els que estan a la primera línia. No? Tres llibres fabulosos sobre etapes vitals diferents i sobre com els records del que vam ser i del que vam viure ens acompanyen i ens determinen i ens fan ser qui són. Tres exemples de com la memòria i sobretot quan anem perdent la memòria doncs perdura, no? I deixa'm acabar amb dos llibres molt importants si parlem de memòria i records. Un d'ells és Les gratituds, de Delphine de Vigain. No parla concretament de l'Alzheimer, però sí que parla d'una altra pèrdua de memòria, en aquest cas de l'afàsia, quan perdem la memòria a les paraules i no recordem com es diuen les coses. Aquesta és la realitat que viu la protagonista de Les gratituds, una història també sobre donar les gràcies quan hi som a temps i sobre intentar mantenir el sentiment al marge de que se'ns oblidin, en aquest cas, les paraules. I finalment tanquem amb una novel·la sobre construir records, perquè crec que si el dia de demà comencem a perdre'ls, voldrà dir que hem viscut coses molt boniques, i és un petit llibre que us recomano, de La Minúscula, una editorial que edita molt petitó. El llibre es diu L'Illa, de Jenny Stuparic, i és un llibre sobre com passem temps amb la gent que estimem, sobretot amb els nostres grans, quan encara són conscients de que vivim aquests records, perquè són aquests records els que ens acompanyaran quan ja no hi siguin, no? I pensem que fem un regal a aquesta gent gran, però que el que ens estan fent ells és un regal a nosaltres.
1: Doncs que importants són els records, Laura, i quedo quan malalties com l'Alzheimer ens els roben. Laura García, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: I vinga, volem acabar aquest programa escoltant l'audiència i què és el que els hi fa feliços.
2: Hola, bon dia. A mi me hace feliz la familia, los amigos, hombre, la risa, las palabras, el buen rollo, un café. No necesito más. Una abraçada.
3: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia.
3: Mireu, una de les coses que a mi em donen tranquil·litat, em donen alegria i en fi, em dona força per continuar és la música, sigui la música que sigui. Jo quan sento música ja m'alegro i els peus se me'n van. I mira, és igual que estigui amb gent com que estigui sola a la cuina. Ballar, i la veritat, em dona molta energia. Adeu, gràcies.
1: La música és vida.
4: Font de salut.
1: Totalment. Jo acabaria el programa amb la paraula record.
4: Record.
1: Sí, no, jo crec que és la paraula d'avui. Amb aquesta paraula ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Són les 5 o les 4 en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Muy buenos días. A unas horas de que dé comienzo la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a cerca de 130 líderes en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que se reunirá allí esta semana con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para abordar la crisis en Ceuta. Álvarez ha explicado en una recepción por el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea que ambos mantienen comunicación casi a diario y que, por tanto, han hablado sobre los mensajes que circulan en redes sociales acerca de una posible entrada masiva para el próximo miércoles. Sobre este asunto, su homólogo le habría trasladado que el país magrebí colaborará y tomará las medidas necesarias para evitar una nueva entrada de migrantes. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
8: Sin entrar a valorar la seriedad de la supuesta convocatoria para mañana, día de las elecciones legislativas marroquíes, los medios de comunicación del país magrebí se hacen eco en las últimas horas de la campaña que desde el fin de semana lleva a cabo la Embajada de España en Rabat para tratar de disuadir en redes sociales a

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 22 de setembre de 2026, tot i que portem acompanyant-vos des de 2:15 amb les sèries, amb llibres, amb recomanacions, amb històries que compartir, que explicar i que viure i que reflexionar, però ja ens toca despertar una mica el dimarts, així que diem bon dia a en David Morales. David,
1: bon dia.
0: 22 de setembre ja,

0: per tant,
1: has hagut de pensar, eh?
0: Sí, és que em costa molt.
1: Si era setembre...
0: Sí. Jo és que ja... Mira, a mi des va costant al final d'any, em vaig accelerant. O sigui, tot em sembla que va més ràpid del que va. I sempre m'he d'anar anotant, com que no confio ja en la meva memòria, em vaig anotant les coses a la llibreteta. I quan no trobo on tinc anotat a la llibreteta, el dia on soc, ja em perdo una mica. En fi, doncs què podem dir dels 22 de setembre, David?
1: Doncs el 22 de setembre el podem reconèixer perquè és el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica. També tenim que és el Dia Mundial Sense Automòbil. Avui no sé com estarà el trànsit. Aquestes hores normalment està bé. Després és quan ja es comença a complicar. Ja veurem si molta gent deixa el cotxe a casa avui. També tenim que avui és el Dia Mundial de la Narcolèpsia. Aquesta malaltia que fa que la gent s'adormi. L'altre dia veia un vídeo molt tendre d'un gosset que patia narcolèpsia.
0: Ostres!
1: I que, clar, anava corrents, li passava una mica, ara que m'entengui tothom, però com a l'èbole.
0: Sí, que a mitja entrevista doncs es pot quedar...
1: I que és una mica quan rep molts estímuls. Uh-huh. Sobretot és el... ho va explicar una vegada el Jordi Évole, que quan té moments així com de més estímuls, li pot passar això de quedar-se una mica com aturdit uh-huh. amb aquesta... Doncs a aquest gosset li passava el mateix. Quan tenia un excés d'estímuls, de sobte, allò que es posava molt content per anar al parc a córrer, i de sobte es quedava adormit a mig camí.
0: Imagina't.
1: Corrent. Sí, sí, era molt tendre, la veritat.
0: Que bo. Bueno, mira, ui, què ha passat? Torna a córrer.
1: Una altra vegada, exacte.
0: Quina meravella.
1: Avui tenim també que és el Dia Mundial dels Rinocerons. I, per últim, és el Dia Internacional dels Mims, en honor a Marcel Marceau en la data de la seva mort.
0: Que és curiós. I jo estic convençut que... ara el jovent no està tan acostumat a veure mims, no?
1: No.
0: És una figura que era molt més clàssica en el cinema, diguem-ne pel carrer, no? Ara veuen, doncs, això, el Bob Esponja o la Patrulla Canina, però sí. no veus mims, no? També perquè potser la gent està tan crispada que veuries un mim fent algun d'aquests això i li clavarien un clatellot, perquè és que ara tothom té la pell molt fina. Però bé, era un art fantàstic i una meravella visual. Clar, ara estem acostumats a altres tipus d'estímuls i tot això que es construeix un personatge i que és més llarg de fer i de veure, doncs no interessa, desgraciadament. Bé, això, tenim més dies?
1: Mira, anem cap a comentar alguns dies nacionals que tenen als Estats Units,
0: d'aquests curiosos. A veure si hi ha alguna cosa de menjar, va.
1: Okay. Mira, avui és un dia molt maco, perquè és el Dia Nacional dels Centenaris, dedicat a honorar aquelles persones que han assolit els 100 anys o més.
0: Oh, que bonic.
1: I justament fa uns dies llegia una notícia que al Japó per primera vegada han superat les 100.000 persones amb 100 anys o més.
0: Ostres, són moltes,
1: 100.000 persones, són moltíssimes, sí, sí. Doncs és un dia molt maco, la veritat. També celebren als Estats Units avui el Dia Nacional de l'Elefant.
0: Ja
1: no és que hi hagi molts elefants que siguin autòctons dels Estats Units.
0: Bueno, hi ha els republicans, però,
1: sí,
0: però a part d'això, sí, no. Sí. També ho hem comentat algun cop, que a l'hora de triar les mascotes no que representen els partits polítics, no és allò el més habitual dels Estats Units, però bueno,
1: no,
0: no ho sé, ja sabem.
1: Tenim també que avui és el dia del benvolgut diari.
0: Ah, mira.
1: Sí, és maco això,
0: és preciós.
1: El dia del benvolgut diari.
0: Sí, sí.
1: D'altra banda, tenim que és el dia de la cota de malla.
0: Ah, molt
1: no
0: bé.
1: No sé si avui la gent anirà amb la seva cota de malla, amb una armadura i...
0: Bueno, segons quin lloc, quasi et diria que no és mala idea, però bueno, sí, aquest ja és un altre tema, sí. Sí, sí, anar
1: d'altra per banda, d'altra banda, tenim que és el dia, ja amb unes qüestions més gastronòmiques, és el Dia Nacional de la Xocolata Blanca.
0: Oh, m'encanta. Que
1: boníssim.
0: Bé. Sí.
1: I el Dia Nacional del Cucurutxo de Gelat.
0: Vinga, home.
1: Jo em quedo més amb el cucurutxo de gelat que amb la xocolata blanca.
0: Val, doncs jo un cucurutxo de gelat de xocolata blanca i així celebro tot el dia en la seva extensió. Què podem destacar doncs del santoral avui? A qui li hem de desitjar que tingui un bon dia?
1: Doncs pel que fa al santoral, avui...

va passar tal dia com avui, 22 de setembre de l'any 1992. Bon Jovi estrenen Keep the Faith. La banda de Nova Jersey presentava aquell dia el senzill que donava nom al seu cinquè àlbum d'estudi, un treball amb el qual el grup buscava deixar enrere l'etiqueta de banda de hard rock melòdic dels 80 per adaptar-se a un panorama musical que estava canviant radicalment amb l'esclat del grunge. Keep the Faith mostrava un Bon Jovi més madur, amb sonoritats més fosques i una actitud més introspectiva, allunyant-se conscientment de l'estètica més flamant i festiva que els havia fet famosos amb

discos com Slippery When Wet o New Jersey. Jon Bon Jovi i el guitarrista Richie Sambora van apostar per lletres més reflexives i per una imatge visual renovada, deixant enrere les melenes cardades i la roba de cuir per adaptar-se a un estil més senzill i atemporal. La cançó, amb el seu missatge de resistència i d'esperança davant les dificultats, va connectar amb un públic que també buscava referents més autèntics en un moment de transició musical. L'àlbum homònim, publicat pocs dies després, va ser ben rebut per la crítica i va confirmar que la banda era capaç de reinventar-se sense perdre la seva essència. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 22 de setembre de l'any 92, que Bon Jovi estrenaven Keep the Faith.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs sí, Life is Life era la cançó que a aquestes alçades del mes de setembre, però de 1985, hagan sus càlculos, de 1985 costa, perquè un pensaria, mira, fa 20 anys, no, fa una mica més es veu. Doncs aquestes alçades de 1985, Opus, un grup austríac, amb aquest Life is Life, va estar moltíssimes setmanes

sent el senzill més venut. Moltíssimes setmanes agradant ja, sent part de l'èxit d'aquell estiu, on també va estar, com no, el Baila d'Ivan o el Tarzan Boy de Baltimora, però també aquest Life is Life d'Opus. Doncs això, aquest tema, que és potser dels més populars, que més ha venut sent en directe, no? Com si diguéssim, interessantíssim, la música en totes les seves diferents vessants, en totes les seves diferents èpoques, que sempre ens agrada recordar en un dia com avui, doncs les notícies de fa 100 anys i les cançons que s'escoltaven ara en fa uns quants. 1985, Life is Life.

0: Fa uns dies us dèiem al programa que anem com a societat a un ritme que molts cops no ens plantegem prou si és sostenible, si es pot mantenir aquest model en què sempre ha sigut allò de pues, doble, no? Pues doble o nada, posa-hi més i anem fent i anem produint el doble i anem gastant el doble. Una càrrega sense fre com qui cau en un alut d'una muntanya, i creiem que està passant també amb el tema de les IAs, i que possiblement hagin dit això de que escolta, que igual són una amenaça potser perquè no són capaços de mantenir el ritme productiu i evolutiu des d'un punt de vista, per exemple, de recursos o tot el que pot suposar doncs pel planeta. Hi ha estudis que són molt interessants i que ens ajuden a entendre alguna d'aquestes múltiples variables que hauríem de conèixer per saber la complexitat del món en què ens vivim. I avui us volem parlar d'un estudi que es diu Pla B per una Catalunya resilient en un escenari post-creixement, i que ens la presenta el seu autor, Salvador Puello, que és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Salvador, ara ens vas explicant totes les, doncs diguem-ne, l'estudi que has fet, a les conclusions, és un estudi molt extens, però imagino que tot això parteix del fet que veure que aquest ritme no es podia mantenir, i quines alternatives hi ha, no? D'aquí lo de Pla B, imagino.
1: Sí, exactament, o sigui, com tu dius, o sigui, crec que ho has explicat, vaig estar molt d'acord en com ho has explicat, no? Estem en un ritme que simplement no, el planeta no pot aguantar.
0: Impossible.
1: I les persones tampoc, segurament, en molts aspectes, cada vegada menys, no? Aquestes exigències contínuament canviants que creen aquesta inestabilitat, però el planeta està clar, no? Vull dir, veiem aquest estiu, aquestes, hem vist tot el que ha passat a nivell climàtic i així. O sigui, vaja, crec que és difícil de negar que realment estem en una emergència, però, clar, a vegades a l'hora de respondre i doncs sembla difícil, no? Avui, evidentment, les solucions només tècniques no n'hi ha prou.
0: Clar,
1: i altres solucions es poden quedar a vegades amb unes idees genèriques, però falta posar el fil a l'agulla realment d'anar al detall a veure què es pot fer que sigui tangible, no?
0: Clar, perquè imagino que molts cops, Salvador, imagino que molts cops el que succeeix és que els experts, els que investigueu, ja detecteu aquestes coses, no? Però segur que a nivell polític o a nivell econòmic diuen, bueno, sí, ja ho mirarem, no? I després a vegades és massa tard, per això és tan necessari estudis com el teu, no?
1: Sí, totalment d'acord. Vull dir, evidentment, en aquests moments l'economia i la política es regeix per altres propòsits que són doncs més responent a les pròpies dinàmiques que ha creat aquest sistema, no? I que, per tant, no serveixen per posar-li fre, sinó màxim per posar

0: i vegades pagats, però que ràpidament es tornen insuficients, no?
1: Sí. El Salvador, amb aquest estudi, diguem-ne que analitza i treballa sobre diferents àmbits, i un d'ells, precisament, jo quasi diria que pràcticament tots ells, no l'agroalimentari, però sí des del punt de vista de l'energètic o el de, econòmic, doncs coincideix amb això que deia al principi de les IES i tot el que consumeixen, etcètera, etcètera, entenent que és creixent i quasi exponencial, i un dels àmbits que analitzes és precisament l'energètic. Clar, què està passant amb els recursos? A no ser que, Salvador, no sé que demà ens passi per aquí al costat, com passa en la sèrie For All Mankind, un satèl·lit, un asteroide, que puguem agafar tot de minerals així gratis, barra lliure, amb el que tenim... No només no és viable, sinó que a més cal trobar les alternatives, diguem-ne, no minerals, no? Amb urgència, no?
0: Sí, totalment, vull dir. A veure, el que està clar és que si posem aquí dos dits de seny, la dependència de combustibles fòssils l'hem de tallar molt ràpidament. Tant perquè ens fa d'entrada totalment dependents de l'exterior, ara que està tot prontollant, com per la situació del clima, no? Vull dir, allò és clar. També està clar que simplement passar energies renovables, mantenint tots els consums energètics actuals, tampoc dona de sí. Clar. O sigui, si volguéssim mantenir tots els consums actuals amb energies renovables, hauríem d'ocupar pràcticament el 5% dels, l'equivalent a pràcticament el 5% de la superfície de Catalunya. I si a més segueixen creixent, ja no diguem. I com tu deies, hi ha una qüestió de minerals, que també necessiten minerals, no? Per tant, bàsic, reduir el consum energètic, i això implica canviar l'orientació de moltes coses. I les renovables, doncs bé, per la part aquesta dels materials, també proposo solucions, però que seran insuficients si no hi ha clarament aquesta voluntat de reduir consums energètics. No?
1: Entenc que del que descrius, perquè això ho centrem a Catalunya, però és exportable o generalitzable, és més concret en Catalunya, perquè com per això que ens explicaves, de que depenem absolutament, no? d'aquesta energia externa, o almenys en una gran part, hi ha elements que planteges que ens haurien de fer plantejar, igual com en una economia, de dir, home, doncs al final els beneficis són ingressos menys gastos, això ha sigut matemàtica sempre, doncs a vegades quan hi ha menys ingressos potser és que hem de baixar les despeses, no? I aquí a nivell energètic planteges moltes opcions o molts elements que entre tots, a nivell individual i a nivell col·lectiu, possiblement ens hauríem de replantejar, per exemple en l'univers del transport i de l'aviació, no?
0: Sí, totalment. Com tu dius, a nivell individual i col·lectiu, voldria posar l'èmfasi també que no pretenc posar aquí més pes sobre els individus.
1: Correcte,
0: no?
1: T'entenc,
0: que ja tenim molts pesos.
1: Sí.
0: Sinó aquesta part, no?, de fer el canvi col·lectiu en què sí, o sigui, ens farà falta canviar determinats patrons de consum, però sabem que ho estem fent d'una manera que no estem fent mentre la resta no ho fa, no? Que ho fem conjuntament,
1: exacte.
0: I d'una manera ben treballada, perquè no ens sortim amb un perjudici en les nostres vides, sinó al contrari, no? I sí, a nivell de transports, efectivament, tant a nivell de tràfic rodat com a nivell d'aviació, doncs són dos àmbits que fa falta reduir molt dràsticament i que hi ha maneres de fer-ho perfectament viables, no?
1: Aquí són també, per exemple, aspectes com ja ampliant a Catalunya, sobretot a Espanya, que aparentment s'havia fet una gran aposta, doncs per l'alta velocitat, per exemple, crida molt l'atenció com el que es va anar molt de pressa i quasi va ser un país punter o pioner amb tot això, després el manteniment no ha afavorit a que el ciutadà possiblement entengui aquesta alternativa, que a més, per exemple, des de Catalunya cap a Europa hauria de ser... jo sempre em pregunto com pot ser que no tinguem una xarxa que et permeti, doncs, que no cal que agafis un avió per anar a París, que puguis anar, doncs, amb un tren d'alta velocitat amb menys temps i amb un consum absolutament menor.
0: Sí, i no és només això. O sigui, ara hi ha uns mecanismes fiscals que implícitament subvencionen l'aviació i penalitzen el tren, no? Vull dir, o sigui, té IVAs molt més favorables, té exempció sobre l'impost del querosè, quan sortiríem guanyant-hi molt fent el contrari, no? Posant-hi impostos molt forts. No només pel que estalviaríem d'impactes ambientals i això, sinó perquè, clar, si mires la magnitud del que es podria guanyar amb aquests impostos, significaria un pas de diners a l'erari públic, doncs, molt, molt substancial, si fossin realment prou intensos per reduir l'aviació, no? I, per tant, doncs, clar, hi podríem guanyar serveis públics, i podríem guanyar, òbviament, com està molt clar en el discurs social, amb reducció de la pressió turística, que significa reducció del preu, de la pressió sobre el preu dels habitatges, o sigui que més enllà del problema gravíssim de recursos i de clima, doncs realment canviant aquests sistemes fiscals per desafavorir el transport aeri i, en canvi, tota aquesta quantitat de diners que es poden recaptar, que són molts, doncs fer-los servir per tenir un sistema ferroviari que de veritat funcioni, que de veritat funcioni, doncs hi guanyaríem tothom gairebé, excepte una petita part de persones.
1: Sí. Entenc que, és que a més, explicat així s'entén perfectament, no és una prohibició, sinó de qui ho hagi de fer, doncs que amb el seu impost estigui afavorint o facilitant, doncs, que hi hagi diners, doncs, per aquests trens i que sigui l'opció major majoritària, no? I possiblement això s'entén perfectament si s'explica, és a dir, igual com fa Salvador, doncs si s'explica, si aconseguim que arribi aquest missatge, i com tot del que anava llegint de l'estudi del Salvador, que és evident, és que això, tots aquests temes haurien de ser políticament transversals. Sé que ara estic dient una cosa que pot sonar a unicornios de colores, però és que clar, amb aquests temes no haurien, home, sempre podria haver algú que digui, doncs mira, aquest no està d'acord perquè té interessos del que sigui, no? Però que majoritàriament això hauria d'estar, vamos, claríssim. L'estudi també parla des d'un punt de vista agroalimentari, parles d'una transició cap a un model agroecològic centrat en la petita pagesia en lloc de les grans empreses. Clar, això beneficia, anem a dir, ajuda al teu veí, és a dir, al pagès de la teva zona, i a més, aquest quilòmetre zero precisament va en concordança amb l'aspecte anterior que dèiem, no? És a dir, menys transports i per tant també el que passa és que hem de conscienciar també la població, i tornem al que deies, que no és una qüestió de sancionar o de dir, és que ho feu malament, no, però d'entendre molt més, doncs mira, que si aquesta època tenim aquest tipus de frites, doncs ens toca aquestes i ja està, i no cal que tot l'any estiguem menjant les mateixes, no?
0: Sí. Efectivament, estic totalment d'acord amb aquesta part de consciència, i com deies abans, hi ha aquesta part de dir, el que vulgui fer-ho, doncs que pagui impostos.
1: Correcte.
0: Clar, amb això vull introduir-hi aquí un element afegit que crec que és clau, no? Que si simplement es fa això, clar, acabem en què dius, bueno, qui sigui ric s'ho pot pagar i qui no ho sigui, doncs encara té més problemes per arribar al final de mes, no? I clar, aquí, doncs, el que és també clau amb els mecanismes que planteja l'informe és un sistema redistributiu, perquè qui amb el seu consum té menys impacte ambiental no sigui simplement que pagui menys, sinó que hi guanyi diners.
1: Totalment.
0: Sinó que hi guanyi diners. I, o sigui, els diners que paga de més qui consumeix molt, que vagi a qui consumeix poc. Tenint en compte que, clar, qui consumeix molt i qui consumeix poc, en part és una qüestió, òbviament, de consciència, també és una part que normalment qui té menys ingressos consumeix menys. O sigui, que en aquest cas no és posar més pressió sobre qui té menys ingressos, sinó al contrari.
1: Totalment.
0: Donar-li uns ingressos addicionals, no?
1: Sí. I per tant és així com ara, per exemple, doncs sembla que arribarà, no? Que s'imposarà per fi aquest sistema del retorn, no? Dels envasos, que farà que qui es preocupi per retornar-los, doncs mira, té com un incentiu, no? Doncs caldria que hi hagi, doncs, tots aquests aspectes, no? És a dir, que fins i tot algun cop, no? He sentit algú dir, escolta, però quin jo sóc el que més reciclo, no? El que més no sé què, no sé quantos, i no rebo, no? O sigui, no tinc cap premi en comparació amb el que ho fa, no ja que no ho faci, sinó que ho faci malament, no? I això té molt sentit, que sí?
0: Sí, ja estic d'acord. Clar, perquè si no això, no? Ens podem trobar que dius, ostres, estic fent

0: no, el primo, no?
1: Exacte.
0: La teoria de fer tothom,
1: sí,
0: i la sí. resta de gent no ho fa.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs,
1: sí.
0: Doncs que hi hagi uns mecanismes, doncs, que sí, sí.
1: Que van, és a dir, que va més enllà del tu sentir-te bé fent-ho, que això és, és,

0: perquè arribi la ciutadania. Clar, sempre hi ha la dificultat, no? Com dèiem al principi, des d'un punt de vista polític, de que no, doncs això, no? Que sigui un fet global, i això m'imagino, sí, que és molt difícil, i que no sigui un fet partidista, no? Ha de ser complexa.
1: O sigui, a veure, amb el punt de partida que tenim ara, sembla, com tu deies, pensar en un unicorn, no? Crec que és la paraula justa.
0: Sí, sí.
1: Ara, també hi ha una altra cosa que voldria introduir aquí. O sigui, clar, crec que no n'hi ha encara prou consciència, però estem arribant a un punt en què hi ha un seguit de problemes que ja estan a nivell global, que ja estan entrant així en un punt crític.
0: Val.
1: Per tothom, per tothom. Clar, o sigui, tradicionalment hi ha hagut partits polítics, doncs, que estaven vinculats principalment a determinats grups socials o, sí, altres grups socials que podien tenir interessos diferents.
0: Correcte.
1: Crec que això cada vegada és menys cert, però que encara no ens hem acabat de fer la idea, no?
0: Val.
1: I que, per tant, aquí és on veig una esperança d'avançar. I quan dic això, doncs, clar, a part dels diferents grups socials dins d'un país com pot ser Catalunya, també entre diferents països. O sigui, justament estem entrant en una fase de confrontació així molt accentuada entre països, però en el fons, vull dir, en el fons, justament també tenim més motius que mai per coordinar-nos, i històricament ha passat. Vull dir, històricament, davant de reptes conjunts, doncs la gent ha deixat d'esbatussar-se en moltes ocasions i s'ha coordinat, no?
0: Bueno, jo sempre tinc una teoria, la dic molts cops aquí al programa, però és que vaig just amb la línia que dius, que de fet moltes pel·lícules de ciència-ficció ho han plantejat, no? El dia que la humanitat aniria una, seria quan arribés una competència forània, és a dir, quan arribés, sí, un perill d'un altre planeta, d'una altra civilització. Llavors, sí, cop i volta, en 0, és a dir, no hi ha de dir, bueno, va, ja veurem si et perdono, no, ja està, saps? Vull dir, tots a un. I després ens tornaríem a barallar. És que a vegades sembla que és una mica complex això, però que no deixa de ser així. Aquí queda clar, i com molt bé ens explicaves, que hi ha coses que quasi anem tard, i aquí és on sí, més important és que tots en prenguem consciència, i de que no es pugui deixar per més endavant. Això, paral·lelament, i et volia preguntar, Salvador, amb tota aquesta escalada que té la intel·ligència artificial, sí, no? Demana també molt repte al ciutadà, no? Per això que a vegades, sí, diem, sí, sí, sí, quasi, sí, de forma anecdòtica, no? Que dir, mira, quants litres d'aigua s'han perdut per fer-te una foto de com eres en els 80, no? Bueno, sí, sí, sí, és l'anècdota, és el meme, però també és cert, no, Salvador?
1: Sí, sí, sí, totalment cert. I, clar, fa qüestionar seriosament si un lloc com Catalunya, doncs, és el lloc per posar el megacentre de dades que es vol posar, no? Per exemple, a Móra d'Ebre.
0: Uh-huh.
1: Clar, que justament som un país amb un problema, que estem al límit d'aigua, que no tenim, que estem lluny de la capacitat d'abastir-nos energèticament de manera renovable.
0: Correcte.
1: Clar, potser no sigui el millor lloc per posar-ho. I és interessant que si mires Estats Units, on fa més temps,
0: sí,
1: que s'ha plantejat això, clar, hi ha una gran quantitat d'Estats Units on hi ha hagut reacció social i els governs locals han prohibit que es posessin més centres de dades perquè veien, bueno, que feien pujar el preu de l'electricitat, que competien amb l'aigua, que no creaven pràcticament llocs de treball. Doncs, clar, potser que també comencem a donar-nos d'això, no?
0: Sí, sí, sí, sí. És molt interessant, i a més, clar, no? Entenent que els Estats Units a més ja tenen una trajectòria, no? De poblacions on, per exemple, doncs, per la indústria, doncs, l'aigua, doncs, o estava mig contaminada o el que sigui, no? I no es,
1: sí,
0: va,
1: sí, sí, sí,
0: i no es va anunciar prou a la població, no? Per tant, potser,
1: sí,
0: és que estan,
1: sí,
0: més... Com
1: hi ha
0: més...
1: la pel·lícula aquella que
0: sí,
1: ho reflecteix molt bé, no?
0: Uah,
1: no com es diu.
0: És espectacle. Sí, sí, ara tampoc em venia al cap, però estava imaginant aquelles,
1: sí, no?
0: Escenes, no? Quan comencen a ser-ne conscient, no? Que ens heu estat enverinant,
1: sí,
0: ens heu venut, no? Per tant, jo crec que tenen,
1: sí, sí, sí,
0: aquest, com aquesta consciència, no? Col·lectiva, possiblement més, com que tenen, reaccionen més ràpidament, no? Però és evident que aquest model que hi plantejava, no? Aquesta hipòtesi que anem preguntant a molts experts, però Salvador, possiblement estiguis d'acord també que això que diem, no? Que ara les grans empreses de les IA sembla que estiguin volent posar el fre perquè veuen que és insostenible totalment, no?
1: Sí.

0: A veure, això crec que és una qüestió molt complexa,
1: Molt, segur.
0: perquè, a veure, o sigui, també el que es diu a vegades és que una mica el que volen és crear una imatge social, que el que tenen és molt poderós per guanyar-hi. Jo crec que això en part pot ser cert, però que també crec que és molt real que la intel·ligència artificial posa riscos molt greus,
1: Absolutament.
0: no només ambientals. Sinó realment, o sigui, soc dels que penso que realment posa un risc existencial més profund, però no les actuals, i aquí potser està el hype, que sembla que ja
1: Exactament.
0: dius, d'aquí 2 anys ja tinguem la
1: Correcte.
0: superintel·ligència, no, d'aquí 2 anys potser no, però crec que anem a camí de realment de tenir alguna cosa que pugui realment despilotar-ho tot, no?
1: Sobretot
0: I
1: perquè
0: sí.
1: encara, Salvador, la que tenim, doncs, directe o indirectament ens imita molt a la nostra manera de pensar, no? I el gran canvi, o aquesta paraula que a mi em posa molt nerviós però que es fa servir, que és el paradigma, serà quan comenci a pensar de forma diferent que nosaltres, no? I que, per tant, sigui fins i tot superi aquest 100%, no?, de capacitat cognitiva, anem a dir-ne, humana, no?
0: A veure, pensar diferent, o sigui, en el fons pensa molt diferent, si se'n vol dir
1: Sí,
0: pensar, que hi ha discussió
1: correcte.
0: filosòfica, però tant és. En el fons pensa molt diferent. El problema és que ens sap imitar molt bé i
1: Aquí
0: d'aquesta
1: està.
0: manera enganxa,
1: Aquí està.
0: i crea addicció. I això crec que és un problema que farà encara més difícil, doncs, posar-li fre,
1: Totalment.
0: no?
1: Mira si és així,
0: El que
1: Salvador, que
0: necessitem.
1: mira si ens imita bé, que molts cops s'oblida de les coses que li dic, saps? Allò de dir, però no te'n recordes que
0: Exacte.
1: ahir et vaig dir això? Dic, mira, és que és humà fins en això, t'acaba convencent, doncs, que sigui
0: Sí, sí,
1: algú
0: sí,
1: que
0: sí.
1: estigui treballant per tu. És molt necessari
0: Exacte.
1: que els investigadors, doncs, ens puguin anar, doncs, desenvolupant totes aquestes teories, tots aquests estudis, i que aquí els mitjans hem de posar i hem de donar veu a tots aquests informes. Així que, Salvador Pueyo, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa, i aquí teniu sempre les portes obertes per explicar-nos en el que hem de ser conscients i el que hem de nyac, apretar les tuerques, que diu el clàssic, als nostres polítics. Així que moltes gràcies i
0: No.
1: fins ben aviat.
0: I moltes gràcies a tu, que realment veig que t'has treballat molt bé l'entrevista.
1: És que
0: O
1: m'interessa
0: sigui que...
1: moltíssim, crec que és molt
0: A
1: necessari,
0: veure.
1: Salvador. Moltíssimes
0: Me
1: gràcies.
0: n'alegro. Moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que a mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, a Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent obrir el dimarts 22 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, sempre, aquella noticieta, aquella cosa que ens fa gràcia, perquè ens pot donar tema de conversa, perquè sempre hi ha un moment, jo tinc la teoria contrastada després de molts anys, que sempre hi ha un moment al llarg del dia en què et va bé tenir un tema de treure de conversa, per trencar el gel, o a vegades per posar-lo, perquè segons qui vols ficar una mica de distància, però bueno, en qualsevol cas, una notícia, un tema, sempre va molt bé. I el David Morales tots els dies ens en porta almenys un que ens val la pena de comentar. Quina has triat avui, David?
1: Mira, viatgem cap a...

0: a Singapur. I és que el país asiàtic ha posat en marxa una iniciativa nacional per recuperar l'hàbit de lectura en plena era de vídeos curts i de consum massiu d'audiovisual a les xarxes, continguts que consumeixen molt de temps. Doncs és una iniciativa que es diu ReadSG. Bàsicament, el que fan és convidar els participants a dedicar-hi com a mínim 15 minuts diaris a llegir i registrar aquest temps en una plataforma digital. Ho ha impulsat la National Library Board, que forma part d'un projecte de 5 anys, i el repte va començar a principis del mes de setembre. Bàsicament permet establir objectius personals, mantenir les ratxes de lectura, i s'acumulen punts d'experiència i monedes virtuals. Bàsicament, els participants han de llegir durant almenys 15 minuts al dia, registren la sessió a una aplicació, una plataforma que es diu Crowdtask, i d'aquesta manera aconsegueixen monedes virtuals. Després hi ha altres recompenses addicionals que estan vinculades a fer determinades activitats o determinats esdeveniments.
1: M'encanta.
0: Però bàsicament el que volen és desenvolupar la concentració, el pensament crític. Que les quantitats que es paguen són molt petites, perquè bàsicament 15 minuts de lectura permeten obtenir 20 monedes. 1.000 monedes equivalen a un dòlar de Singapur. Això més o menys són 0,68 euros. És a dir, una sessió diària de 15 minuts representa aproximadament un cèntim i mig. És poquet. Però bàsicament és un incentiu per que la gent es vagi incorporant a l'hàbit de la lectura com a rutina diària i d'aquesta manera, diuen, evitar el deteriorament cognitiu i mantenir l'hàbit de lectura en una societat cada vegada més acostumada a aquests continguts ràpids i breus.
1: Jo ja em veig el Dani Martín viciant-se a sumar punts amb això.
0: Sí.
1: Ell que és, a més, li agrada el modo difícil sempre. Ell triaria, no, leerlo con los ojos cerrados. Saps què vull dir? Ell voldria el modo más difícil i diu, ¿cómo 15 minutos? Dame el bono 3 hores, ja veràs tu. I amb això es compraria un pis. Ves què et dic? En fi, nosaltres tornarem aquesta propera nit per acompanyar-vos, seguir acompanyant-vos a les matinades, sempre de 2:15 fins a les 6. I per fer-vos això, companyia i si podem un somriure i moltes propostes. David Morales, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimarts 22. Us deixem a Más de Uno, Rafa Latorre i tot el seu equip. Vagi bé, adeu-siau.

0: se ha utilizado el pool precisamente como una mordaza, como una forma de homogeneizar a la prensa. Y eso está mal, eso está mal. Aquí y en al otro lado del Atlántico. Lo que pasa es que allí parece que se produce una reacción más furibunda.
1: Más furibunda y masiva.
0: Está bien. Oye, terminamos en Berlín, donde el problema fue justo el contrario, que es que alguien sí entró.
1: Sí, entró Isa Remmo, jefe del conocido clan Remmo, una familia de origen libanés. Apareció en celebraciones electorales de Die Linke y declaró que por primera vez se sentía apoyado por un partido alemán. En Kreuzberg no le dejaron pasar porque no figuraba en la lista, pero en Neukölln, en cambio, entró en una celebración abierta de Die Linke. La izquierda niega cualquier relación política o personal con este Isa Remmo, que está considerado como el jefe de un clan criminal, y dice que ni siquiera sabía que estaba allí. Conviene subrayarlo porque una foto no demuestra una alianza, pero políticamente la imagen es muy venenosa, Rafa. Un hombre vinculado a una organización investigada por robo, blanqueo y otras actividades criminales, presentándose en la fiesta del partido ganador y diciendo estamos con él.
0: Bueno, a ver si también han recurrido a este para perseguir a juez Diezma, que eso es todavía peor,
1: Cuidado.
0: Yo escucho los alias de... Bueno, la frase del día, John Mueller.
1: Piensa en Koldo. Todo poder acaba teniendo un portero.
0: Pensaba que iba a decir todo burdel en lugar de todo poder. Oye, ¿y la pregunta para mañana?
1: La pregunta para mañana es ¿quién vigila al portero? Porque cuando el algoritmo, el gobierno o una organización política controlan la puerta, la transparencia deja de ser decoración.
0: ¿Cómo se llama?
1: Es la cerradura.
0: Sí, ¿cómo se llama aquel, el puti, el burdel de Koldo? ¿El Rosalex?
1: Es Rosalex, imagínate, parece una marca de colchones.
0: Allí en Pamplona. ¿En Pamplona era o en Navarra? Bueno, en Navarra en cualquier caso. Pues sí, sí, ahí estaba el Club Rosalex, que ahí fue donde entendemos que conocería a Santos Cerdán, a este militante ejemplar.
1: Y a Chon Alonso.
0: ¡Nuestro Scolari!
1: Así es.
0: Hace tiempo que no hablamos de Koldo. Oye, que ya son I-20, así que información cercana y seguimos.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. El govern posa en marxa el debat de país sobre l'educació amb l'objectiu de presentar conclusions i propostes concretes a la primavera. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts destacant un accident de fa tot just una estona a la B20, a la ronda de dalt de Barcelona, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord deixa 3 quilòmetres de cua i obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, també ja podem dir que es formen, doncs, amb intensitat les retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana, al vessant Vallès i a l'altitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a Barcelona i un quilòmetre de congestió també a la via de la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra ja força intensitat en la circulació arreu del nus de la Trinitat, que provoca cues també a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta. Finalment, precisament al Llobregat també trobem trams amb retenció cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Avui, últim dia d'estiu, el qual tornarà a ser assolellat amb algunes nuvolades i bandes de núvols prims. Les temperatures seran una mica més baixes a l'espera d'un altre pic de calor que tindrà lloc demà. Les màximes avui s'enfilaran fins als 33 graus a Girona i Lleida i als 29 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El debat de país per transformar l'educació catalana durarà 6 mesos, de manera que tindrà les conclusions a l'abril. Salvador Illa ha encarregat al president del Consell d'Educació de Catalunya el lideratge d'aquest procés, que ha de comptar amb tota la comunitat educativa. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Joan Manuel del Pozo ha acceptat l'encàrrec que el president de la Generalitat li ha fet aquest dilluns en una reunió en què també hi era la consellera d'Educació, Esther Niubó. El primer pas serà decidir, abans que acabi aquest mes, quins seran els temes que centraran els 5 o 6 grups de debat que, segons del Pozo, s'han de crear. Niubó n'ha avançat alguns.
6: L'educació inclusiva, sobre el model d'acollida de l'alumne nouvingut, sobre el que és la formació i la carrera docent,

0: aquí doncs, també penso que com a societat tenim a dir quin paper han de tenir les tecnologies a l'aula, siguin pantalles, sigui intel·ligència artificial.
1: Entre octubre i novembre hi haurà la fase d'escolta i entre desembre i febrer la de deliberació. Finalment, entre març i abril s'enllestiran les conclusions amb propostes concretes.
2: En aquest sentit, el govern tindrà divendres la primera prova política sobre aquest nou consens que es busca per transformar el model educatiu català. En aquest, PP i Vox han avançat que no hi participaran i les altres formacions demanen ambició. Ferran Cuixart, bon dia.
3: Bon dia, un debat que demostra de nou la divisió parlamentària entre les diferents forces polítiques. Tant Vox com els populars avancen que no participaran d'aquesta ronda de contactes. Els populars apunten que el debat està destinat al fracàs. Escoltem el secretari general de Catalunya, Juan Fernández.
4: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc.
3: Una decisió que des del PSC lamenten. D'altra banda, Esquerra, Comuns i Junts sí que hi participaran. Els de Puigdemont, però, es mostren reticents. El portaveu Josep Rius demana a Illa molta més ambició i també decisió amb la consellera Niubó.
5: Escolti, acabar un curs amb vagues i començar un nou curs amb vagues no és mala sort, és mala gestió. És incompetència.
3: D'altra banda, tant la CUP com Aliança Catalana encara no s'han pronunciat.
2: Doncs sobre la taula educativa hi ha diversos temes a tractar, propostes a analitzar i sobretot a escoltar per part de diferents actors del sector. Un d'ells és la construcció d'un sistema educatiu inclusiu per a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, COCARMI, el comitè representant, ha presentat un informe que conclou que el sistema no garanteix la inclusió d'aquests infants. Segons les dades, el 26% de les famílies d'infants que necessiten un vetllador no en tenen i un 24% el va rebre tard.
6: Necessitem un transport que sigui adaptat, material i recursos, és a dir, hi ha famílies que demanen recursos i no arriben en temps o no arriben, i després també les adaptacions curriculars que també serien necessàries.
2: Són declaracions a la brúixola del president de COCARMI, Frederic Crespo. I un últim apunt en clau política, perquè avui el Tribunal Constitucional ha de començar a deliberar sobre els recursos d'empara que els líders independentistes han presentat contra la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació. L'alt tribunal inicia avui el debat sobre el recurs de l'exconseller Jordi Turull, una decisió sobre la que també es podrà extrapolar la futurible sobre Carles Puigdemont. De fet, els comuns demanen la seva aprovació. Apunten que un eventual retorn de Carles Puigdemont faciliti a Junts desmarcar-se de l'agenda d'Aliança Catalana i de la deriva en matèria d'habitatge i migratòria. Escoltem el seu portaveu, Gerardo Pisarello.
7: Ja que quan Puigdemont era president, doncs Junts va defensar polítiques en matèria d'habitatge que ara n'estem més que mai i que malauradament no estan tenint el suport del seu partit ni a Catalunya ni al Congrés dels Diputats a Madrid.
2: I reitera que durant la presidència de Puigdemont al partit, Junts va defensar polítiques d'habitatge.
8: Más de uno Catalunya.
2: El Consell Executiu de la Generalitat té sobre la taula l'aprovació d'un pla per rehabilitar habitatges i ampliar el parc públic, una inversió de 255 milions d'euros anuals per atendre de forma especial barris vulnerables i municipis rurals. Gabriel Figueredo, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Un pla que forma part de l'acord pressupostari firmat amb Esquerra Republicana. En la seva presentació a Esparreguera, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acompanyada de la diputada republicana Esther Capella, ha assegurat que l'objectiu del pla és completar el que es va fer amb els fons europeus.
10: Però estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, aquests edificis, que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic en habitatges per a la ciutadania.
9: El programa Regenera preveu 190 milions anuals de recursos propis del govern i 65 milions en finançament de l'Institut Català de Finances. La línia amb més recursos és la de la rehabilitació integral de barris vulnerables amb 75 milions d'euros anuals. Es calcula que hi ha 560 mil habitatges de més de 45 anys especialment vulnerables.
2: Gràcies, Gavi. I un últim apunt abans dels esports. Sàpiguen que els Mossos d'Esquadra continuen buscant els responsables del segrest d'un home el passat dissabte a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segur que n'han vist les imatges a les xarxes socials. 5 individus vestits de falsos policies van treure un home d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 27, rebassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
11: Bon dia, Èxode Blaugrana, amb fins a 17 jugadors que ja es troben concentrats amb les seves seleccions. Per tant, el tècnic alemany del Barça, Hansi Flick, es queda en família, amb Wojciech Szczęsny, Alejandro Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús, que s'exercitaran fins divendres i després gaudiran.

L'entitat, l'acompanyament ha estat especialment important per a persones que es troben en situació d'exclusió social. De les 89 persones ateses, 27 es trobaven en situació de sense llar, fet que justificaria la importància de disposar d'un suport especialitzat per accedir als procediments de regularització i estabilització. Un total de 38 persones han pogut presentar la seva sol·licitud i 18 han obtingut la resolució provisional. I al nucli històric de Tremp hi ha 12 tallers artesanals i espais de creació dedicats a l'artesania artística i d'ofici, i aquest fet li va suposar a principis d'any que la Generalitat declarés la capital del Pallars Jussà com a punt d'interès artesanal. Ara, passats 6 mesos, des de l'Ajuntament s'han començat a fer activitats per potenciar aquests locals que aporten singularitat al comerç local i poden obrir noves vies de col·laboració i negoci. La ceràmica, la joieria i orfebreria, el tèxtil, la il·lustració i la serigrafia, més de la litografia, l'art floral, la fotografia i les arts plàstiques són algunes de les disciplines d'aquests tallers artesanals. Cal destacar que Catalunya té 8 punts d'interès artesanal i el de Tremp és el primer que hi ha a la demarcació de Lleida. I la calor fa avançar entre 2 i 3 setmanes la verema a les vinyes d'alta muntanya d'Estamariu. La Fundació Planes Corts elaborarà unes 1.000 ampolles de Cadino, nom medieval del Cadí, i les vendrà a l'Alt Urgell. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, constata que l'incivisme es percep com un problema de seguretat, tot i que els delictes baixen a Lleida. L'alcalde anuncia un nou equip de la Guàrdia Urbana per perseguir els incompliments de l'ordenança de civisme en el marc de la reunió de la Junta Local de Seguretat que ha tingut lloc a Lleida aquest dilluns. Avui és dimarts, és 22 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades abans, com cada dia, un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida és d'Esparta amb 16 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera i a Balaguer, 18 a Tàrrega, les Borges Blanques i Mollerussa. Al Pirineu, 14 graus, al Pont de Suert, 13 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera avui aquest dimarts ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, Balaguer, a la Seu d'Urgell i també a Tàrrega i 28 graus a Viella. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha constatat aquest dilluns que s'ha trencat la barrera entre els problemes d'incivisme o convivència i els de seguretat, perquè determinades conductes que no són delictives també condicionen la percepció ciutadana. Així ho ha dit després de la reunió de la Junta Local de Seguretat, on s'ha informat d'una baixada de l'1,1% dels fets delictius entre gener i agost, però un augment dels incompliments de les ordenances fins als 603 casos, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Larrosa ha anunciat un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions en el marc de la nova ordenança de civisme que el govern local portarà al debat de ple del proper divendres.
2: Hi haurà un equip dedicat exclusivament a tot això. Ho hem d'aturar d'alguna manera, eh? I a més, no només és l'ordenança de civisme, sinó que us vull recordar que hi ha una disposició addicional que reorganitza tot el quadre de sancions de totes les ordenances que tenen que veure amb comportaments al voltant del civisme i la convivència. No? Jo crec que hauria de funcionar, ho hem d'explicar bé, però també hem d'aconseguir que la gent parli, de vigilar el que fas, perquè, en fi, tindràs les teves... hauràs d'assumir les teves responsabilitats.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha coincidit amb l'alcalde que cada vegada és més difícil separar els problemes de convivència de la percepció de seguretat al conjunt del país i ha apuntat que a mesura que el cos de Mossos disposi de més múscul podrà col·laborar amb les policies locals en tasques de prevenció, proximitat i, si s'escau, en sancionar incompliments de les ordenances. En els darrers mesos, arrel Sant Ignasi ha acompanyat 89 persones en situació administrativa irregular en el seu procés de regularització. D'aquestes, 38 han pogut presentar finalment la seva sol·licitud, mentre que actualment 18 han obtingut la resolució provisional. Segons l'entitat, l'acompanyament ha estat especialment important per a persones que es troben en situació d'exclusió social. D'aquestes 89 persones ateses, 27 es trobaven en situació de sense llar, fet que justificaria la importància de disposar d'un suport especial especialitzat per accedir als procediments de regularització i estabilització. Un total de 38 persones han pogut presentar la seva sol·licitud i 18 han obtingut la resolució provisional. I al nucli històric de Tremp hi ha 12 tallers artesanals i espais de creació dedicats a l'artesania artística i d'ofici. I aquest fet li va suposar a principis d'aquest any que la Generalitat declarés la capital del Pallars Jussà com a punt d'interès artesanal. Ara, passats 6 mesos, des de l'Ajuntament s'han començat a fer activitats per potenciar aquests locals que aporten singularitat al comerç local i poden obrir noves vies de col·laboració i de negoci. Sílvia Romero és l'alcaldessa de Tremp.
3: Passem de la vintena, però incloem des de aquarel·la, taller d'estampació, artesanes de la ceràmica, artistes florals, artesans joiers, és a dir, és un ventall molt ampli i esperem anar-lo ampliant perquè realment és una fórmula que ara estem comentant que agrada molt, funciona i està tenint ja, diguem, un recorregut llarg i per tant podem dir que estan establerts.
1: Catalunya té 8 punts d'interès artesanal i el de Tremp és el primer que hi ha a Lleida. L'objectiu del distintiu és que contribueixi a promoure el relleu generacional dels oficis tradicionals i intenta que cada cop hi hagi menys comerços buits al centre històric. I el cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya. Els seus productors reivindiquen aquest fruit sec davant del context de canvi climàtic actual, ja que és un cultiu que suporta bé la sequera i que es manté en un preu estable al mercat. Davant d'això, un grup de productors de l'Urgell volen promocionar-lo com a alternativa a altres cultius, com la vinya o l'olivera. Ramon Boleda és productor de festucs a Verdú.
4: La vinya està en crisi, l'oliver aquest any, l'oliva es presenta molt malament de preu, i l'ametller aguanta, però el pistatxo és un producte que té una continuïtat any rere any i no té baixades de preus.
1: La campanya de recol·lecció en aquesta zona ha arrencat amb bones previsions de collita, amb un pistatxo de bona qualitat i rendiments d'uns 2.000 quilos per hectàrea de mitjana. La collita s'ha avançat per la calor de l'estiu i s'allargarà uns 10 dies fins a principis del mes d'octubre. I els episodis de calor extrema d'aquest estiu han fet avançar la verema, també a les vinyes d'alta muntanya, està Mariu, a 1.365 metres. La Fundació Planes Corts l'ha donat per acabada aquest dilluns amb un avançament d'entre 2 i 3 setmanes respecte a una campanya normal.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Escuchas Más de Uno en Onda Cero. Con Alsina.
1: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
4: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
6: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
7: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
8: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
10: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou sub 100% elèctric de Skoda. Vine a veure el Puja'l i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Del Mau Motor, del grup Nayox.
11: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass Tons Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
12: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts 22 de setembre, dia en el que volem tornar a apel·lar la generositat i la solidaritat de tots els catalans i les catalanes. I és que en el Dia Mundial de la Medul·la Òssia, el Banc de Sang i Teixits engega una campanya per demanar donacions, especialment d'homes joves. De seguida ho explicarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i sense música, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Era la salutació del Jota, era la seva manera de saludar.
1: Exacte. És per veure, mira, podies començar a saludar així, pares la música i entenem que ens has dit hola. Gerard Sant,
4: bon
1: Montse Valls, bon dia. Víctor Lozano,
5: bon dia. Hola, bon dia.
1: Avui tenim tants continguts que no sé si entraran tots, així que vinga, va. Comencem per la
3: cançó.
1: I no
3: hi ha temps de cantar avui perquè és que la cançó l'hem cantat i l'hem escoltat tots milers de vegades. Som-hi.
1: Soldadito marinero, conociste a una sirena. Mira si podem cantar.
3: Exacte.
1: La Montse

0: Estem escoltant Soldadito Marinero de Fito i Los Fittipaldis, una cançó que narra el cas d'un home marcat per les males decisions en la vida i en l'amor, el que podria ser el cas d'un dels dos protagonistes de la notícia d'avui. I és que una estafadora de l'amor ha estat condemnada a 4 anys de presó per haver robat un total de 400.000 euros a un home octogenari, vidu després de 60 anys de matrimoni i a qui va fer creure que tenien una relació sentimental per enganyar-lo. Segons la sentència, la víctima va conèixer la dona en un restaurant a Brussel·les i després de viure junts uns mesos a la capital belga, la parella va decidir instal·lar-se a Dénia, on la dona va aconseguir que l'home comprés un habitatge, que li fes nombroses transferències econòmiques a favor seu i que constés en l'escriptura de l'immoble que li donava la meitat de l'import. Mesos més tard, després d'haver conviscut junts, l'acusada va fer creure a la víctima que necessitava diners per comprar un altre habitatge, aquest cop a Romania, per la seva mare, que estava malalta, i per ajudar a un familiar, a més de diverses transferències per valor total de 233.500 euros i d'aconseguir el número clau de la targeta bancària, des d'on va fer dues retirades de 1.000 euros i una de 350, sumant aquest total de 400.000 euros que la condemnada haurà de tornar.
1: Ha de ser mala persona,
2: quina, sí,
1: eh?
2: Quina poca vergonya és, fer això a una persona.
3: És un ésser... És
1: execrable.
3: És un excrement.
0: És repugnant.
4: Totalment. I quines ganes de fingir la teva vida humana sencera, no? Sí. Quina mandra haver d'estar amb aquesta mandra.
3: Sí, però el Robert té raó, és a dir, hi ha gent molt dolenta i es poden cometre moltes atrocitats a la vida, però per mi una de les pitjors, de veritat, és aprofitar-te d'un senyor o una senyora gran.
0: Totalment vulnerable.
3: S'ha de ser un excrement en forma de cos humà.
2: Tot torna, així que esperem que tot li torni a aquesta persona.
3: No sempre, no sé per què en aquesta vida, però els dolents...
0: El karma té massa feina, tenint en compte la quantitat de mala gent que hi ha al món, el karma no dona
1: l'abast. La frase, a totes les putes se les aparece la virgen.
2: Ui, és així.
4: Jo no va dir que la cerda llega a Sant Martí.
2: A casa meva es diu això, ara potser no està ben vist dir això, però...
3: Eso que dice Calvo, me pasó a mí un día. Estaba ahí, en un sitio de esto, donde la...
2: ¿Quién se te apareció?
3: La chavalilla ahí, estaba todo ahí, me vino... Una virgen ahí, que hace chaval ahí.
2: Guarda'l, el personatge aquest.
0: Tanquem la caixa.
2: Sí, tanquem la caixa vintage.
0: Guardem el nino a la caixa.
2: De cunyats, vinga. Pregunta del dia, Robert, dimarts, dia especial aquí a la ciutat.
1: Sí, perquè des que va començar la temporada diem allò de... You must
5: remember this. Cada dimarts. A kiss is just a kiss. A la ciutat. A sigh is just a sigh. Tócala otra vez.
1: L'audiència, gràcies. L'audiència fidel d'aquest programa ja deu haver interioritzat la mecànica. Però per si algú se suma aquesta hora a aquest programa de ràdio, gràcies per fer-ho, doncs sàpiga que cada setmana busquem una cançó a la que donem un aire de misteri. I com ho fem? Doncs inventem unes pistes que permetin les persones que ens escolten arribar fins al tema del qual estem parlant. Aquestes molles de pa les anirem deixant al llarg del programa perquè els i les oients, com a tites, vagin venint a la nostra cançó.
6: Pensen, esclar, com que aquests, el que els interessa és la menjadora, vindran, diguem-ne, com a conillets, allò, tites, no? Vindran com a conillets, com a tites, perquè el que els interessa és la menjadora, no?
1: Bé, doncs perquè vagin venint com a tites, jo vaig oferint ja primeres pistes de la cançó d'avui i de l'artista que la canta.
2: A veure.
1: La primera pista és Torero.
2: El Chayanne.
0: I no és Chayanne.
1: No sabem si no és Chayanne.
3: Jo home, no diré nada.
0: Perquè és massa no evident,
2: no
0: perquè és massa evident la pista.
2: Home,
0: no
2: haguessis dit el títol de la cançó. Però... Torero de Chayanne, no sé. Ah.
1: Com que sóc molt generós, donaré una segona pista.
0: Bueno.
1: Atenció, eh? Torero és la primera. La segona és Palau.
2: Ha tocat al Palau de la Música, ha cantat al Palau de la Música.
1: Probablement.
2: Sí?
1: Sí, sí. I el Sant Jordi també.
2: Ah, el Palau Sant Jordi, clar. Apa de Palau.
1: Ah, amb aquestes dues pistes.
2: Ah, Torero?
4: No, per una caràtula d'un disc, no sortia el Toro darrere.
3: Ah,
2: dels primers.
3: Ja ho tinc. Jesulín de Ubrique.
2: Ah, toda. Seria boníssim. Però en Palau, perquè la seva casa és com un Palau.
3: Toda.
1: Amb aquestes dues pistes, Torero i Palau, ja es poden anar fent una composició del lloc de qui estem buscant avui. Fixa't que ja acabo de donar... atenció, acabo de donar una tercera pista i ningú se n'ha adonat. He dit, amb aquestes dues pistes, ja es poden anar fent una composició del lloc de qui estem buscant avui. No de què, sinó de qui.
2: Home, és una persona ja...
3: Aleshores no pot ser quins, perquè hi ha una cançó de Julio Iglesias...
2: Però el cantant estàs preguntant, són cançons. Què estàs preguntant al cantant?
1: Jo estic dient, la cançó l'ha de cantar algun cantant o alguna cantant,
2: per això,
3: clar,
2: no?
3: Clar.
1: Estic donant pistes de qui.
3: Clar, és qui, no quins, perquè hi ha un de Torero que...
2: Ah, perquè és només una persona.

0: Llavors no és estofa.
1: Es refereix a que són pistes sobre l'artista i no sobre la cançó.
2: Víctor, Víctor, encara es manté viu Jesús Lindo Briqui, que és una persona.
3: Però no, però no Julio Iglesias i José Luis Rodríguez el Puma, que van fer un dueto i van cantar una cançó. Torero, hay que ser torero. Correcte.
2: Primera conexió.
3: Aquí està, el periodista de deportes dando lecciones a los chavales de la ciudad.
2: Pensava que el Robert era el vintage d'aquesta casa, veig que no, que ets tu, eh?
1: Víctor li va a roda,
2: el Víctor. Cada cop que entra, demostra el vintage que és.
3: És un temazo, temazo total.
4: Temazo del Puma i de...
3: Temazo del Puma i el Puma.
2: Doncs vinga, ja tenim dues, tres pistes. Torero, Palau, i que és un únic cantant, que no és duodinàmico.
4: No.
3: No.
2: Per exemple.
4: Ni el trio La La La.
3: Ni el Purga. Exacte. I el Linterna.
2: Ni la Trinca.
1: El Purga i el Linterna.
5: Què és, que és, no, no, que d'aquí parla?
2: Perdona,
4: Víctor, aquesta, això que acabes de fer ara, el Purga i el Linterna, ho vaig dir jo aquí l'estiu, en una taula de l'inici del programa, i ningú sabia qui eren el Purga.
3: No m'ho puc creure, per favor.
2: Parlo molt raro.
3: No, i el Gerard m'estranya, perquè hi havia una davantera del Racing de Santander que els hi deien. El duo Sacapuntos.
1: Ah, sí? El duo Sacapuntos.
3: No, però el Racing de Santander tenia un davanter molt alt, el Zizic, i un molt baixet.
1: El Zizic i el Monitis.
3: Els hi deien, sí. Monitis i Zizic, el duo Sacapuntos.
2: 22. Com estava la plaça?
4: Abarrotar.
2: Que vieja.
4: Això no sabeu la gent.
3: Déu-n'hi-do, el Petitó.
2: Com marcava, Ramon se posa una cara.
3: Com marcava Paquet, el Petitó, eh?
4: Sí.
3: El Purga?
2: No em fixava en això. Si tenia 10 anys, Víctor.
3: Bueno, potser portava cotó o posava un mitjà.
2: Ai, el deport ja que vulgui. Vinga, va, aquestes pistes. Torero, Palau, i és una única persona. Ja sabeu de quina cançó i de quin artista estem parlant? Si algú envia nota de veu ja hi ho encerta.
1: Si algú la treu ara, vamos.
2: És un mèrit, eh? Perquè...
3: és de premi, és de premi.
2: Jo sé qui és. I la primera encara, la segona no tinc ni idea de per on va. La veritat, però
1: sí,
2: bueno.
1: Sí, jo tampoc.
2: Notes de veu al 676-760908, a veure si endevineu la cançó que s'amaga aquesta setmana a Tócala otra vez. Mentre que penseu, repassem l'actualitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, planteja prohibir la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i potenciar en paral·lel la lectura entre les noves generacions.
6: Així ho ha anunciat aquest matí en una entrevista a RAC1, després que avui mateix el Departament de Salut hagi publicat la nova guia de salut digital, que espera tenir molta incidència en les escoles. Des de la Generalitat apunten que les pantalles, en general, estan generant addiccions entre els més joves, i això, al seu entendre, acaba afectant els seus hàbits com a estudiants i els dificulta tenir una bona comprensió lectora. De fet, des del govern vinculen els mals resultats de les proves PISA al fenomen de les xarxes socials. Per això, eliminar les pantalles i l'ús de la intel·ligència artificial agafa força com una de les solucions per remodelar el sistema educatiu català.
2: Seguim parlant d'educació, i és que els resultats de les proves PISA continuen generant debat. Professors de secundària han presentat un càlcul que estimen qui hauria estat el resultat de Catalunya si s'haguessin inclòs els alumnes que van quedar exclosos de la mostra.
6: I és que recordem que es va excloure un 23% dels alumnes quan el límit establert és del 5%. Segons aquest estudi de professors de secundària, si aquests alumnes, majoritàriament amb necessitats educatives especials, haguessin participat en les proves i obtingut resultats per sota de la mitjana, Catalunya hauria quedat, per tant, per sota de la mitjana espanyola, com de l'OCDE, en totes les competències avaluades. L'informe apunta que el territori hauria perdut fins a 9 posicions en matemàtiques i 10 en ciències i comprensió lectora. L'entitat també atribueix l'error a unes instruccions que asseguren no deixaven clar el límit màxim d'alumnes que es podien excloure de la mostra.
2: I acabem a la Sagrada Família, que assegura que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per completar la façana de la Glòria es troben en una fase molt avançada.
6: El temple planteja una solució que permetria construir la gran escalinata prevista per Antoni Gaudí, afectant només un edifici situat davant de la Basílica. Segons els responsables del temple, la proposta passa per traslladar aquest immoble a una illa adjacent, alliberant així l'espai necessari per executar l'accés principal a la Sagrada Família. La direcció de la Basílica afirma que ara correspon a l'Ajuntament prendre una decisió sobre la solució definitiva i s'ha aventurat a parlar de terminis per a la finalització definitiva de la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director de la Basílica.
7: En les Sitges creiem que en un termini aproximadament de 10 anys seria més que suficient per finalitzar la Sagrada Família. Veurem l'impacte de la solució urbanística que té en aquest període. Això està per analitzar, però creiem que un període de 10 anys seria més que suficient.
6: Mentrestant, les obres de la façana de la Glòria continuen avançant. La previsió és que durant els propers mesos comenci la construcció de les torres laterals i que aproximadament d'aquí un any es puguin aixecar les 8 grans columnes que les han de sostenir.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.

0: Espero d'aquí una estona al Paraula de Cançó.
1: I tant. A vosaltres, gràcies.
0: Comencem a repassar l'actualitat esportiva. Es buida el vestidor del Barça, que hi ha un virus o un...
2: No, s'han fet fora per dolents, perquè no guanyen cap partit, perquè
0: ostres,
2: són
0: no
2: lamentables.
0: No marquen gols, només tenen un 10.
2: Només queda la dona o l'home de la neteja, el que arregla, ha vingut a arreglar les aixetes de les dutxes i poqueta cosa més. Marxen tots, perquè hi ha aturada per les seleccions, aquesta maleïda aturada, almenys per mi, perquè ara aturar les competicions de club 3 setmanes és un gatillazo dels grans, i més tal com estava el Barça, més com estava el Barça, però aquest és el calendari i aquesta és la situació. El Barça perd fins a, o millor dit, Hansi Flick perd fins a 17 jugadors que marxen amb les seves respectives seleccions. A mi em preocupa especialment el cas de Rafinha, no sé a tu, però a mi el cas de Rafinha em preocupa perquè ha de fer, és el jugador del moment, està en una forma impressionant, però a l'alçada dels millors cracs de la història del club, però és que ha de fer 35.000 quilòmetres per jugar dos amistosos a Austràlia i després viatja cap a la Índia a jugar un amistós a la Índia. Partits amistosos, pagant el Barça.
0: Com que pagant el Barça?
2: Home, la fitxa, el sou del jugador el paga el Barça. La selecció brasilera, la Carinyanilla, no paga res. És a dir, gratis per la patilla. Jo crec, tens tota la raó, això s'hauria de prohibir, s'hauria de posar fil a l'agulla d'una vegada per totes. Però també et dic una cosa, els futbolistes, que sempre són els que guanyen més diners, sempre se'n van de rosites, mai fan res, mai es mullen. Jo crec que el futbolista hauria de parlar amb el seleccionador i dir, mira, jo ara estic sentat amb el meu equip, no sé si tu ara, aquesta pallissa em va fatal, tal com estic ara, i no. Però ells els hi va bé perquè que van volen tenir amb les seleccions, tenen prestigi, guanyen diners, patrocinadors, etc. Doncs bé, el tècnic alemany s'ha vist amb l'obligació, doncs això, doncs, de donar vacances uns quants dies als que es queden aquí, perquè són uns futbolistes que pràcticament es pot fer un entrenament. 9 dies de festa per Chesney, Valde, Gerard, Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. No tindran vacances els que estan lesionats, Joan García, Frenkie de Jong, Rooney i Christensen, que sí que hauran d'anar diàriament a fer la continuar amb el procés de recuperació de les seves respectives lesions. Sigui com sigui, el Barça que marxa en aquesta aturada de seleccions en modo piconadora, 7 partits a la Lliga, 7 victòries, 31 gols, líder amb ja amb 5 punts d'avantatge sobre el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Precisament, el seu entrenador, Diego Simeone, ha elogiat de quina manera l'equip de Flick en declaracions a ESPN.
3: La verdad que juegan bárbaro. Sí. Parece que juegan otro deporte, parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, correcto.
3: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol, porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores. Son los mejores en estos momentos, es el mejor equipo de la liga por una cuestión de lo que está mostrando.
2: Per cert, que ja saps que Simeone va estar present en el derbi, òbviament és l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, i va haver merder amb Mourinho rajant dels àrbitres. Em sorprèn que Mbappé, que ha marxat amb la seva selecció, amb la selecció francesa, en declaracions a l'AS, no li ha seguit el joc a Mourinho en aquestes crítiques als àrbitres.
5: Yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque al final el árbitro es humano, hacen errores. Sí, són errors, però jo no quiero entrar en esto.
2: Així les coses, el Barça, recordem que no té partit fins al 10 d'octubre, déu-n'hi-do, els dies que queden perquè es jugui aquest duel contra el Getafe, que serà a l'estadi del Camp Nou.
0: Mentrestant, la campiona del món es concentra.
2: Sí, avui es concentra la selecció espanyola, és la primera trobada de futbolistes després d'aconseguir la segona Copa del Món. A les Rozas es concentren aquests futbolistes. N'hi ha 7 del Barça, recordem que ahir Luis de la Fuente, el seleccionador, va renovar fins al 2032. Espanya disputarà 4 partits corresponents a la Nations League de la UEFA. El primer dissabte que ve, un partit, per cert, contra Anglaterra a Wembley, després jugarà 2 partits contra Croàcia i un contra la República Txeca. L'Espanyol també per futbolistes, un total de 3, en aquest parèntesis de seleccions. Roberto Fernández, que es concentra precisament amb la selecció espanyola absoluta, Javi Hernández amb la sub-21 i Vania Drkušić, que marxa amb Eslovènia. Manolo també ha dit, si Flick dona 9 dies de festa, nosaltres que estem malament només en dono 6, i per tant aquests jugadors que es queden aquí marxen 6 dies de vacances. Recordem que l'Espanyol juga un amistós el 2 d'octubre, el divendres. Partit amistós contra l'Ipswich Town, anglès, a l'estadi de Cornellà al Prat. És un partit a porta tancada.

0: Vinga, i comença la Champions femenina.
1: Avui comença, sí, sí, els primers partits de la fase grupal de la màxima competició europea, de la qual n'és el vigent campió, el Futbol Club Barcelona, que la va guanyar brillantment la temporada passada. Avui hi ha un partit interessant, el que jugarà el Real Madrid a les 9 contra el PSG, a l'estadi Alfredo Di Stéfano. Més partits previstos per avui, a 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City i Inter de Milà-Hacken, i a les 9, Arsenal, Coge i Juventus Benfica. Què fa el Barça? Doncs el Barça s'entrena a hores d'ara, estarà a punt d'acabar l'entrenament si no ho ha fet ja, preparant el duel de demà contra el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff, és el debut del vigent campió. L'equip blaugrana ha mirat d'intentar, amb aquest nou Barça, amb tantes baixes, doncs, començar de la millor manera possible. Recordem que queda entre les quatre primeres és fonamental de cara a evitar-se un creuament addicional a la següent ronda. Esperem d'aquí, mira, 23 minuts, hi haurà la roda de premsa oficial a càrrec de l'entrenador Pere Romeu i Eva Pajor, sortiran tots dos a fer la corresponent roda de premsa. Tanco amb tres apunts, dos de futbol i un de bàsquet. El primer de futbol té com a protagonista el centre d'esport Sabadell, que perd per tota la temporada el seu davanter de referència, Nico Gioacchini, que serà operat d'un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Per la seva banda, l'Europa ha anunciat a Luis Blanco com a nou entrenador en substitució de Josep Maria Jané, destituït pels mals resultats. L'Europa ha fet un inici de temporada força fluix, amb només un punt de 12 possibles, i el Joventut va celebrar ahir amb una gran festa a la plaça de la Vila de Badalona davant la seva afició. El títol de la Supercopa ACB ha aconseguit aquest passat cap de setmana, primer títol en 18 anys de la penya, aconseguit a més contra el rival, el derbi, el rival no ciutadà, però sí rival català, que és el Barça.
0: Víctor Lozano, gràcies, fins demà.
1: Demà més i millor, adeu.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
0: Avui dimarts, dia 22 de setembre, celebra el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia, i és per això que el Banc de Sang i Teixits ha recordat de la importància de seguir sumant donants i ha intensificat la campanya de captació.
4: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com poden ser leucèmies o linfomes, han pogut rebre trasplantament de medula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Això ha estat possible gràcies als milers de donants inscrits al registre de donants de medula òssia, el RETMO. Ara mateix hi ha més de 85.000 inscrits, amb un increment superior a l'objectiu del Pla Nacional. Tot i així, el Banc de Sang i Teixits recorda que mai és suficient i que segueix sent necessari sumar més donants. D'entre aquests donants hi ha un perfil especialment sol·licitat, el d'un home de menys de 40 anys.
0: Laura Medina, cap de donació de Moll de l'Os del Banc de Sang i Teixits i responsable del banc a l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: El 2025 s'han registrat 5.500 nous donants de medula òssia, el que sens dubte és una gran notícia, però mai és suficient, no?
5: Correcte. L'objectiu, de fet, hauria d'estar més proper a 7.000 inscripcions anuals, i aquest és el nostre objectiu també per aquest any. Estem intentant arribar sobretot a gent jove, com deia abans el company, és el nostre objectiu, sobretot intentar que siguin menors de 30 anys, que seria el perfil de donant ideal, encara que per fer una inscripció a aquest registre cal tenir entre 18 i 40 anys.
4: Laura, per recordar-ho a l'audiència o per qui encara no ho sàpiga, què és el que donem quan donem medula òssia i per què serveix?
5: Val, doncs, perquè ens pugui entendre una mica tothom, la idea és que la medula òssia, nosaltres parlem d'ella com de la fàbrica de la sang. És a dir, és on nosaltres fabriquem, entre altres, glòbuls vermells, bé, els glòbuls blancs, que és una part fonamental de les nostres defenses. I precisament, quan hi ha una errada, diguéssim, en aquest punt, ens trobem en cert tipus de malalties de la sang, leucèmies, linfomes, com heu dit abans, que de vegades necessiten d'un trasplantament d'una altra persona. Hem de canviar aquesta fàbrica per una altra, perquè ja no som capaços amb els tractaments actuals de resoldre l'errada de la fàbrica que tenim. Llavors, el primer que hem d'intentar és trobar un donant familiar compatible al 100%, la qual cosa passa només en un 25% dels casos, és a dir, un de cada quatre germans

0: és idèntic amb els codis de les nostres defenses, amb nosaltres. Llavors, fora d'aquesta probabilitat, hem d'obrir les possibilitats a donants no familiars. I aquí és on entra en joc el RETMO, el Registre Espanyol de Donants de Medula Òssia, i els nostres donants, que com a donants de la resta del món, doncs, participen d'aquest sorteig, diguéssim, d'alguna manera.
1: Deies abans que el vostre objectiu són homes de menys de 30 anys que es poden registrar fins als 40, i la meva pregunta és per què aquesta franja d'edat i per què homes?
0: Val, ho que és que hem vist ja en molts estudis que quan més joves, millor resposta a la fabricació d'aquesta, a la estimulació d'aquestes cèl·lules mare que necessitem per poder fer la donació de medula òssia. Recordem que per poder fer una donació, les cèl·lules mare no hi són a la sang perifèrica. Les hem d'estimular, la qual cosa es fa 4 dies previs amb unes injeccions subcutànies, que vol dir com les de les insulines, no són ni musculars ni endovenoses, i amb aquesta estimulació surten al torrent sanguini i ja és molt fàcil per nosaltres, que som del món de la hemoteràpia i que estem acostumats a recollir d'una manera molt semblant a la que recollim el plasma, per exemple, les donacions de plasma, recollir aquestes cèl·lules. Només necessitem un braç amb una vena d'accés i a l'altra una vena del retorn. Però, per homes, a veure, tant homes com dones són benvinguts. De fet, el problema, entre cometes, és que tenim un registre amb molts més dones que homes. Intentem, llavors, el primer, revertir aquesta tendència per part de la societat. Sempre hem vist també en tot el que són temes solidaris, moltes vegades les inscripcions de les dones ens trobem que són per sobre de les dels homes. Però també hi ha un punt, i és que els centres de trasplantament, davant d'un home i una dona amb les mateixes característiques, les dones poden haver tingut embarassos i llavors això ens dona una possibilitat de tenir desenvolupar anticossos de la part del fill que no és nostre, i això s'ha de fer un cribatge i veure si és compatible també amb el seu pacient. I si ens podem estalviar aquest risc d'incompatibilitat, doncs ho prefereixen. Clar. I és per això que el més escollit és l'home en aquest cas.
2: Estem parlant de compatibilitats, però no sé si passa com en el cas de la donació de sang, que hi ha casos en les que una persona no pot donar perquè hi ha certes restriccions. És el cas de la medula òssia?
0: Sí, però tenim la sort de que els criteris són molt semblants. Llavors, no s'ha de fer una cerca d'estudis ni de malalties de la sang per poder... tenim també les possibilitats a la pàgina web del Banc de Sang de quines excepcions hi ha, i podem veure que són molt, molt semblants a les que tenim per la donació de sang. Llavors, per fer-se donant de molt dos, bàsicament, com dèiem també per la donació de sang, si disposem d'un bon estat de salut, podem dir a nivell genèric, després si tenim preguntes concretes, sempre podem no només cercar la pàgina web, sinó també ens podem apropar a qualsevol punt de donació, ja siguin equips mòbils o punts fixes al voltant nostre, perquè els tenim arreu de tot el territori, per preguntar a qualsevol professional del Banc de Sang, també.
1: Doncs, Laura, perquè la gent s'animi a ser donant de medula òssia, expliquem una mica, recordem, com es fa aquesta extracció, com es fa aquesta donació?
0: Doncs, més del 95% dels casos, la majoria, per tant, són mitjançant aquestes màquines d'aferesi, que és una màquina que el que fa és separar els components de la sang. Hi ha una part que és el plasma i una part que són les cèl·lules i els glòbuls vermells. Llavors, dins de les cèl·lules són capaços d'agafar les cèl·lules mare que necessitem, que recollirem amb una bossa que anirà directament al centre de trasplantament, i al voltant de 48 hores després s'estarà fent el trasplantament, la infusió d'aquestes cèl·lules en un pacient que ho necessita i que ha rebut uns dies abans una quimioteràpia per tal d'anar amb la malaltia que està patint. El procediment requereix de 4 dies d'aquesta estimulació d'aquestes cèl·lules mare, i aquestes injeccions ens donaran com efectes secundaris com un procés semblant a un quadre pseudogripal. Es poden donar mal d'ossos, mal de cap, però a veure, res que no se'ns passi amb paracetamol i ibuprofè, que

acostumem també a prendre aquesta medicació davant de qualsevol malestar, no? Malestar general, no en concret específic, i que ens permet perfectament

0: De fet, hi ha molta també confusió amb la mèdula espinal, la gent també que pensa que ha de ser amb una extracció quiròfan amb anestèsia general, que sí que existeix aquest tipus també d'opció, però sempre és el donant el que pot escollir i normalment, vull dir que menys d'un 5% escollen la donació per extracció directa, que sí que existeix, tampoc podem obviar-la, però sobretot el missatge és que podrem escollir, que és un procés que es tolera molt bé. I jo sempre dic que si volem fer un acte solidari al llarg de la nostra vida, no se m'ocorreix res més solidari que donar vida a una persona que ho necessita, no?
1: Totalment. Doncs ja sabeu, si us animeu, importantíssima aquesta donació de medul·la òssia. Laura Medina, cap de donació de moll de l'os del Banc de Sang i Teixits i responsable del banc a l'Hospital de Sant Pau. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
2: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
2: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: I ara el que volem fer és parlar de dues iniciatives que du a terme la Fundació Catalunya La Pedrera per fomentar la vocació en ciència i medicina en joves estudiants de batxillerat. Estem parlant de Bojos per la Ciència i Joves per la Medicina. I per saber-ne més, saludem un cop més aquí a l'estudi el Gerard Segú, que és coordinador del programa de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Gerard, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Escolta, per començar, què són els programes científics de la Fundació Catalunya La Pedrera i què hi poden trobar els estudiants de batxillerat?
8: Doncs bé, la Fundació Catalunya La Pedrera creem oportunitats perquè joves amb molt interès per la ciència i amb talent i que volen anar més enllà del que fan habitualment en els seus instituts, doncs tinguin oportunitats per descobrir la recerca i la ciència professional a través d'activitats pràctiques que els representen una immersió en l'entorn de centres de recerca, d'hospitals, etc. I això el que permet és que puguin viure i imaginar-se com pot ser la seva vida al cap d'uns anys dintre del món de la ciència i la recerca, per tant, orientar el seu futur acadèmic i professional.
1: Clar.
8: En això estem.
1: Estem parlant d'aquests dos programes, Bojos per la Ciència i Joves per la Medicina, que els diferencia d'una formació acadèmica convencional?
8: Bé, òbviament són activitats extracurriculars i que el que fan és produir-se en un entorn real científic, per tant, treballen en laboratoris professionals, fan activitats de les que ordinàriament s'estan fent en aquests centres de recerca o hospitals i ho fan de la mà de professionals, investigadors, investigadores o doctors, doctores, infermers, infermeres. Per tant, és una immersió en un entorn que no és l'entorn escolar, sinó que és un entorn professional. Per tant, fan coses d'un nivell molt avançat. Sempre els acompanyem i els propis investigadors i els programes ja estan pensats com perquè baixin conceptes complexes a aquests nivells d'estudiants de batxillerat, però en general són estudiants amb molta motivació, amb molt interès, que acaben fent coses fins i tot de nivell de doctorants que estan en aquells moments compartint i treballant amb ells, no? Per tant, és una immersió, és una situar-se en un entorn que és excepcional per joves d'aquesta edat. No?
1: Clar, estem parlant d'estudiants de batxillerat que encara no han acabat de decidir al 100% quina serà la seva propera etapa, quins seran els seus estudis, i estan en contacte amb aquests professionals i amb el món, entre cometes, real, abans de començar aquests estudis universitaris, amb la qual cosa entenc que és perfecta per acabar-los d'ajudar a definir-se, no?
8: és un dels objectius de, dels programes de la Fundació Catalunya la Pedrera. Òbviament, poden viure en primera persona com pot ser el seu futur. No? I no només això, sinó que s'envolten de joves amb interessos similars, amb qui també comparteixen i s'expliquen coses. Estan en contacte amb investigadors més joves, doctorants o investigadors júnior, que els hi poden també explicar el seu recorregut. També amb investigadors sènior, que potser són referents més lluny.

0: ensenyants, però també els inspiren. I la idea és que puguin això orientar el seu futur. N'hi ha que tenen molt clar el que volen fer i això els serveix per confirmar-ho o per decidir canviar, sí, cap a alguna altra opció, que això també ho veiem i per nosaltres és un resultat molt positiu. I els que no ho tenen molt clar, doncs tenen més elements per imaginar-se i per veure el que representa realment entrar en una disciplina científica o en una carrera acadèmica i després professional. No?
1: Clar, entenc doncs que no han de tenir claríssim quina és la branca de la medicina que volen estudiar en un futur o de la ciència, no? Volen ser científics o metges, això està molt bé, però entenc que veuen moltes opcions, no? I a partir d'aquí...
0: Sí, en el cas de la medicina és un cas molt clar, no? Molts dels que els nois i noies que volen participar al programa Joves per la Medicina tenen una idea de cirurgia, d'herbatologia, alguna de les disciplines mèdiques. I quan acaben el programa, que han vist 18 disciplines mèdiques diferents, els hi tornes a preguntar i et diuen, ostres, doncs resulta que m'ha agradat moltíssim aquesta altra especialitat que no me l'havia plantejat. No? Per tant, el que veuen és, en el cas de la medicina, veuen tota la diversitat del món de la sanitat, en el cas d'altres branques científiques veuen també que en un centre de recerca d'una disciplina específica hi ha professionals de moltes disciplines diferents. Al final la recerca és un camp molt interdisciplinari, de molta col·laboració i treballar en equip. Clar. I moltes vegades un que vol ser físic resulta que el que veu que li interessa més ho està fent un informàtic o ho està fent un bioquímic. No? Per tant, el ventall d'oportunitats que se'ls presenten a través d'aquestes experiències i dels programes de la Fundació doncs s'amplia moltíssim.
1: Està molt bé, perquè tu potser tens el teu imaginari com serà la teva feina del futur i quan ho veus en primera persona dius, ostres, doncs potser no és aquesta ben bé la que jo vull fer,
0: no,
1: i vull fer-la al costat.
0: Així, no?
1: Clar, està molt bé. Ens estem dirigint als joves de batxillerat que a aquestes hores estan a classe, no ens estan escoltant, així que els que ens escolten són els seus pares o els seus avis, i diuen, ostres, doncs el meu fill té claríssim que vol estudiar medicina o dedicar-se al món científic, què els hi diries? Com poden ajudar els seus fills?
0: Doncs mira, per nosaltres és excel·lent i és una gran satisfacció veure l'impacte que tenim sobre els nois i noies que participen als programes. Però una constant que ens trobem permanentment quan fem els actes de cloenda dels programes i convidem les famílies perquè també vegin una mica el que han fet els seus fills i filles, és la valoració també superpositiva que fan les famílies. De veure com d'apassionadament han dedicat els dissabtes als seus fills a llevar-se d'hora i anar-se a un centre de recerca i estar 4 hores treballant en un entorn científic, veure com quan tornen a casa expliquen al·lucinats l'activitat que han fet aquell dia o quin experiment han estat fent o quina maquinària o quin equipament han visitat dintre d'un hospital o d'un centre de recerca. Per tant, és molt inspirador i diguem que contagia més enllà dels propis participants, no? Les famílies veuen que són nois i noies que troben també una nova colla d'amics i amigues que tenen interessos similars, veuen que tenen experiències que, vaja, als adults ens encantarien accedir a un quiròfan, o a molta gent.
1: A mi no sé,
0: a molta gent, potser li agradaria poder veure com estan treballant professionals de la ciència de frontera, de la punta de llança de la ciència del nostre país, i aquests joves tenen l'oportunitat de fer-ho. No? Per tant, si tenen fills, filles, nebots, nebodes, coneguts, d'aquests que són nois i noies que tenen inquietud, que van més enllà, que es pregunten coses, que tenen molta curiositat, jo els animaria que els hi expliquin aquestes opcions, aquests programes que ofereix la Fundació Catalunya a la Pedrera, perquè segur que és una oportunitat que els pot ser molt, molt útil.
1: Com ho han de fer, Gerard? Com s'han d'apuntar? Quins són els terminis? O...
0: Doncs mira, tots els programes de ciència de la Fundació parteixen d'un procés de candidatura, o sigui, en fem una selecció de participants, perquè una de les claus també d'aquests programes és que els joves que hi participen els detectem molt bé precisament amb aquest perfil de molt interès i de molta inquietud per la ciència, i els processos de selecció, en aquests moments tenim els del programa Bojos per la Ciència, que és els dissabtes durant el curs acadèmic amb diferents disciplines científiques, el tenim obert. Joves per la Medicina també és els dissabtes al matí, a hospitals en aquest cas, perquè enfoca més a la medicina. Estan les inscripcions o les candidatures obertes i podeu anar a buscar-ho a qualsevol IA o a qualsevol cercador web i trobareu l'inici del procés d'inscripció. Fins a mitjans d'octubre teniu el Joves per la Medicina fins al 8 d'octubre i el Bojos per la Ciència fins al 18 d'octubre. Doncs teniu temps per començar la candidatura i presentar, en aquest cas els nois i noies, presentar-se i explicar-nos quin interès tenen per tenir aquestes oportunitats.
1: Doncs animeu-vos, que és una molt bona oportunitat pels vostres fills i filles. Gerard Segú, coordinador del programa de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: De seguida arriba el butlletí de la una, però abans connectem amb Lleida. Núria Mora, què tal? Molt bon dia.
3: Hola Míriam, bon dia.
1: Què ens portes avui al menú del programa?
3: Doncs mira, avui començarem prenent el pols al comerç local i al comerç de proximitat de la ciutat de Lleida, però també d'alguns dels pobles de capitals de comarca que tenim al voltant, no? Estem en un moment també doncs, de molta digitalització i hem de veure doncs, com aquest comerç de proximitat doncs, té capacitat d'adaptació, com creen doncs, xarxes d'accions conjuntes, com fan front també al relleu generacional, que és un dels grans problemes que hi ha a dia d'avui, i també aquesta fidelització de cara als clients, als consumidors, que al final doncs, nosaltres també, com a consumidors, tenim un paper molt important a l'hora de fer créixer aquest comerç de proximitat. I en parlarem amb en Manel Llaràs, que és el president de Pimec Comerç a Lleida, que ens explicarà una mica doncs, quina és la radiografia que tenim del comerç a la ciutat de Lleida i també als pobles del voltant.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta entrevista al programa La Ciutat allà on de Cero Lleida amb la Núria Mora. Núria, no sé si has escoltat les primeres pistes que ha donat de la cançó amagada d'avui, el Robert.
3: No les he pogut escoltar avui, les pistes.
1: No diguis res,
3: eh? No et podré enviar el missatge de WhatsApp.
1: Vale, a veure.
4: Torero i Palau. I en dic dues més?
1: Vinga, va.
4: Panamà i Avern. Panamà i Avern.
1: Avern, com a infern, eh?
4: Sí, sí. És la porta de l'infern.
1: Ho tens claríssim, no, ja, Núria?
3: Tinc alguna cosa en
1: ment. Ara m'ho envies en privat.
3: Sí, tinc alguna cosa en ment. Això de Panamà...
1: A mi lo de Panamà...
3: M'acabat de posar aquí...
1: Sí? Pues a mi m'ha perdut totalment. Núria Mora, que vagi molt bé el programa. Fins demà.
3: Igualment.
1: Una abraçada. Nosaltres tornem de seguida amb moltes més pistes. A veure si endevineu la paraula amagada. Fins ara.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. El gobierno de Ceuta asegura desconocer el operativo que ha podido activar el gobierno central de cara al nuevo asalto a la frontera promovido en las redes sociales marroquíes para este miércoles. Dice el vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, que el refuerzo del operativo de Rabat sí que es evidente.
8: La frontera, quien tiene en este caso que garantizar la seguridad de la misma, tiene que ser España y Europa, y no que estemos en manos de Marruecos. Parece ser que hay un despliegue muy importante en la frontera marroquí. Lo que no tenemos tampoco muchos conocimientos, como he dicho, y creo que es lamentable, es cuál es el despliegue que por parte del gobierno de España y de Europa tienen previsto hacer por si ocurriera algo, ¿no?
7: Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la ministra portavoz ha condenado la agresión a una diputada de Ceuta cuando circulaba en su coche este fin de semana. El Masaiz ha cargado además contra quienes dice difunden mensajes de odio.
9: Desde aquí quiero expresar mi solidaridad con todas las personas que han sufrido cualquier episodio violento en la ciudad. Debemos ser excepcionalmente claros y rotundos en el rechazo a toda violencia y tener un exquisito cuidado con nuestras afirmaciones. Quien difunde bulos y, por supuesto, quien llama al odio y a la violencia debe responsabilizarse de lo que dice y de las consecuencias de lo que dice.
7: Se espera que a la portavoz le pregunten por las críticas de algunos ministros a los jueces tras las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez y el expresidente Zapatero, en un día en el que todas las asociaciones judiciales de Extremadura, salvo Jueces para la Democracia, firman un comunicado en el que condenan las maniobras de las supuestas cloacas del PSOE contra la jueza Viedma, que instruyó el caso del hermano del presidente. Denuncian que cualquier medida de presión, intimidación o descrédito hacia los magistrados constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho. En el Ministerio de Agricultura ha comenzado ya la reunión entre el ministro Planas y las asociaciones agrarias que piden medidas que permitan aliviar el impacto de la subida de los carburantes en el sector. Piden que todas las administraciones arrimen el hombro para que ese impacto no termine repercutiendo en el bolsillo del consumidor. En el Ministerio de Agricultura está Manuel Pecino.
10: Por eso el descuento de los 20 céntimos por litro, dicen, tiene que mantenerse e incluso elevarse a partir del 1 de octubre porque consideran que pagar más de un euro por litro de gasóleo agrícola ya es insostenible y está cerca del euro con 70 céntimos. Así que piden incluso intervenir el mercado para topar los precios. Cristóbal Cano es el secretario general de UPA.
11: Porque las grandes petroleras de este país en este año están duplicando sus beneficios. ¿Quién paga esto? Nosotros. Los agricultores y ganaderos, además del conjunto de la sociedad. Por tanto, lo primero es instar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a que investigue esas prácticas monopolíticas de las grandes corporaciones, de las grandes distribuidoras de hidrocarburos que están con beneficios récord en un momento en el que todos estamos pasándolo mal.
10: Antes de esa reunión aquí en el Ministerio denunciaban además que están pagando por trabajar, que hay cosechas, sobre todo en el cereal, que corren peligro y pedían también a las comunidades autónomas que pongan de su parte, que pongan ayudas porque también recaudan el impuesto de hidrocarburos.
7: España volverá a llevar a la Cumbre Europea de octubre su propuesta para hacer oficiales en Europa las lenguas cooficiales. El Gobierno confía en que los 27 den el visto bueno antes de la próxima ampliación y vincula su apoyo a esa expansión a esta votación, una estrategia que varios socios europeos ven inaceptable. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
12: No ha gustado nada la amenaza española.
13: Enlargement is one thing and the discussion about other languages is another.
12: La ampliación es una cosa, dice la responsable lituana de asuntos europeos, y otra cosa es el tema de las lenguas.
14: Den Beitrittsprozess weder blockieren noch aufhalten.
12: Esto no puede bloquear ni retrasar el proceso de adhesión, dice el secretario de Estado alemán. Y en los mismos términos se han expresado los responsables croata, sueca y otros cuando se les preguntaba. No ha habido discusión sobre el asunto, tan solo el secretario de Estado para asuntos europeos, Fernando San Pedro, ha expuesto las razones de España. Los ministros ya discuten de otras cosas.
7: En Cataluña, el Sindicato de Profesores de Secundaria ha presentado su propio estudio sobre los resultados del informe PISA en la región. Calculan que si las pruebas se hubieran hecho bien, habrían mostrado un desplome de curso y medio en los alumnos catalanes. Redacción en Cataluña, Nautiel.
15: El cálculo del sindicato asume que todos los alumnos que fueron excluidos de las pruebas PISA en Cataluña habrían obtenido malos resultados, situándose todos por debajo de la media, ya que se les excluyó, apuntan, por tener necesidades educativas especiales. Recordemos que los resultados catalanes en PISA no son válidos precisamente porque ese volumen de alumnos excluidos fue del 23%, cuando el máximo permitido es del 5%. Pues bien, el estudio concluye que sin ese fallo en la muestra, Cataluña habría estado por debajo de la media española y de la OCDE en todas las competencias, cayendo 9 puntos en matemáticas y 10 en ciencias y comprensión lectora.
7: Y sepan que el presidente de Radio Televisión Española va a proponer al Consejo de Administración de la Corporación mantener la retirada de España de Eurovisión ante la continuidad de Israel en el festival. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
16: ¿Sabes que va a ser una buena temporada cuando llega ese momento en la serie? Ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Què tal? Molt bon dia. Passen 6 minuts al punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
2: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
3: Comencem un nou programa, una nova ciutat. Ho fem avui aquest dimarts, aquest 22 de setembre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les dues de la tarda. Aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida i comencem fent-nos una pregunta. Com canviarà la manera de comprar a Lleida quan obri Torres Alces? Està preparat el comerç de proximitat per competir en aquest nou escenari? Una enquesta de Pimec Comerç Lleida posa damunt la taula una dada significativa i és que gairebé 2 de cada 3 comerciants consultats creuen que el nou parc comercial els afectarà de manera negativa o molt negativa. Però amb les obres ja en marxa, el debat va més enllà d'estar a favor o en contra de Torres Alces. La pregunta ara és què es pot fer per reforçar el comerç que ja tenim. Doncs hi ha diverses mesures, des de l'aparcament fins a l'accessibilitat,

0: la digitalització, la fidelització o fins i tot incentius al consum local. Aquestes són algunes de les propostes que també sorgeixen d'aquesta enquesta feta per Pimec Comerç i de la qual en parlarem en els propers minuts amb Manel Llaràs, president de Pimec Comerç a Lleida. I després doncs, ens posarem a taula què passa quan reunim en un mateix espai productors, elaboradors, cuiners i producte de proximitat, doncs que tenim aquí una combinació, una fórmula d'èxit. Aquest cap de setmana torna a Fira Amos, aquesta segona edició que celebrem a Fira de Lleida amb demostracions culinàries, amb tastos i amb un espai firal doncs, també dedicat als sabors i als productes de casa nostra amb els protagonistes. Amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové, descobrirem doncs, què hi trobarem, però també aprofitarem per parlar del valor que té consumir i que té cuinar amb productes del territori. Ja veieu que avui doncs, tenim una ciutat molt pròxima, comerç de proximitat, gastronomia de proximitat, dos maneres, al cap i a la fi també, de preguntar-nos quin model de ciutat i de societat i de territori és el que volem. Però abans de resoldre aquestes preguntes, el que fem és donar un cop d'ull a la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia i tots els detalls ens els dona tot seguit Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. S'acosta la tardor, però continuem amb temps càlid i estable. Durant aquesta tarda de dimarts predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatures màximes de 28 graus a Viella i 33 graus a Lleida, a Balaguer, a la Seu d'Urgell i també a Tàrrega. Durant aquesta tarda, vent fluix o moderat de component sud. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 34 graus a Balaguer, 33 a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 29 graus a Viella. També serà un dia càlid, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes entre els 17 graus de Balaguer i els 12 graus de Viella. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre, recomanem precaució als conductors. I un primer cop d'ull a l'actualitat. Tindrem el 3 d'octubre la 12a edició de la Lleida Air Challenge, que a més estrenarà un espectacle sincronitzat de llum i moviment que durarà uns 20 minuts i que mobilitzarà fins a 2.000 drons, cosa que el convertirà en el més gran i el més llarg fet fins ara a Catalunya. Així s'ha donat a conèixer avui aquest dimarts al matí durant la presentació de la Lleida Air Challenge, una representació que centrarà en la temàtica aeronàutica i en l'aeroport d'Alguaire i un any més doncs, aquesta fira oferirà també un festival aeri. Serà el dissabte a la tarda i diumenge al matí. De moment estem parlant ja de més d'un centenar d'expositors confirmats. A més, doncs, la fira obrirà el 2 d'octubre al matí exclusivament com a jornada acadèmica per presentar uns 250 alumnes de 5 instituts, les professions, els itineraris formatius i les oportunitats de futur que hi ha també dins del món de l'aviació, de l'aerospai i de les noves tecnologies. Així que tenim aquesta 12a edició de la Lleida Air Challenge amb aquestes novetats, amb aquest espectacle nocturn, amb aquests 2.000 drons que volaran pel cel de l'aeroport d'Alguaire. Passen gairebé 11 minuts ja del punt de l'una del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem de seguida amb la ciutat d'avui d'aquest dimarts.
1: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
4: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres. Sí, t'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
5: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.

0: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass Tonsirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
1: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
2: Doncs comencem donant un cop d'ull al comerç que tenim a Lleida, a les comarques de Lleida, i ho fem arran d'una enquesta que Pimec Comerç ha fet recentment entre 157 establiments. Una enquesta també doncs, per veure quina és la situació en la que es troba el comerç i quina és la situació o la preocupació que poden tenir els comerciants davant de l'obertura del centre comercial de Torre Salses. Un 65 5,6% dels comerciants preveu que l'obertura els afectarà de forma negativa i d'aquest impacte que pot tenir doncs, aquest nou equipament i també de les mesures que es proposa des del propi comerç, des del propi sector per afrontar doncs, una mica aquest nou escenari que també l'hem vist en altres ocasions i que també s'ha vist aquest procés d'adaptació. Doncs en parlem amb el president de Pimec Comerç a Lleida, Manel Llaràs. Què tal, Manel? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Comencem doncs, per aquesta dada, per aquesta enquesta. Explica'ns una mica com sorgeix la necessitat de veure doncs, com està el sector i de plantejar doncs, aquesta enquesta que heu fet entre els establiments.
3: Bueno, perquè sí que és cert que a línies generals els comerciants, les empreses de comerç ens anaven dient des de feia temps la preocupació que tenien per la implantació d'aquest projecte de centre comercial de Torre Salses, però mai ho havíem quantificat, tot i que teníem també una percepció, però mai ho havíem quantificat amb dades exactament,
2: sí.
3: Com te pot afectar, la percepció de com te pot afectar amb diferents preguntes que se'ls hi feia. No? I partint d'aquestes dades i poder tindre un relat una miqueteta amb dades, vam fer aquesta enquesta, tu dius 157 establiments, 75% de Lleida i el resto eren del territori, i ens donen dades que algunes ja podíem arribar a tenir...
2: que s'aproximava la percepció,
3: el que no sabíem amb el grau d'aproximació per donar allò que teníem,
2: sí.
3: No? I ara ho tenim, no? I ho dius clarament, jo ho resumiré bastant, però aquest 66,6% dels enquestats preveuen un impacte negatiu o molt negatiu. Bueno, doncs és la percepció que tenen, perquè és lògic que tingui algun tipus d'impacte a la implantació d'una nova oferta comercial. Sí que és cert, per resumir-ho, que a mida que t'assentes al centre de la ciutat aquest percentatge puja fins al 80% i a mesura que t'allunyes del centre, el tema dels barris baixa una miqueta i la mitja és aquest 66,5%. Territori també tenen un grau de percepció d'afectació, també els hi baixa. La seva gran preocupació bàsicament és que aquesta fuga de clients que ja tenen sobretot en cap de setmana que baixen a Lleida sobretot a l'eix comercial a
2: sí.
3: comprar pues augmenti considerablement, no? I això també ho han ficat en percentatge i després també han volgut clarificar una sèrie de coses, no? Com afectarà amb el nivell d'inversions que tu estàs fent o penses fer amb el teu negoci, no? Molta gent té un grau d'incertesa d'exactament quin serà l'impacte que tindran, però dins d'aquest grau d'incertesa fa que retinguin el nivell d'inversions previstes o que volien fer hasta que...
2: Bueno, ser més conservadors, no? Més
3: prudents. Tindré dades de realment quin és l'impacte real, que això no mai se sabrà hasta que no...
2: Fins que no ens hi trobem.
3: No ens hi trobem, no estigui en funcionament aquest centre comercial i on realment d'una manera també clara puguem monitoritzar les dades que ara tenim exactament quina és l'afectació que pot tenir als comerços, des dels tancaments fins al nivell d'inversió o també al nivell de contractació de personal que ara per ara pues, també queda en aquesta aturada. No, en aquests moments ningú diu que traurà gent o és molt mínim la gent que diu que despedirà gent, però sí que és cert que s'atura el tema en sec de la contractació ja ara per ara. I el dia de demà també miraran a veure quin és l'impacte que tenen per veure si realment acabaran mantenint amb no contractar gent o acaben contractant personal. Però bueno,

0: El percentatge ara per ara és que mantindran el personal que tenen, una miqueta a l'espera d'aquest impacte que sabrem a partir d'aquí un any i mig, dos anys.
1: Sí, obres.
0: Bueno, tenen previsió d'obrir, me sembla que és a final del 2027, pot retrasar-se alguna cosa, però com a molt serà a començaments del 2028. Això ja ho veurem, tot i que apostem que sigui pel 2027, perquè ningú es vol perdre una campanya
1: de Nadal
0: no? Per dir-ho de manera, i per això crec que ficaran tots els mitjans suficients per intentar arribar amb aquestes dades de campanya de Nadal, i que aquella campanya de Nadal, pues, la gent realment...
1: És la que podrà marcar potser també una mica el termòmetre de quin és aquest primer impacte, però vaja, com tota novetat, no? Doncs ja es pot preveure que d'entrada despertarà un interès, i després també caldrà veure, doncs, com més sosté, no? durant el temps. D'aquí també, doncs, el que estaves comentant, doncs, que ara els projectes potser d'inversió o de creixement per un sentit de prudència, doncs
0: sí,
1: esperem i a veure com va.
0: Vam aquesta línia. De fet també demanem una de les preocupacions que tenien també, o se'ls preguntaven quina manera es podia reforçar el comerç, un percentatge també molt gran ens ficaven que volien més suport institucional. Ja hi és aquest suport institucional, després si vols te l'explico una miqueta millor, actualment ja hi és, i molt, diria jo, però la percepció que té el comerciant és que, no ho sé, que potser no ho veu tant, i demanaria més suport, no? Que es generessin més activitats, esdevinem a la ciutat una miqueta per atraure més consumidors. És recurrent a tots la millora de l'aparcament, de l'accessibilitat,
1: sí,
0: la millora de l'espai urbà. També apostem per reforçar el comerç local amb la digitalització dels comerços, amb un 41%. Les altres dades que t'he dit van al voltant del 87-86%, per tant, és un percentatge molt alt. I també se'ns demana el poder, i això és recurrent també, cada vegada més, el mirar que es facin campanyes de promoció del sector. I dins d'aquestes campanyes de promoció del sector, quan se li preguntava també què estaria a els comerços, quines mesures previstes tenen els establiments, amb aquesta incertesa hi ha gent que ens conteste que encara no té cap mesura prevista perquè té aquesta incertesa, però sí que és cert que el més del 50% vol millorar l'experiència del seu punt de venda,
1: sí.
0: També amb un grau del 30%, 32%, volen col·laborar amb altres comerços a l'hora de fer campanyes de promocions. Alguns aposten per reforçar amb un 15% també, més o menys, a reforçar el que seria la venda online, i hi ha un percentatge molt baix en aquests moments, baix però que és real, que ho veuen negre, i que ells pensen que no els cap fer cap mesura perquè tindran que tancar, no?
1: Clar, però dins d'aquests tancaments, doncs, segurament també hi ha casos de relleu generacional, que són tancaments que amb una nova oferta o sense s'haguessin produït igualment.
0: És possible, segurament que sí, perquè una dada que tenim és que de cada 10 tancaments que hi ha, els 7 són per falta de relleu generacional, no perquè l'activitat no vagi bé o no estigui sanejada. Bàsicament és que arriba el fi de la vida laboral del seu propietari i no troba potser aquest relleu dins de la família. Moltes vegades el relleu natural, però moltes vegades tampoc el troba dins o dels mateixos treballadors o de gent externa, amb la qual i faig un parèntesis, sí que faig una crida, perquè si la gent té una planificació ja a anys vista, a 3-4 anys vista, de que la seva vida laboral s'acabarà i ja no hi ha continuïtat, que aprofiti aquests anys per ficar-se en contacte amb administracions, amb patronals. Totes tenim, PIMEC també ho té, un servei d'assessorament, de relleu
1: i d'acompanyament,
0: no solament del relleu, sinó a més de l'acompanyament els primers anys, amb aquest assessorament, perquè el que pugui agafar aquest nou negoci, pues, també vagi acompanyat i sigui viable.
1: També,
0: no, totes les facilitats, jo diria que ara més que mai, I són. Segurament les administracions encara ho reforçaran encara més, perquè són les primeres interessades en que realment no hi hagi tancaments d'activitat, que aquest batega que té el comerç als seus carrers pues, no desaparegui, i per tant estan ficant els mitjans i estic segur que més endavant ho encara en ficaran més. Però sí que sap que si un té ja la decisió presa, ara
1: pot començar a moure's.
0: Sí, no, que no ho dic per l'últim moment, perquè llavors les coses fetes de pressa i corrents a vegades no acaben sortint com tu t'esperes, però per falta de temps. I recomanem que a 3-4 anys vista ja es faci ja la búsqueda. Si ell no ho sap, si ell no pot, torno a repetir, des de la Càmera de Comerç, des de PIMEC, des de COE, de totes les patronals, Ajuntament, Promoció Econòmica, la Diputació, tots treballen també amb aquest tema de relleu, i per tant té molts llocs on poder consultar i que li facilitin aquest acompanyament. Ja tanco parèntesis, però han fet aquesta falca que creia important ara de ficar damunt de la taula.
1: Sí, perquè al final també doncs, és el que deies, és una realitat amb la que ens hi anirem trobant. Us han sorprès aquestes dades? Parlàvem doncs d'això, no? Hi havia una percepció de pensem que, però ens faltaven aquestes dades per posar una mica doncs, els números i veure quina és la realitat del que pensa el sector. Coincideix més o menys la percepció que teníeu amb el que us ha dit el sector responent a aquesta enquesta?
0: Sabíem de la preocupació que havia amb diferents coses, no? Altres han sent noves perquè hem introduït preguntes, ja que fèiem l'enquesta que no, normalment no les parlàvem, però sí que anava una miqueta cap a... perquè la preocupació aquesta ja palpàvem des de fa uns anys que hi era, però ara el que sí que és cert que ara tenim unes dades amb les quals ens permet mirar cap endavant, que també és l'altre missatge que volem llançar des de, a part de l'enquesta aquesta, és que, i aquí tinc una dada, el 95,5% del comerç està disposat a
1: seguir endavant,
0: a adaptar-se, no? a fer accions conjuntes amb altres comerciants, inclús del territori, amb altres municipis del costat, per ajudar a dinamitzar-se. Si abans ho feia sol, doncs la gent pensa que ara és millor fer-ho de manera conjunta, unir esforços, no? I aquesta és la línia que crec que hem d'anar treballant des de PIME Comerç, des de luego ja fa anys que ho veiem. L'Ajuntament també està treballant amb aquesta línia de fer projectes compartit amb el tema del comerç de Lleida, i m'agradaria després parlar del suport que rebem de les administracions amb... tu dius el temps que tenim i si ens dona temps, no?
1: Ens dona temps per parlar del suport institucional.
0: Perfecte.
1: Perquè és important
0: també
1: destacar...
0: Acabo llavors una miqueta de parlar de l'enquesta ja en quant a futur, a quatre línies d'actuació per reforçar el comerç de proximitat, que es va plantejar també com a final de l'enquesta, que és reforçar els eixos comercials i l'accessibilitat de les ciutats, l'aparcament, la mobilitat, l'espai públic, la dinamització comercial, preparar el comerç per competir en el nou escenari. Ens hem d'adaptar a aquest nou escenari. El comerç tradicionalment sempre s'ha anat adaptant i el problema no és que vingui un centre comercial, el problema és que tinguis la capacitat d'adaptar-te a aquest nou entorn que se'n planteja en aquest moment. Han tingut altres entorns que se'ns han anat plantejant, com és el tema del Covid, va ser també un entorn nou, no
1: hi hem viscut. Sí, i a més que va arribar de cop.
0: No l'havíem viscut mai. Ens hem adaptat amb el tema de la digitalització, ens hem adaptat al tema de la venda online. Hem competit també, i en la mesura possible, el comerç s'ha digitalitzat i també ha fet a la seva manera, amb la seva potència, si tu m'apures, hi ha casos d'èxit que han tirat molt cap endavant, però també ha entrat també el comerç que ha pogut també en el món de vendre de manera online, no? Per tant, d'una manera o altra, el comerç ja s'ha anat adaptant a aquestes noves realitats, i estic segur que ara també, amb aquesta nova oferta comercial que vindrà, se seguirà adaptant també. Té capacitats per fer-ho, té l'acompanyament de les administracions i té l'acompanyament també de les patronals perquè, i de les associacions de comerç, amb la qual un comerç a peu de carrer no pot dir que està sol.
1: No, hi ha una xarxa al darrere, no?
0: No pot dir que està sol, això és mentira. Si està sol és que el pobre no surt del seu comerç i mira el que té al costat, perquè hi ha darrere, a cada zona de la ciutat, hi ha una associació de comerç que fa de paraigües d'aquest comerç a peu de carrer. Aquestes associacions de comerç tenen una patronal, com és Pimec Comerç, que els fa de paraigües també, i els dona múscul, per dir-ho d'una manera, i també tenen aquest acompanyament de tant l'administració local com la Diputació de Lleida, la Generalitat, amb línies de suport d'ajudes a iniciatives que tinguin i que duguin endavant aquestes associacions de comerç, aquests comerços a peu de carrer.
1: Bueno, és el paper també que han de tenir les administracions, no? Per un costat doncs, busquen aquestes inversions que arriben, però per un altre han de preservar també la xarxa del comerç local de proximitat, que al final és el que està donant vida als barris, és el que està donant feina als treballadors i és el que promou també doncs, una manera de viure que és la que ens agrada també en una ciutat.
0: Per suposat, és també la feina que tenen que fer, però te diria que l'estan fent, perquè també són dades, cas de l'Ajuntament, ara s'està fent, des de fa uns anys s'està fent realment una inversió amb diners de suport al sector comercial que fins ara no havíem tingut, i per tant és d'agrair aquest suport que està tenint. De ficar un exemple també, a través de Pimec Comerç tenim contractada una persona, un tècnic que dona suport a les associacions de comerç de la ciutat de Lleida,
1: sí,
0: sobretot aquestes que estan més desestructurades, que no tenien aquest servei d'un tècnic, doncs està donant aquest suport i està donant un rendiment i un fruits realment molt importants en quant a temes de dinamització, de ficar ordre a l'associacionisme comercial de la ciutat de Lleida, i això és gràcies, és a través de Pimec Comerç, però és gràcies a l'Ajuntament de Lleida, per tant...
1: Clar, que posa el recurs.
0: És una aposta, correcte, és una aposta important i a més molt valuosa, i a més que podem quantificar un abans i un després. I estem molt contents de que això hagi tirat endavant, perquè realment s'està fent una feina molt important, molt necessària, i que espero que amb el temps tingui continuïtat. Diputació de Lleida, des de fa 2 anys va crear unes línies d'ajut noves que no existien, de suport al comerç del territori. Perfecte. Al segon any, aquest 2026, va augmentar la dotació econòmica d'aquestes ajudes, per tant ja és una línia que es comença a consolidar, i de cara al 2027 ens diuen que també volen millorar aquesta proposta d'aportació econòmica d'ajudes al sector comercial. A més, la Diputació de Lleida, a través de promoció econòmica, han set molt receptius a les suggerències que han anat fent d'un any a un altre per millorar el funcionament d'aquestes ajudes.
1: Escolta, al sector, al final es tracta d'això també.
0: Sí, a vegades no et pensis que se'ns escolte.
1: És fàcil, clar, per això.
0: Gaire. La sorpresa, i benvinguda sigui, és que realment van ficar damunt de la taula com podien millorar allò que s'està fent, i ho van agafar i ho van adaptar per la nova convocatòria. Perfecte, ha funcionat bé, ha millorat que les associacions de comerç puguin també demanar més agilitat aquestes ajudes, també tenen un suport tècnic des de Pimec Comerç, i la Generalitat, ja fa anys que la Generalitat ja té unes línies de suport a través del CECAM,
1: específiques
0: per digitalització, per l'obertura de locals comercials, per reformes de locals comercials. Ja les té, aquestes línies d'ajuda, no solament al comerç, a peu de carrer o als comerços, sinó també a les associacions de comerç o patronals. Per tant, ja no es pot dir que no tinguem ajuda. Què en voldríem més? Home,
1: bueno, l'ajuda sempre és benvinguda, no?
0: Correcte, no? I el que volem des de Pimec Comerç precisament és que de cara al 2028, que som conscients que s'estan fent tots aquests esforços i la veritat que estan fent bé, de cara al 2028, que serà quan tindrem l'impacte, pugui obre com unes línies d'ajut encara més especials, perquè ja és quan tindrem l'impacte, no? I puguem fer front a aquesta nouvinguda de
1: Clar, ara
0: d'un altre operador.
1: Podríem dir que durant aquest any i escaig que hi ha per endavant és el moment perquè el sector comercial agafi múscul, és a dir, intentar materialitzar doncs, aquestes propostes que generin aquesta confiança del propi sector, però que també es guanyin aquesta confiança.

0: al final dels clients, del públic, de la gent que ha d'anar a consumir aquests establiments de proximitat.
1: Sí, però també te diré que aquest múscul, però d'una manera, quan abans he dit que d'una manera o altra el comerç sempre s'ha anat adaptant, i t'he parlat del Covid, i t'he parlat del món online, t'he parlat del tema de la digitalització, de la venda per internet, ja fa anys que està agafant aquest múscul, ja fa anys que està ficant els mitjans per adaptar-se. Per tant, ara el que té a fer és seguir aquesta línia que ja fa anys que està fent, donant-li una certa intensitat. És cert que tenim ara un any llarg, un any i mig, per d'una manera, per fer aquest sprint, i que ningú es quedi enrere. Uh-huh. I el que busquem això, que sobretot que ningú es quedi enrere, i que ara és el moment, potser el que no havia fet alguna cosa, doncs, realment té aquest any i mig per fer aquest impuls i ficar-se una miqueta més al dia. La majoria del comerç, quan et dic que té capacitats, és que té aquest múscul també per tirar endavant. El que passa que, bueno, no podem negar que la implantació d'un centre comercial d'aquestes mides, però d'una manera, pues, tindrà un impacte, i no serà positiu. Serà, ens venen que serà positiu per la ciutat, pues jo, pues no ho nego, serà positiu, però també tindrà una part no tan positiva dins del sector comercial. I el sector comercial és aquest que dona vida als carrers, que fa bategar, que dona aquest servei de proximitat i proper, punts de socialització. Nosaltres esperem que aquest impacte no trenqui res, no desvertebri aquests eixos comercials, aquesta vida de carrer del barri, i sobretot que no es traslladi els consumidors, pues, cap a fora de la ciutat, a la perifèria, encara que s'insistís que allò és dins de la ciutat. Bueno, és un debat que tampoc ve ara a cuento, però nosaltres insistim que encara ho veiem bastant perifèric. Però torno a repetir, i parlem en positiu, el comerç té capacitats, té voluntat, té ganes, i estic segur que tirarà endavant, és per suposat.
0: I que hi ha casos d'èxit, no? Comentàvem tot just abans d'entrar que a les capitals de comarca que tenim al voltant de Lleida hi ha unes xarxes comercials que també són potents i que també han fet aquesta feina d'adaptar-se, evidentment, però de fidelitzar els seus clients.
1: Mira, ho has dit, nosaltres que treballem molt al territori i tenim associacions de comerç de capitals de comarca, de Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, Alfarràs, Almenar, Pons, Almacelles, Cervera, la capacitat que han tingut d'adaptar-se, perquè ja tenien fuga comercial, en el sentit de que molts de la seva consumidors baixaven cap a Lleida, bàsicament eix comercial, zona alta, eix comercial, per tant ja tenien aquesta fuga, no? I el temor que tinguin, però d'una manera, és que augmenti aquesta fuga. Però ells, i és veritat, jo aquí animaria la gent que ens escolta, que, ostres, que es passegi, que vagi un dia, quan tinguin temps, un cap de setmana, un dissabte, i vagin a aquests municipis que he nombrat, i donin una volta, també al comerç del Picat, una volta al redor de Lleida, i veuran, es quedaran al·lucinats moltes vegades del nivell, l'alt nivell de comerç que tenen aquests municipis. Han tingut i han sabut fer el retindre al seu consumidor, en el qual ja no els hi marxava tanta gent, perquè l'oferta comercial que tenien ja era potent, molt potent, i això ho han sabut fer, i ho han sabut fer bé. Diria.
0: És el punt fort, no? O sigui, al final estàs parlant de proximitat, estàs parlant de confiança, de poder parlar de tu a tu, que una mica també, doncs, és el que es perd quan entrem en grans dimensions o en grans establiments. I en un moment ara també, doncs, que parlem d'intel·ligència artificial, dels riscos d'ella, d'aquesta onada que sembla que se'ns acabarà menjant a tots, de tornar a donar valor a allò que és tangible, no? Que podem tocar.
1: Sí, sí. La gent a vegades, jo penso que dona per sentat que això, bueno, pues, sempre hi serà.
0: Sí.
1: I després ens sorprenem quan hi ha aquests tancaments de comerços històrics i diem, ostres, com és que ha tancat aquest? Si és de tota la vida,
0: Sí, clar,
1: si fa...
0: Perquè ho donem per fet.
1: 100

0: és que està per aquí, si jo recordo ben atar amb el meu pare i amb el meu padrí a comprar aquí i m'havien portat a comprar les primeres camises, pues sí, acaben tancant, moltes vegades per falta de relleu general, altres vegades també és perquè potser la gent no acaba d'apostar per aquest comerç, no? I aquí fem una crida de la importància, el comerç ha de ser competitiu, això és per suposat, no? Però també necessitem la complicitat del consumidor, de barri, de fer aquest caliu als carrers, a la teua zona on vius, perquè el comerç el que acaba generant és aquest tràfic de persones pels carrers, pels xaceres, aquesta sol·licitació de que tothom se conegui, de que tothom parli d'ells amb ells. Moltes vegades això, segons el format d'establiment comercial, no ho permet, no? I pot haver molta gent, però ningú parla amb el del costat, per d'una manera. Clar, i moltes vegades aquests actors centres comercials el que fan és intentar fer un centre comercial en forma de carrer, per copiar el que ja tenim. Llavors no té sentit intentar en un altre lloc, quan ja de mentira, per d'una manera, quan tu tens els teus carrers, al teu barri, la realitat, i a més que coneixes a tothom. I per tant, escolta, jo hi havia una sèrie que diuen Gent de Barri, i després al començament no m'agrada, però després li vaig buscar significat i veritat, i és que és el que passa en un barri normal, te coneixes, parles, preguntes, te puc deixar això aquí, que vaig un rato a no sé què. Ostres, vist el meu fill...
1: La confiança, no? O sigui, aquesta cosa de poble, que, bueno, però que sempre hi ha estat, però que en un barri...
0: En un barri acaba sent, i segons quin tipus de barri, doncs, ostres, encara més, perquè sí, la Bordeta és com si fos un municipi dins de la ciutat, perquè té aquest caliu de barri, Pardinyes... Cap Pont s'ha anat fent més gran, però la gent allí també es coneix bastant. Jo crec que això és el que el consumidor, i tenim l'exemple del Covid, quan vam haver tot parat, diem, i tancat, i ostres, quina por que fa baixar la basura.
1: Sí, totalment.
0: De casa, no? Per tant, escolta, hem tingut una experiència negativa, traiem-li profit de què és el que no volem, i per tant intentem, entre tots a més, intentem evitar, perquè ja no solament això, sinó que es genera una economia dins de microeconomia dins d'aquell barri que dona vida. Pues jo me venen a comprar el pa, me venen a comprar les coques, jo agafo el pintor del barri, el del barri, el pintor pues, porta la seva furgoneta al taller que té al barri, del taller se'n va esmorzar al bar que té al costat, i el que té per al costat pues, compra la verdura, compra el pa i compra els subministres el més a prop que té. Tots ens coneixem, i al final aquests diners acaben generant economia a petita escala, perquè si vas sumant acaba sent a gran escala. I diners que després, a base d'impostos, se queden a Lleida i al territori.
1: Evidentment que
0: no se'n van ni a la Xina, ni ni amb un fons d'inversió de Luxemburgo, es queden aquí i es gasten aquí, i per tant apostem perquè la gent faci aquesta compra local, aquesta compra al màxim que pugui a peu de carrer, no? Per això també fem moltes campanyes, i deixem que t'ho digui, i és dins de l'enquesta sortia de que al voltant del 96% estava disposat a fer campanyes conjuntes. Des de Primer Comerç fem batega amb el comerç, ja fa 6 anys que la fem, el Magnífic Fest, la campanya de refugis climàtics. Cada vegada intentem fer més campanyes que siguin agrupades, perquè també per de cara a l'associació també tinguin més impacte, i també sigui més fàcil, per d'una manera. I és l'aposta que tenim de cara a aquest 2027, una miqueta per reforçar també el comerç local.
1: Doncs el comerç local reforçat amb la complicitat, evidentment, dels establiments comercials i dels clients, dels consumidors. Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos una mica doncs, quina és la situació del comerç. Fins aviat.
0: Pues fins aviat.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviar

0: clients nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973-21-0005.
1: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
2: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou sub 100% elèctric de Skoda. Vine a veure el Puja-hi i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Del Mau Motor, del grup Nayox.
4: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora. Cuina i gastronomia.
5: I per parlar de cuina i de gastronomia, doncs el nostre xef de capçalera, Gabriel Jovem, què tal?
6: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: I bona tardor.
6: I bona tardor. Avui
5: sí?
6: ja estem.
5: Ja
6: bueno,
5: en tardor.
6: Tardor, però bueno.
5: Tardor, perquè així ens ho diu el
6: calendari. Tardor, tardana, em sembla que serà.
5: Sí.
6: Perquè em sembla que tornem a estar...
5: Temperatures tampoc acompanyen massa.
6: No, però bueno. I els bolets...
5: Què? És veritat, la setmana passada dèiem que a veure si començava a ploure una mica pel Pirineu... I
6: he de dir que dissabte vaig menjar una truita de rossinyols del Pirineu de Lleida, al Calxerricló de Balaguer.
5: I... Ai, que a més va fer una trobada molt xula. Eh?
6: Sí, ens vam trobar amb el Marrorès, ex-chef del restaurant, amic meu i amic del Francesc també. M'estava esmorzant allí, hi havia el Francesc, i m'estava xerrant una estoneta. Bueno, això ja parlarem un altre dia. Però els bolets estan complicats, estan... de moment no n'hi ha, i com no baixin les temperatures una mica més i plogui una mica més, que sembla ser que els plans, aquests mapes, no? Aquestes prediccions a llarg termini, sembla que no indiquin que hi hagi aquesta tardor plujosa, veurem què passa. De moment, l'any passat, us recordo que per aquestes dates ja teníem quilos i quilos de bolets, perquè ja sabeu que va ser aquell estiu, que, bueno, aquella primavera i estiu que va ploure moltíssim, que va permetre omplir
5: els embassaments
6: sí. I va ploure tot arreu, i hi havia molt bolet aquest any. De moment estem una mica... així, no? Estem una mica... Bueno, els micòlegs, no? I els boletaires, doncs de moment ho estan passant una mica malament, perquè sí, poden sortir al camp,
5: ja, però no poca cosa troben. Massa feina.
6: De totes formes, aquest cap de setmana segur que algun bolet trobarem, perquè hi ha proveïdors, hi ha distribuïdors que venen bolets. Sabeu que hi ha una casa a Tàrrega, que és la casa... Ah, em sortirà el nom, de bolets i tòfones i tot això, que és una de les grans empreses que té Tàrrega, i no em sortirà el nom ara, bueno, és igual, bueno, ja anirem seient.
5: Com que tampoc no ens patrocinen, és
6: igual.
5: Ah,
6: exacte, no passa res, ah, exacte, no ens marques, però segur que aquest cap de setmana hi ha la Fira Mos a Sant Miquel, que és la segona edició d'aquesta reinvenció de la Fira de Sant Miquel. Ja sabeu que no en soc gaire partidari, però, bueno, hem d'explicar-vos que hi haurà cosetes. Penso que s'ha fet una mica de millora respecte a l'any passat, perquè va ser el primer any, com sempre les coses quan arranquen, doncs després d'un any permet fer una valoració d'aquelles coses que s'han fet bé i d'aquelles coses que s'han fet malament, que per això som humans, i per sort això encara no ho organitza la IA o les IES o els IAS,
5: esperem que no,
6: o, bueno, qui sigui aquestes personatges, que bueno, és igual, que avui vaig calentet. Es celebra aquest cap de setmana, ho sabeu, els dies 25, 26 i 27, al recinte de la Fira de Lleida, d'acord, als Camps Elisis, coincidint amb les festes de la tarda també de la ciutat.
5: Sí.
6: L'entrada, recordeu, per tots els oients, que és gratuïta, vale? Vull dir, podem accedir a la fira qualsevol persona, no fa falta invitació, no sé com a Fira Sant Miquel sí que necessitem. És una entrada gratuïta, sense cap tipus de programa. I proposta, la proposta combina gastronomia, productors, restauracions, activitats divulgatives, música i també el tradicional Saló de l'automòbil, em sembla que es fa aquest cap de setmana.
5: Sí, també.
6: Recordeu que la història, farem una mica d'història de Sant Miquel, de la Fira, que és una de les fires més antigues de l'estat espanyol, vale? Comença

0: aquí ve el nom de la paraula, és que la Lleida sigui un gran aparador agroalimentari, com és la seva potència més important a nivell tant primari, el sector primari com el sector secundari industrial, vale, sigui un gran aparador d'aquesta indústria agroalimentària de Catalunya. No només ensenyar el que produïm, sinó explicar qui ho produeix, d'on ve i com es transforma i sobretot com arriba a les nostres cuines o a la cuina
1: de casa nostra,
0: i al
1: sí,
0: plat.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.
0: A més, enguany hi ha aquesta marca creada per la Diputació de Lleida, vale, que és Gust de Lleida, que penso que és una gran història que ha fet la Diputació de Lleida, vale, que s'ha imposat per aquesta institució, en què 10 dels 13 consells comarcals de la demarcació de Lleida tindran una presència pròpia amb productors on podran mostrar i vendre directament els seus aliments, és a dir, podem conèixer
1: sí, sí, una fira de tota la vida, vale, exacte, amb productes de proximitat
0: formatges,
1: i de diverses comarques.
0: Fruites, mels, embotits, xarcutes, carnissers, bueno, tot el sector alimentari de la indústria de Lleida, que és un, ja sabeu que és una terra molt ampla amb moltíssims productes i moltíssims productors i elaboradors, vale? I per tant, és una bona forma pels que som de casa, pels que estem acostumats a anar al supermercat on, no, on únicament i anar a comprar amb la llista de la compra i pum, això, allò, pum, pum, pum, pum, doncs és una bona manera de començar a conèixer qui hi ha darrere d'aquell formatge que potser comprem al supermercat, vale? Que trobem al supermercat, però que no coneixem qui el fa, com el fa i de quina manera. No?
1: I que cada vegada també tenim més interès nosaltres com a consumidors de saber què és el que estem menjant i d'on ve i qui ho fa i com ho fa. No?
0: Correcte. Aleshores, a part d'això, doncs, l'interessant, a part de conèixer els productors i els elaboradors, penso que és un cap de setmana de show cookings, de demostracions en directe de menjar.
1: Hi ha un programa molt ampli que me l'estava mirant ara perquè hi ha diferents espais en què els tastos, les xerrades, els maridatges seran també el que aniran fent doncs, la programació d'aquest divendres, sota i diumenge.
0: Sí, sí, jo us recomano, jo estava mirant així una mica a volta de fulla, hi haurà el Pep Noguer, que és un divulgador gastrònom i cuiner molt interessant, que des de fa molts anys està als mitjans de comunicació, i que vindrà i parlarà, doncs, farà un show cooking i farà una espècie de xerrada també sobre la cuina i sobre els productes, i també Jordi Ávila, que potser els oients el coneixeran per Tot és mou de TV3, que és un cuiner revolucador també, que està amb aquesta plataforma tan important que és 3CAT, i aleshores de Lleida, de la zona, del territori, doncs trobarem a la Eri Ferrero, vale? Que és una cuinera excepcional, vull dir, a més és un amor de persona, i vull dir, segur que la seva demostració serà molt xula. Xavi Benet, de l'Hostal Benet de les Borges, hi ha el Mateu Blanc, del Caravista, aquí de Lleida, i ara han obert una cafeteria al costat del restaurant, vull dir, en Mateu és un gran cuiner de la nostra zona, del nostre territori, molt conegut per moltíssima gent i molt conegut a xarxes. El Gonzalo Ferreruela, evidentment un gran dels grans de la cuina del nostre territori. L'Àngel Esteve, que és potser ja un dels grans noms que sempre està a tot arreu, és una jove promesa del nostre territori, que ja potser ja no cal parlar de jove promesa, sinó que hem de parlar com un gran cuiner i un gran gastrònom. I enguany me fa molta il·lusió que no us expliqui aquí a la ciutat perquè no ha sortit el tema, hi haurà l'Oriol Soler, que és un cuiner molt maco, que vaig conèixer fa uns anys, que va treballar amb nosaltres al grup Brillo de Lleida, i que ara fa un any i escaig va obrir el seu projecte personal a Miralcamp. Es diu Gruel, el restaurant, vale? I penso que és una cuina catalana, és una cuina de proximitat, és una cuina molt arrelada al territori, amb una mà així molt molt casolana, vale? Però amb una mica de sensibilitat per la cuina, i penso que si no coneixeu a l'Oriol i no coneixeu la proposta del Gruel, d'aquest restaurant de Miralcamp, que jo n'he tingut per logística familiar encara no he pogut anar-hi, però estic convençut que amb la mà i amb la sensibilitat que té l'Oriol Soler, penso que serà interessant el seu show cooking, la seva demostració, i si tots teniu en ment, apunteu aquest nom, perquè penso que és interessant. Gruel a Miralcamp.
1: Molt bé, vale? M'agrada que també hi hagi aquestes noves propostes culinàries,
0: sí,
1: que surtin de la capital, que surtin de Lleida, i que les tinguem també doncs, aquí, a les comarques.
0: Em sembla molt interessant que la persona que organitza, que conec, que organitza això ho fa la Diputació i Fira de Lleida, juntament amb Fira de Lleida, té molta sensibilitat per aquest territori, per els territoris, i no sé, a més penso que és una persona molt gastrònoma i de seguida coneix els petits projectes i intenta portar-los i evidentment

0: Hi ha una cosa que no hem parlat mai, però fins ara tot això es feia gratis, eh? Els cuiners venien gratis, posaven els ingredients gratis, etc. I des de fa un temps la Diputació de Lleida amb això s'hi ha posat serio i està pagant aquestes intervencions i cosa que considero que
1: Bueno, clar,
0: està
1: també és una
0: molt i
1: manera
0: molt
1: de
0: bé.
1: posar en valor la feina, no?
0: Correcte. Així doncs, per fer una mica de resum, aquesta relació que sempre us explico que és molt important entre productor i cuiner, entre productor i les llars domèstiques, vale? Que al final els cuiners són els que arriben perquè són els que ens informen i a través dels seus plats a les cuines i als restaurants on anem, doncs és un fet és un dels relats que penso que Lleida, la demarcació, la província, digue-li la vegueria, el que tu vulguis, és un relat molt potent que encara falta explotar i penso que enguany Moss va orientat cap a aquest camí d'una forma més correcta que l'any passat, que va ser com una cosa així com un voler i no poder, d'acord? I doncs des de la Pera de Lleida, els olis de les Garrigues, els formatges del Pirineu, els torrons i la xocolata de Agramunt, la que d'aquí no res
1: Sí,
0: serà la
1: ara t'anava a
0: fira,
1: dir, clar, la
0: vale? Que
1: fira
0: de
1: Major Tova
0: seguida comenta
1: l'octubre.
0: exactament, d'aquí aquest diumenge no, el segon diumenge d'octubre, ja sabeu que sempre és fira del torró, la fruita dolça dels camps d'aquí dels camps del Segrià i del Pla, o les carns del Pirineu, no? La ramaderia aquesta tan salvatge, d'acord? Com la domèstica, doncs són productes que expliquen el paisatge, l'economia, la cultura, al final el que és la humanitat que viu al nostre territori, que som molta gent, poqueta, però som gent, vale? I penso que està molt xulo que ho coneixem. Després també, recordeu, diumenge al matí tenim la lliga del porc i la forquilla, vale? Que és aquesta espècie de final, no? De concurs, vale? Pel qual es reivindica l'esmorzar de forquilla i la cuina del porc, vale? On trobarem tripes, peus, capipotes, cassoles, platillos elaborats per cuiners que participen en aquest concurs, vale? I que estarà enguany representats per Ferran Asensi, del Voltaplats de Benavent del Segrià, l'Isidre Codina del bar Llíria de Lleida, el Gerard Balasc del bar Tòfol de Lleida, vale? Que han sigut classificats a la semifinal lleidatana, vale? I per tant hem d'estar allí a tope, jo per estimació, per professionalitat, per amor i perquè forma part del nostre grup de restauració, estaré a tope amb el Gerard Balàs, que no és per dir-ho, però a part que som amics, penso que és una de les persones més extraordinàries que tenim als fogons de Lleida, vull dir, sense dubte.
1: Quant
0: I
1: de talent, eh, per això?
0: sí, de veritat, o sigui, de veritat, vull dir, Gerard, tinc una sort, sempre tinc una sort d'envoltar-me de gent molt maca i gent estupenda com el Gerard i moltíssima gent que veureu aquest cap de setmana per allí, vale? Així doncs, tenim moltes coses a fer aquest cap de setmana, tenim moltes coses a tastar, aneu una mica no amb l'estómac buit, perquè tampoc penseu que podreu menjar de tot, però sí que podreu fer tastets de tots aquests productes i comprar, no? Aquest cap de setmana, intenteu aquesta setmana no anar gaire al supermercat, vale? I fer una mica de tots aquests productes que ens costa trobar als
1: Ja, sí, de comprar de
0: supermercats,
1: proximitat, que a vegades no els tenim
0: vale?
1: tant a la mà.
0: Exacte, doncs, a comprar formatges, ara mel, vale? Els que sou amants de la mel és important, és el moment de comprar mel, vale? Hi ha les primeres recol·leccions de la mel de la temporada, hi haurà grans empreses que estan al darrere d'aquests productes, però també petits elaboradors que agafen mel. Podem comprar oli, que ja comencen a haver primers olis, però
1: Comencem ja el primer raig.
0: haurem d'esperar les primeres, perquè enguany s'ha avançat una mica la collita, vale? I si dóna temps, Núria, no sé si tenim un moment de temps,
1: Tenim 2 minutets.
0: 2 minutets, doncs tenim una recepta, us proposo una recepta així molt fàcil, bueno, fàcil, així una mica de diumenge, vale? Que és una galteta de porc estofada amb pera de Lleida, vale? Molt fàcil de fer. 4 galtes de porc, sí? 2 peres de Lleida DOP. Ja sabeu que la Pera de Lleida, Blanquilla, Conference, són les de la que formen part de la DOP de Lleida, una ceba, un porro, una pastanaga, 2 grans d'alls, 300 mil·lilitres de vi negre, jo hi posaria de la DO Costes del Segre, evidentment, enguany que fa 40 anys, ja ho sabeu, 400 mil·lilitres de brou de carn, un raig d'oli d'oliva verge, extra de la DOP Garrigues, ja ho sabeu, una branca de farigola, una fulla de llorer, sal i pebre. Vale? Si voleu, per fer una base, podeu fer un cremós de patata per acompanyar. Però si no, estofadetes, poseu una mica de pèsols o alguna verdureta a dintre i tenim una super, super estofat. Separarem les galtes, les marquem en una cassola amb un bon raig d'oli, fins que quedin ben daurades, les retirem i del mateix oli sofregim lentament la ceba, el porro, la pastanaga i els alls. Quan les verdures estiguin ben caramel·litzades, tornarem a incorporar les galtes, afegirem el vi negre i deixarem que redueixi uns minuts. Hi posarem el brou, la farigola i el llorer i taparem i

0: La primera cita sobre el debat educatiu tindrà lloc demà al Parlament amb la compareixença del president sobre els resultats de PISA i la segona divendres al Palau de la Generalitat. Cimera de partits, en principi sense PP ni Vox i amb un to crític per part de les formacions que sí que hi assistiran. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ja ha deixat clar que no es prestarà a cap campanya de propaganda.
2: Escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens.
1: Des dels comuns, David Cid exigeix a Illa que concreti les mesures.
3: Estem davant d'un dels governs que fa més anuncis per minut. El problema és que quan es concreten aquestes polítiques.
1: I el Partit Popular apunta que la decisió d'acudir o no a la cimera no està presa i que dependrà dels resultats de la compareixença d'Illa demà al Parlament.
0: Com afronten el debat, Anna, els sindicats docents?
1: D'entrada, molt preocupats pel nivell educatiu. El sindicat Professors de Secundària assegura que si les proves PISA s'haguessin fet amb el percentatge d'alumnes amb dificultats que pertoca, els resultats haurien estat escandalosos. Escoltem Ignasi Fernández, secretari general d'aquest sindicat.
4: Sempre parlem d'exclusió, no d'alumnes que no van fer la prova. És alumnes que els hem exclòs perquè no estan preparats per afrontar la prova. Home, si no estan preparats per afrontar la prova, en quina franja de la mostra els posem? Clarament, a la inferior.
1: Tant professors de secundària com USTEC consideren que el debat pilotat pel Consell d'Educació de Catalunya no és una solució real. També deixen clar que no pot substituir la negociació laboral.
0: En una estona anirem també cap a Madrid perquè allà ha començat el ple del Tribunal Constitucional per començar a deliberar sobre la llei d'amnistia. I a Barcelona, els constructors de la Sagrada Família veuen molt avançades les negociacions amb l'Ajuntament per endegar les obres de la façana de les Glòries. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. La seva proposta passa per trasllada un edifici situat davant del temple a una illa del costat, el que permetria construir la gran escalinata d'accés al temple. Xavier Martínez és el director general de la Sagrada Família.
6: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
5: Segons els seus càlculs, la basílica estaria acabada en 10 anys.
0: Titular d'esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui comença la Champions femenina. El Real Madrid juga a les 9 contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stéfano. El Barça, vigent campió, rebrà demà el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Vicky López i Kika Nazaret no han participat en l'entrenament d'aquest matí i són baixa pel partit de demà. Per contra, Pere Romeu recupera a Irene Paredes. I els 7 futbolistes espanyols del Barça masculí s'han concentrat aquest matí a les Rozas per preparar els 4 partits de la Nations League de la UEFA. Aquesta tarda, la selecció espanyola farà un entrenament de portes obertes.
0: La previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Continua el temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'Empordà bufa vent de tramuntana amb intensitat moderada. Demà dimecres temperatures similars, màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes entre 20 graus de Barcelona i els 16 graus de Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Doncs gràcies, Noelia. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, el govern català es compromet a regular l'ús de les pantalles entre els menors d'edat de cara a l'any vinent. I és que la nova guia de salut digital presentada avui pel Departament de Salut evidencia els problemes que genera entre els infants i els adolescents. De fet, l'executiu de Salvador Illa vol tractar aquesta qüestió com un problema de salut pública i d'addiccions. Fins i tot la consellera portaveu Sílvia Paneque fa un símil amb les regulacions que s'han anat aplicant sobre el tabac. Marxem fins al Palau de la Generalitat amb tots els detalls i és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
10: Bona tarda, Gavi. Des del govern admeten que arriben tard per impulsar una regulació d'aquestes característiques, però justifiquen per què no ho han proposat abans. El disseny d'aquest informe, que detallarem més endavant, permet identificar amb evidències científiques un problema que, diuen, fins ara tan sols es podia intuir. Fa més de 2 anys que la Generalitat està avaluant els danys de l'ús de les pantalles entre els menors i recentment l'OMS també l'ha inclòs com un problema de salut. De fet, si volen regular el seu ús és perquè el govern no vol tractar com una qüestió de salut pública i d'addiccions. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
11: Si vostè em diu si s'hauria pogut actuar abans, és possible que sí. En tot cas, ara sí que tenim dades, evidència objectiva i la possibilitat de ser pioners en el desenvolupament d'una normativa que limiti i prohibeixi l'ús primerenc de pantalles i d'intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu, ara que s'ha pogut demostrar que efectivament hi ha aquesta vinculació entre aquest ús i ja no només un problema d'aprenentatge, sinó un problema de salut pública i d'addicció.
10: La voluntat del govern és de limitar o prohibir parcialment l'ús de pantalles entre els menors més enllà de les aules. Ara bé, la Generalitat només té competències plenes en clau educativa i per regular fora de l'àmbit escolar necessita un marc normatiu estatal o europeu al qual adherir-se. Ara bé, volen tenir la normativa llesta per poder aplicar-la quan abans millor i l'objectiu és presentar un avantprojecte al març de l'any que ve. Tot plegat, quan aquest divendres se celebra una cimera política per posar en comú solucions sobre com remodelar el sistema educatiu català. Entre altres propostes del govern també hi ha l'impuls de la lectura de llibres o la prohibició de la intel·ligència artificial entre els menors de 14 anys, unes mesures que també s'hauran de consensuar, diuen des del govern, amb el món educatiu, més enllà dels acords polítics als quals es pugui arribar.
0: Doncs el que volem fer ara, gràcies a Ricard, és analitzar la lletra petita d'aquesta nova guia de salut digital.

0: elaborada pel Departament de Salut a partir de 700 estudis anteriors. El document alerta sobre els efectes de l'ús excessiu de pantalles en infants i adolescents. Montse Valls, bona tarda.
1: Sí, es tracta d'un estudi que adverteix que alguns efectes de l'ús abusiu de les pantalles poden arribar a ser irreversibles, especialment durant els primers anys de vida. Segons les dades analitzades, els adolescents dediquen de mitjana gairebé 5 hores diàries a internet entre setmana i més de 6 durant els caps de setmana. A més, un de cada 3 joves presenta indicis d'un ús problemàtic de les xarxes socials. L'informe identifica riscos físics, emocionals i socials que varien segons l'edat. Lluïsa Conejos és subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son. S'ha connectat també l'aprenentatge, no? l'endemà i amb el propi també creixement físic de la persona. El dormir bé és molt important per créixer més quan és un infant. No? Amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Salut també apunta que l'ús intensiu de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats detectats en informes com el PISA. Per això el govern vol utilitzar aquesta guia com a base per desplegar noves mesures de prevenció i sensibilització dirigides a famílies, centres educatius i professionals amb l'objectiu de promoure un ús més saludable de la tecnologia.
0: Hem esmentat les proves PISA i la davallada generalitzada dels resultats que hem vist en els darrers anys, especialment en el darrer informe. Però el cert és que en aquesta última edició els resultats de Catalunya van ser invàlids per un error en la mostra. Doncs bé, el Sindicat Professors de Secundària ha fet càlculs, Anna, i assegura que sense aquest error els resultats reals dels alumnes catalans haurien estat nefastos.
3: Sí, recordem que el problema va ser el percentatge d'alumnes que no van fer les proves PISA per qüestions cognitives, físiques o emocionals. L'OCDE estableix que aquest índex no pot superar el 5% i a Catalunya va ser del 23%. El sindicat ha fet un càlcul assumint que els alumnes exclosos haurien obtingut mals resultats per sota de la mitjana i d'aquesta manera conclouen que la nota de Catalunya a les PISA hauria caigut en més de 30 punts.
4: En matemàtiques baixa 34 punts, se situa a la posició número 9 de tot l'estat espanyol, que en ciències baixa 36 punts i se situa a la posició número 10, estem parlant de que estava la primera i passa a la número 10. I en lectura baixa 36 punts i passa de la posició número 1 a la número 10.
3: Era l'explicació d'Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
0: I en aquest context, en aquest sindicat com vostè, que es mostren escèptics i fins i tot pessimistes amb la proposta del govern de fer un debat sobre el sistema educatiu liderat pel Consell d'Educació de Catalunya.
3: D'entrada, professors de secundària denuncia que ells no hi són al Consell d'Educació i que, en canvi, sindicats amb menys representació, diuen, com Comissions Obreres i UGT, hi són per partida doble. Tot i això, estan disposats a participar en el debat, però consideren que aquesta no és la solució. Des d'USTEC, per la seva banda, que sí que tenen un membre dins del Consell, tampoc hi confia. En Andreu Mumbrú n'és el coordinador d'Acció Sindical.
5: Ens cal repetir per enèsima vegada el mateix procés de diagnosi, de debat, de reflexió entre experts? Nosaltres entenem que no, que la diagnosi està més que feta i que els representants de la comunitat educativa fa molt de temps que hem situat quines són les mancances estructurals.
3: Tot i que per ara no descarten participar en aquest debat, sí que adverteixen al departament que això no pot substituir la negociació sindical. Si la intenció de la conselleria és aquesta, diuen, no només abandonaran el debat, sinó que convocaran noves vagues al novembre.
0: I en el vessant polític, els grups parlamentaris veuen també amb escepticisme tant els anuncis de Salvador Illa com els possibles resultats de la cimera d'aquest divendres.
3: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha confirmat que el seu partit assistirà a la trobada d'aquest divendres a Palau, però ha deixat clar que no participaran en cap intent de blanquejar la mala gestió, diuen, del govern en aquesta matèria.
6: Nosaltres, com deia, anirem a la reunió i assistirem per respecte institucional, escoltarem, però no participarem cap mena de foto de fals consens ni cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
3: Des dels comuns, el seu portaveu al Parlament, David Cid, també ha posat en quarantena els darrers anuncis del govern. Reclama que abans d'avançar noves mesures en concret i les anteriors.
7: Si la setmana passada era el gran titular de que el 2030 tindríem totes les aules climatitzades i aquesta setmana és que acabarem amb la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Jo insisteixo en això. Crec que cal un acord de país amb la comunitat educativa i cal fixar les prioritats.
3: Abans de la cimera de divendres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà de

0: de comparèixer al Parlament sobre la pífia a les proves PISA. La portaveu d'Esquerra a la Cambra Catalana, Esther Capella, espera que demà el cap de l'executiu ofereixi explicacions més clares sobre aquest afer i no descarta exigir més responsabilitats polítiques.
1: Les responsabilitats polítiques nosaltres ja les hem demanades. Que és suficient la secretària? Miri, de moment no sabem el que ha passat i no sé si va ser una operació de maquillatge o serà suficient. Però en tot cas hem de saber primer què és el que ha passat.
0: I la portaveu del PP, Lorena Roldán, ha assegurat que si demà Illa no escolta les seves propostes, no acudiran a la reunió de divendres.
2: Hi haurà un torn de rèplica per part del senyor Illa i per tant veurem si realment està disposat a escoltar, si està disposat a aplicar aquestes receptes o no. I actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
0: Roldán ha matisat així les paraules del secretari general del PP català, Juan Fernández, que ahir va descartar la participació de la formació.
3: El Tribunal Constitucional obre avui una nova fase en l'aplicació de la llei d'amnistia amb l'estudi dels primers recursos dels líders independentistes contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar el delicte de malversació. El primer cas que arriba al ple, el primer que ha arribat ja al ple de fet, és el de Jordi Turull, i la decisió que adoptarà l'alt tribunal podria marcar el futur de la resta de recursos presentats per altres dirigents independentistes. Sembla que el Tribunal Constitucional, després d'aquesta primera deliberació, ja ha pres una decisió. Anem en directe fins a Madrid seguint aquest ple. Està la nostra compañera Eva Llamazares. Eva, buenas tardes. Hay novedades, ¿verdad?
4: Buenas tardes. Sí, sí, hay una decisión. Ya la mayoría progresista del TC se ha pronunciado, en este caso no una decisión, pero se ha pronunciado esa mayoría a favor de la amnistía plena para los líderes del Procés y amparará al primero de los recurrentes el 6 de octubre. Esto no solo marca el camino de la amnistía para el resto de condenados, sino que la doctrina obligará al juez del Supremo, Pablo Llarena, y tendrá que aplicarla levantando de inmediato la medida cautelar sobre Carles Puigdemont. Dejará sin efecto la orden de busca y captura y podrá regresar a España sin ser detenido. Hoy el ponente, José María Macías, magistrado conservador que avalaba la interpretación del Supremo, se ha quedado en minoría. No se ha votado, pero se ha evidenciado a lo largo de las intervenciones que los 7 magistrados de la mayoría progresista no comparten la ponencia frente a los 5 conservadores. Macías retira su ponencia, la que corresponde en este caso al recurso de Jordi Turull, y la volverá a redactar, como es habitual en estos casos, recogiendo el sentir mayoritario, es decir, a favor de amnistiar, porque según este criterio mayoritario, insisto, no hubo un enriquecimiento personal en su malversación. El 6 de octubre, próximo pleno, pues, en el que el TC materializará ese aval a la amnistía total para los líderes del Procés, se votará tanto la nueva ponencia de Macías concediendo ese amparo como la que redacte el presidente Conde Pumpido a favor, en este caso, del amparo para Dolors Bassa. Como digo, esta doctrina avanza el destino del resto de los amparos. Todos irán lográndolo el amparo y en el caso de Puigdemont no tendrá que esperar a que el TC aborde su propio recurso en concreto, porque la primera sentencia, la que salga de ese 6 de octubre, como venimos contando, ya le permitirá volver a España.
3: Gracias, Eva. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Doncs aquesta és l'última hora. El TC ja ha pres una decisió, almenys una decisió que encara ha de materialitzar, però el fet és que en aquest cas, el cas de Jordi Turull, doncs hi haurà una amnistia total perquè s'ha acceptat també amnistiar-lo, perdonar-lo d'alguna manera aquest delicte de malversació. Passarà el mateix amb la resta de líders del Procés i també, com no, òbviament, per tant, amb Carles Puigdemont, que d'aquesta manera veu el seu retorn a Catalunya més d'hora. De fet, aquesta tarda tindrem ja una primera reacció per part d'un dels interessats màxims en aquesta qüestió, que és Jordi Turull, que ha convocat els mitjans a partir de 4:45 de la tarda per analitzar aquesta primera decisió del Tribunal Constitucional. I pel que fa al debat sobre la oficialitat del català a la Unió Europea, també és sobre la taula, avui ras i curt.
5: There's no possibility of a decision today. As I said, it's a short information point by the Spanish minister.
3: El ministre d'Afers Europeus d'Irlanda, Thomas Byrne, ha assegurat que no hi ha cap possibilitat de prendre una decisió i que serà una breu informació, ha estat una breu informació sobre la posició del govern espanyol. Ferran Cuixart, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, el fet és que el govern de Pedro Sánchez vol mantenir viva la flama de la seva petició en un moment en què la Unió Europea està negociant l'adhesió de Montenegro i Albània per frenar la influència russa en aquesta regió. L'executiu espanyol ja està a favor, però vol que si els idiomes oficials d'aquests nous socis s'afegeixen al règim lingüístic

0: En definitiva, la posició del govern municipal és clara. Barcelona vol posar fi al model de creuers d'escala que massifica l'espai públic i genera molèsties als veïns. Menys turisme de pas i més qualitat de vida per als veïns i veïnes.
1: Aquesta pujada permetria incrementar la recaptació municipal en 23,7 milions d'euros l'any 2031. Segons el que han acordat PSC i Esquerra Republicana, una part d'aquests ingressos es destinaran a finançar activitats gratuïtes de reforç escolar. Escoltem Jordi Castellana, regidor d'Esquerra.
2: Un acord per fer un pla per fer més assequibles les activitats extraescolars i, per tant, treballar també en millorar l'equitat en l'àmbit educatiu, que sabem que és un àmbit transcendental.
1: Junts, de la seva banda, ha aconseguit arrencar al govern municipal un compromís per impulsar un pla d'ombres. Els comuns han votat en contra de la mesura perquè consideren que fa curt. Escoltem Marc Serra, portaveu de la formació morada.
3: I creiem que si avui haguessin set valents, l'any que ve, no el 2030, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala a la ciutat de Barcelona.
1: I d'altra banda, la comissió ha rebutjat amb els vots contraris de Junts, PP i Vox i l'abstenció dels comuns a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Les dues mesures formen part.
4: TMB ha xifrat en un 68% el seguiment de la vaga dels treballadors de bus de Barcelona durant aquest matí. La protesta s'allargarà fins a les 5 de la tarda, tot i que durant les hores que queden fora d'aquesta aturada el servei també podria anar més lent.
1: La Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% de les 4 de la tarda fins a les 5. Els usuaris, alguns més informats i d'altres de menys, s'ho han pres amb paciència.
5: No sabia nada, yo llegué con la hora de la ubicación, me dice que iba a pasar 11:01, pero ahorita se reprogramó 30 minutos más.
6: Sí que ho sabia. Però tenia que pujar a casa la meva filla i he agafat el bus, que em va vingut bé, però ara ja, perquè es començava la vaga a les 10 del matí. Jo he pujat abans i ara pues, trobo que baixaré caminant.
1: El motiu de la protesta és, segons el comitè d'empresa, el bloqueig en la negociació del nou conveni després de 10 mesos de negociacions. Exigeixen un augment salarial, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o també el respecte dels descansos. A les 5 de la tarda, la plantilla està convocada a una assemblea extraordinària on decidiran si s'inicia un període de mobilitzacions.
4: I la Sagrada Família assegura que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per completar la façana de la Glòria es troben en una fase molt avançada, Montse.
7: El temple planteja una solució que permetria construir la gran escalinata prevista per Antoni Gaudí, afectant només un edifici situat davant de la Basílica, al carrer Mallorca. Segons els responsables del temple, la proposta passa per traslladar aquest immoble a una illa adjacent, alliberant així l'espai necessari per executar l'accés principal a la Sagrada Família. La direcció de la Basílica afirma que ara correspon a l'Ajuntament prendre una decisió sobre la solució definitiva i s'ha aventurat a parlar de terminis per a la finalització de la Sagrada Família. Xavier Martí és el director de la Basílica.
8: El desig és, creiem que en un termini aproximadament de 10 anys seria més que suficient per finalitzar la Sagrada Família. Veurem l'impacte de la solució urbanística que té en aquest període. Això està per analitzar, però creiem que un període de 10 anys seria més que suficient.
7: Mentrestant, les obres de la façana de la Glòria continuen avançant i la previsió és que durant els pròxims mesos comenci la construcció de les torres laterals i que aproximadament d'aquí un any es puguin aixecar les 8 grans columnes que les han de sostenir.
4: I la Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per al 2027, una partida de 152 milions d'euros de recursos econòmics perquè els ajuntaments puguin executar els seus projectes.
1: Ara arriba el moment on els ajuntaments han d'avançar en què invertiran aquest pressupost. En aquesta nova partida també s'han ampliat 18 propostes, arribant a les 323 iniciatives respecte al decàleg de l'any anterior. La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, destaca on s'invertiran la seva majoria.
9: Com per exemple, doncs, tot allò que té a veure amb el canvi climàtic i la resiliència territorial, tot allò que té a veure amb la cohesió social i la salut i comunitat, tot allò que té a veure amb la transformació digital i el bon govern, i tot allò que té a veure amb l'habitatge i la regeneració urbana.
1: En aquest ple, la Diputació, que també ha aprovat dues partides més, 40 milions per l'autonomia local dels ajuntaments i 10 més per l'enlluernat públic. En total, doncs, un ple que ha aprovat tres partides per un total de 230 milions d'euros en favor dels ajuntaments.
10: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
11: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundacionCatalunyaLaPedrera.cat.
12: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi.

0: Només fins al 22 de setembre. Conforama.
1: Temps ja per l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano i comencem parlant de la Champions femenina, que ja comença.
2: Sí, dels partits d'avui destaquem el que el Real Madrid jugarà a les 9 contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stéfano. D'altres duels per a aquesta tarda vespre, a 7:45 Bayern de Múnich Manchester City i Inter de Milà Haken i a les 9 Arsenal Coge i Juventus Benfica. El Barça, vigent campió, rebrà demà el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. En la roda de premsa prèvia oficial s'ha parlat molt de les opcions que té el Barça aquesta temporada de guanyar la Champions després de les moltes i importants jugadores que van marxar al final del curs passat. A Pere Romeu no li ha agradat massa que es qüestioni el nivell del seu equip i ha fet una defensa aferrissada de les seves jugadores.
3: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadores la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari i allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant, aquest inici de temporada, on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament, parla molt bé del nivell individual d'aquestes jugadores i col·lectiu, perquè això facilita que els rendiments individuals siguin bons. Estic veient passades endavant, segur.
2: Per la seva banda, Eva Pajor assegura que, malgrat les baixes, estan preparades per aconseguir novament l'objectiu de guanyar la Champions.
4: Sí, creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y es nuestro objetivo. Son partidos muchos y también es camino muy muy larga y nosotras estamos partido a partido, paso a paso, porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Vicky López i Kika Nazaret no han participat en l'entrenament d'aquest matí, són baixa pel duel de demà. La seva absència s'afegeix a la d'Aitana. Per contra, Pere Romeu recupera a Irene Paredes.
1: Hansi Flick es queda sense jugadors.
2: La diàspora de futbolistes producte dels compromisos de les seleccions deixa el tècnic alemany sense pràcticament efectius per treballar en aquestes 3 setmanes que dura l'aturada de les competicions de clubs. Fins a 17 jugadors abandonen la disciplina blaugrana. Preocupa especialment el cas de Rafinha, el millor futbolista del moment, que haurà de fer 35.000 quilòmetres ja que marxa en Brasil a Austràlia, on disputarà 2 partits amistosos i després a la Índia, on jugarà un altre. El tècnic alemany ha concedit 9 dies de vacances als 6 jugadors que s'han quedat a Barcelona. És el cas de Chesney, Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. Això sí, els lesionats Joan García, Frenkie de Jong, Rooney i Christensen sí hauran d'acudir diàriament a la ciutat esportiva per continuar amb els seus respectius processos de recuperació. El proper partit del Barça serà el dissabte 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Precisament, els 7 futbolistes espanyols de l'equip blaugrana s'han concentrat aquest matí a les Rozas amb el combinat de Luis de la Fuente. Aquesta tarda faran un entrenament de portes obertes. Això l'endemà que el seleccionador nacional signés la renovació del seu contracte fins al 2032.
5: Una grandísima responsabilidad, pero que vamos a estar a la altura y sabemos el reto que aceptamos, desde el orgullo, el honor. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar.
2: En aquesta aturada de seleccions, Espanya disputarà 4 partits corresponents a la Nations League de la UEFA. El primer serà dissabte, que ve contra Anglaterra a Wembley. Posteriorment, l'actual campiona del món i d'Europa jugarà 2 partits contra Croàcia i un davant la República Txeca. L'Espanyol també perd futbolistes en aquest parèntesi de les competicions de clubs. Un total de 3 són Roberto Fernández, que es concentra avui amb la selecció espanyola absoluta, Javi Hernández amb la sub-21 i Vania Dirkušić, que marxa amb Eslovènia. Manolo González ha concedit 6 dies de festa als jugadors que no han marxat amb les seves respectives seleccions. L'equip blanquiblau disputarà el divendres 2 d'octubre un partit amistós a porta tancada contra l'Ipswich Town anglès a l'estadi de Cornellà al Prat. El Real Madrid ha informat que les proves mèdiques que li han fet a Fede Valverde han confirmat que pateix un esquinç de grau 3 del turmell esquerre, producte de l'entrada que li va fer Kangui Lee durant el derbi madrileny. El club blanc és optimista i considera que el migcampista uruguaià s'estarà unes 3 setmanes de baixa. Més futbol, el Sabadell perd per tota la temporada el seu davanter de referència, Nico Gioacchini, que serà operat d'un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Per la seva banda, l'Europa ha anunciat que Luis Blanco és el substitut de Josep Maria Jané, substituït pels mals resultats que han portat l'equip gracienc a sumar només un punt.

0: datos. Los comicios parecen ser, están marcados por la abstención. Evidentemente, el poder mantiene amplias prerrogativas. 15,8 millones de marroquíes están llamados a renovar los 395 escaños del Parlamento. No hay encuestas. El voto es delegado en el caso de la diáspora. Hay que pensar en el número de marroquíes que están fuera del país. Y de esos 395 diputados, solamente hay 6 mujeres. 6 mujeres. Hacemos una pausa y hablamos de las elecciones de mañana y cómo de importante es para comprender qué ha pasado y qué está pasando en Ceuta y las relaciones con nuestro país.
1: En Onda Cero, por fin.
2: ¿Qué qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
3: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
6: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur.
9: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
10: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A Barcelona podeu gaudir de la Setmana del Llibre en Català, el Festival del Llibre per Excel·lència, amb el permís de Sant Jordi, que compleix la seva 44a edició. Aquest festival ofereix un espai privilegiat per descobrir novetats i fons editorials, participar en presentacions, taules rodones, signatures d'autors i moltes altres activitats creatives. Es pot gaudir fins aquest diumenge 27 de setembre. A Girona, el 27 de setembre, es disputa la 13a edició de la Cursa de la Dona, la prova esportiva més multitudinària de la província, en la que milers de dones corren per reivindicar l'esport femení. El cor de la ciutat s'omple de dones, esport i també de reivindicació. A Tarragona, el CaixaForum ofereix el taller Planetes i Estrelles, una activitat que pretén iniciar els més petits en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Podran comparar la mida dels diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d'estrelles més conegudes. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu, amb un concert de cant coral i orga a la Catedral de Lleida, amb el cor Zongora, Álvaro Metzger a l'orga i sota la direcció de Montserrat Meneses. I el diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent, també a la Catedral Nova de Lleida.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a la brúixola.
13: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
9: Tota l'actualitat

0: Ja ho va dir el novel·lista i poeta Ricardo León, que els llibres ens ensenyen a pensar i que el pensament ens fa lliures. Però aquell acte tan quotidià d'agafar un llibre, d'obrir-lo i de perdre la noció del temps sembla una acció caducada i que s'ha substituït per una pantalla, per xarxes socials i per la incorporació més recent de la intel·ligència artificial. Concretament, el mal ús d'aquesta eina és el que sembla que el govern català està disposat a atacar amb totes les forces per evitar que els processos mentals que han de fer joves i adolescents siguin substituïts per processos merament digitals i, per tant, sense rastre de reflexió. En aquest context i sota el paraigües de la salut pública, l'executiu vol regular l'ús de les pantalles en menors d'edat i prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys amb l'objectiu d'impulsar la lectura. Veurem la viabilitat de tot plegat i si es pot fer marxar enrere quan el monstre, disfressat de deures fets en ChatGPT o de presentacions de Google Generator, ja ha burlat l'entrada d'aquell recinte gairebé sagrat on neixen les ments dels i les professionals del futur a casa nostra. Avui parlarem i molt d'educació i de la guia de salut digital que ha preparat el govern per fer front a l'ús de les pantalles entre els menors, però tenim més punts cardinals que marquen la jornada d'avui, especialment un que ens porta al Tribunal Constitucional. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: L'alt tribunal s'ha pronunciat a favor del recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia.
1: D'aquesta manera s'haurà de redactar un nou text amb el veredicte de la majoria progressista del tribunal que el dia 6 d'octubre emetrà la primera sentència i marcarà l'actuació del Suprem. Recordem que aquest ja s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders independentistes i això fa cada vegada més viable el retorn de Carles Puigdemont.
0: Parlarem també de la Sagrada Família perquè els seus constructors veuen molt avançades les negociacions amb l'Ajuntament per engegar les obres de la façana de la Glòria.
1: La proposta passa per traslladar un edifici situat davant el temple a una illa del costat, el que permetria construir la gran escalinata d'accés al temple.
0: A la brúixola d'avui volem dirigir la mirada cap als casos recents d'atacs amb arma blanca efectuats per menors d'edat. Què està fallant al sistema? A què es deuen conductes com aquestes? Què s'hauria de fer per evitar que aquests joves delinqueixin de nou? En parlarem al llarg del programa.
1: En salut, s'imaginen una pròtesi feta amb impressió 3D? Parlarem amb l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar, que juntament amb el Consorci de la Zona Franca s'han unit per desenvolupar de forma pionera a Europa elements impresos en tres dimensions destinats a l'atenció a pacients, la formació i també la recerca.
0: I a 8:45 tancarem la brúixola d'avui amb l'Alberto Gómez, amb comunicació política, intentarà posar llum al debat de si els esportistes reconeguts han d'expressar les seves opinions ideològiques i polítiques. Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Robert Atay. L'aval a la llei de l'amnistia està cada vegada més a prop. La majoria del Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència del magistrat conservador José María Macías, que proposava rebutjar el recurs d'empara presentat per Jordi Turull contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia. Quin és el camí que haurà de recórrer aquesta norma arran de la decisió d'avui? Emma Llamazares, bona tarda, buenas tardes.
2: Bona tarda, buenas tardes. A partir de ahora, el ponente que se ha quedado en minoría, José María Macías, rehará su propuesta de sentencia inicialmente favorable a la interpretación del Supremo respecto a la amnistía y la redactará introduciendo el criterio contrario, como le ha marcado la mayoría progresista. Los cinco magistrados conservadores que apoyaban no amparar a Jordi Turull han comprobado durante las intervenciones del Pleno que los siete progresistas que componen la mayoría se posicionan a favor de la amnistía plena para los líderes del procés, incluido el delito de malversación, porque no encuentran que haya un beneficio patrimonial. De manera que el 6 de octubre el Pleno del TC deliberará y avalará la nueva ponencia. Previsiblemente por esos siete votos a favor y cinco en contra, y también la que ya está ultimando el presidente Cándido Conde Pumpido para amparar también a Dolors Bassa. Los criterios establecidos en esas sentencias marcan una doctrina que permite augurar En primer lugar, que el resto de condenados, que disfrutan del indulto pero siguen inhabilitados hasta el amparo, también correrán la misma suerte. Pero además conocemos ya que cuando ese criterio esté plasmado en una sentencia, el juez Pablo Llarena considera que también le obliga a él a aplicar ese mismo prisma a los procesados fugados, entre ellos Puigdemont, de modo que levantará la medida cautelar que le impide volver a España sin ser detenido. En cuanto el magistrado del Supremo deje sin efecto su orden de detención nacional, Puigdemont gozarà de libertat de moviments en territori espanyol.
0: Gràcies, Eva. Amb tot això, Junts considera que la decisió del Constitucional suposa una desautorització contundent als jutges que han frenat l'aplicació de l'amnistia. El secretari general del partit, Jordi Turull, sosté que el tribunal deixa clar que la llei s'ha d'aplicar i envia un missatge directe al jutge del Suprem, Pablo Llarena, perquè deixi de fer política i retiri, diu, l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, facilitant així el seu retorn a Espanya. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Una exigència que comparteix Esquerra Republicana, que assegura que ja no hi ha excuses i reclama que la llei s'apliqui de manera immediata a tots els encausats que encara estan exclosos. Malgrat això, Junts avisa que la partida no s'ha acabat. Turull assegura que no es podrà parlar d'una amnistia plenament aplicada fins que Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig puguin tornar a Catalunya amb normalitat.
4: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs, la llei d'amnistia.
3: De fet, el dirigent juntaire manté una desconfiança total envers el Tribunal Suprem i admet que encara té noves maniobres per retardar-ne l'aplicació definitiva. En aquest context, tampoc ha volgut donar cap pista sobre quan podria produir-se el retorn de Puigdemont.
4: El que faci el president Puigdemont, com ho vulgui fer, què vol fer, i nosaltres li respectem absolutament, només ho sap ell.
3: I Turull també ha volgut separar aquesta decisió del TC de la relació amb el govern espanyol. Assegura que l'acord d'investidura ja es va complir amb l'aprovació de la llei, però insisteix que l'acord de Brussel·les amb el PSOE continua trencat pels incompliments dels socialistes.
0: Dèiem que avui parlaríem d'educació, així que vinga, ens hi posem. El govern es compromet a regular l'ús de les pantalles entre els menors d'edat a Catalunya de cara a l'any vinent, i és que la nova guia de salut digital presentada avui pel Departament de Salut evidencia els problemes que genera entre els infants i els adolescents. De fet, l'executiu de Salvador Illa vol tractar aquesta qüestió com un problema de salut pública i d'addiccions. Ens ho explica el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, des del govern volen pisar full fill la agulla el que ja es considera com una epidèmia, l'ús excessiu de les pantalles, sobretot pels efectes que genera: desconnexió, poca concentració, dolors d'ulls i mal de caps. L'executiu admet que arriben tard per impulsar una regulació d'aquestes característiques, però justifiquen que necessitaven fer un estudi acurat. El disseny d'aquest informe permet identificar amb evidències científiques un problema que fins ara tan sols es podia intuir. Fa més de 2 anys que la Generalitat està avaluant els danys de l'ús de les pantalles entre els menors i recentment l'OMS, l'Organisme Mundial de la Salut, també l'ha inclòs com un problema de salut. De fet, si volen regular el seu ús és perquè el govern ho vol tractar com una qüestió de salut pública i d'addiccions. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans: el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som plenament conscients.
5: La voluntat del govern és de limitar o prohibir parcialment l'ús de les pantalles entre els menors més enllà de les aules. Ara bé, la Generalitat només té competències plenes en clau educativa i per regular fora de l'àmbit escolar necessita un marc normatiu estatal o europeu al qual adherir-se. Ara bé, volen tenir la normativa llesta per poder aplicar-la quan abans millor, i l'objectiu és presentar un avantprojecte al març de l'any vinent, pel 2027, tot plegat, quan aquest divendres se celebra una cimera política, recordem, per posar en comú solucions sobre com remodelar el sistema educatiu català. Entre altres propostes del govern, també hi ha l'impuls de la lectura dels llibres o la prohibició de la intel·ligència artificial entre els menors de 14 anys, unes mesures que també s'hauran de consensuar amb el món educatiu més enllà dels acords polítics als quals es puguin arribar.
0: Doncs ara el que volem fer és analitzar la lletra petita d'aquesta nova guia de salut que ha proposat i elaborat el Departament a partir de 700 estudis anteriors. El document alerta sobre els efectes de l'ús excessiu de pantalles pantalles en infants i en adolescents. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
7: Sí, es tracta d'un estudi que adverteix que alguns efectes de l'ús abusiu de les pantalles poden arribar a ser irreversibles, especialment durant els primers anys de vida. Segons les dades analitzades, els adolescents dediquen de mitjana gairebé 5 hores diàries a internet entre setmana i més de 6 durant els caps de setmana. A més, un de cada 3 joves presenta indicis d'un ús problemàtic de les xarxes socials. L'informe identifica riscos físics, emocionals i socials que varien segons l'edat. Lluïsa Conejos és subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
8: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son. Està connectat també l'aprenentatge, no? l'endemà i en el propi també creixement físic de la persona. El dormir bé és molt important per créixer més quan és un infant. No? Amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
7: Salut també apunta que l'ús intensiu de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats detectats en informes com el PISA. Per això el govern vol utilitzar aquesta guia com a base per

0: desplegant noves mesures de prevenció i sensibilització dirigides a famílies, centres educatius i professionals amb l'objectiu de promoure un ús més saludable de la tecnologia.
1: Hem de parlar aquests dies també de les proves PISA i de la davallada generalitzada dels resultats, especialment en el darrer informe, però el cert és que en aquesta última edició els resultats de Catalunya van ser invàlids per un error en la mostra. Doncs bé, el Sindicat Professors de Secundària ha fet càlculs i assegura que, sense aquest error, els resultats reals dels alumnes catalans haurien estat nefastos. Ana Utiel, més detalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Recordem que el problema va ser el percentatge d'alumnes que no van fer les proves PISA per qüestions cognitives, físiques o emocionals. L'OCDE estableix que aquest índex no pot superar el 5% i a Catalunya va ser del 23%. El sindicat ha fet un càlcul assumint que els alumnes exclosos haurien obtingut mals resultats per sota de la mitjana i d'aquesta manera conclouen que la nota de Catalunya a les PISA hauria caigut en més de 30 punts.
3: En matemàtiques, baixa 34 punts, se situa a la posició número 9 de tot l'estat espanyol, que en ciències baixa 36 punts i se situa a la posició número 10, estem parlant de que estava a la primera i passa a la número 10, i en lectura baixa 36 punts i passa de la posició número 1 a la número 10.
2: Eren paraules d'Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
1: En aquest context, tant aquest sindicat com vostè, que es mostren escèptics i fins i tot pessimistes amb la proposta del govern de fer un debat sobre el sistema educatiu liderat pel Consell d'Educació de Catalunya, Anna.
2: D'entrada, professors de secundària denuncien que ells no hi són al Consell d'Educació i que, en canvi, sindicats amb menys representació, com ara Comissions Obreres i UGT, diuen hi són per partida doble. Tot i això, estan disposats a participar en el debat, però consideren que aquesta no és la solució. Des d'USTEC, que sí que tenen un membre dins del Consell, tampoc hi confien. Andreu Montbrun és el coordinador d'Acció Sindical.
4: Ens cal repetir per enèsima vegada el mateix procés de diagnosi, de debat, de reflexió entre experts? Nosaltres entenem que no, que la diagnosi està més que feta i que els representants de la comunitat educativa fa molt de temps que hem situat quins són les mancances estructurals.
2: Tot i que per ara des d'USTEC no descarten participar en aquest debat, sí que adverteixen al departament que això no pot substituir la negociació sindical. De fet, acusen la conselleria de voler desactivar el conflicte obert amb els docents amb aquest procés de debat. Per tot plegat, afirmen que si Educació no negocia amb ells, convocaran noves vagues al novembre.
1: Gràcies, Anna. I en el vessant polític, els grups parlamentaris veuen amb escepticisme tant els anuncis de Salvador Illa com els possibles resultats de la cimera d'aquest divendres.
5: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha confirmat que el seu partit assistirà a la trobada d'aquest divendres a Palau, però ha deixat clar que no participaran en cap intent de blanquejar la mala gestió del govern en aquesta matèria.
6: Nosaltres, com deia, anirem a la reunió i assistirem per respecte institucional, escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
5: Des dels Comuns, el seu portaveu al Parlament, David Cid, també ha posat en quarantena els darrers anuncis del govern, reclama que abans d'avançar noves mesures en concreti les anteriors.
7: Si la setmana passada era el gran titular de que el 2030 tindríem totes les aules climatitzades, i aquesta setmana és que acabarem amb la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Jo insisteixo en això, crec que cal un acord de país amb la comunitat educativa i cal fixar les prioritats.
5: Però és que abans de la cimera de divendres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà de comparèixer al Parlament sobre una qüestió que hem comentat avui, la pífia de les proves PISA. La portaveu d'Esquerra a la Cambra Catalana, Esther Capella, espera que demà el cap de l'executiu ofereixi explicacions més clares sobre aquest afer i no descarta exigir més responsabilitats polítiques.
8: Les responsabilitats polítiques nosaltres ja les hem demanades. Que és suficient la secretària? Miri, de moment no sabem el que ha passat, i no sé si va ser una operació de maquillatge o serà suficient. Però en tot cas hem de saber primer què és el que ha passat.
5: I la portaveu del PP, Lorena Roldán, ha assegurat que si demà Illa no escolta les seves propostes no acudiran a la reunió de divendres.
9: Hi haurà un torn de rèplica per part del senyor Illa i per tant veurem si realment està disposat a escoltar, si està disposat a aplicar aquestes receptes o no. I actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
5: Roldán ha matisat d'aquesta manera les paraules del secretari general del PP català, Juan Fernández, que ahir va descartar la participació de la formació.
1: Ara a la brúixola volem recuperar aquest compromís de l'executiu de regular l'ús de les pantalles entre els menors i també de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins al

0: Els 14 anys, un compromís que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificat aquesta tarda en un acte al Palau Centelles. Recordem que ho fa després de presentar una nova guia de salut digital basada en 700 estudis científics que alerten de riscos físics, emocionals i socials associats a l'ús excessiu de pantalles. Podem saludar ara Xavier Casanovas, vicepresident de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, que també ha estat present i, de fet, participant en aquest acte amb el president al Palau Centelles. Senyor Casanovas, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, fa temps que les famílies agrupades d'Adolescència Lliure de Mòbils reclamen mesures més contundents. Com valoreu aquest compromís del govern de regular l'ús de les pantalles entre els menors i concretament també aquesta prohibició de l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles?
1: Bueno, de fet, és un camí que venim recorrent des de fa nosaltres 3 anys, no? I que veiem que es fa una passa més en la direcció que a nosaltres ens agradaria, no? Que és una direcció en la qual anem posant límits i anem posant, situant la tecnologia digital al lloc que li pertoca, no? Creiem que venim de molts anys en els quals la situació era totalment, podríem dir-ne, desregulada, era totalment, no? De portes obertes a la tecnologia digital, i nosaltres teníem molt clar que volem limitar i ajornar l'arribada de certes tecnologies a les edats que pertoca, no? Ara el govern de la Generalitat ha anunciat un programa que es diu Tanquem Pantalles, Obrim Llibres, que va justament en aquesta línia, no? Anar elaborant aquelles mesures legislatives necessàries perquè això es pugui donar, no? I per tant nosaltres celebrem aquesta iniciativa alhora que seguirem vetllant perquè tot això s'implementi i tiri endavant.
0: Ho veuen realista des de la plataforma? Perquè, clar, ara la intel·ligència artificial ja ha entrat a les escoles, són molts els alumnes que ja utilitzen, per exemple, el xat GPT per fer treballs o per estudiar. Com s'haurà d'abordar aquesta situació ara?
1: Sí, evidentment que anunciar que es voldrà fer una mesura no és cap mena de solució, i nosaltres estem preocupats, igual que està tothom a la societat preocupada, i una d'aquestes preocupacions l'hem vist molt clarament amb els resultats de l'informe PISA, no? Del qual vam tenir informació fa tot just una setmana, no? És a dir, l'entrada a la tecnologia digital està sent un impacte molt gran en termes de rendiment acadèmic. Això és multifactorial i llavors és molt difícil de veure com podem arreglar o millorar aquesta situació, però en qualsevol cas, el primer de tot és diagnosticar-ho i tenir molt clar que si vol fer alguna cosa, no? I això és important. Veníem d'anys en una direcció, creiem que cal remar en la direcció contrària, tampoc creiem que sigui una qüestió purament de mesures legislatives o de pura tecnocràcia, no? És a dir, ens hem d'anar fent conscients tots. Aquí som molt conscients que hi ha un canvi cultural, jo diria, que s'està gestant i que, bueno, no crec que puguem revertir tan fàcilment o que s'arregli d'avui per demà totes les conseqüències negatives que està tenint noves tecnologies com la mateixa intel·ligència artificial, però en qualsevol cas crec que hem d'anar tots mirant a veure com fem per anar arreglant aquesta situació. Crec que la mesura dels 14 anys en entrada a la IA, fins i tot diria que massa d'hora i tot, no? Massa d'hora i tot en el sentit de que l'impacte que està tenint ara mateix la intel·ligència artificial arriba fins i tot a l'edat universitària, no? en quant a caiguda dels resultats, i per tant, bueno, potser és aviat per dir-ho, però en qualsevol cas es vol anar en la direcció correcta.
0: El president ha anunciat una comissió interdepartamental que en concretarà 60 mesures més. Volia preguntar-li fins quin punt des d'aquesta plataforma Adolescència Lliure de Mòbils participen amb el govern a l'hora de crear aquests plans estratègics per fer front, en aquest cas, a l'ús de la intel·ligència artificial o abús, podríem dir, en centres escolars.
1: No, nosaltres hem participat en algun moment en algun òrgan consultiu, quan s'ha fet, per exemple, en el Departament d'Educació, i en cap cas, diguéssim, no, nosaltres tenim capacitat de participar o d'intervenir, diguéssim, en la redacció o elaboració d'aquestes mesures legislatives. Bàsicament, el nostre interès té a veure amb que se segueixi en una certa línia, en que es defensin els drets dels infants, que per nosaltres és realment el més important, no? La possibilitat d'un creixement saludable per part dels nostres fills i filles. Això no sempre és així i vetllarem perquè continuï sent així. En qualsevol cas, veurem el que passarà. S'han anunciat dues mesures, no en tenim el detall, entenem que tot això es desplegarà els propers mesos i ho haurem d'anar seguint, igual que hem fet fins ara, no? En totes les mesures que s'han anat fent, fins i tot a nivell europeu. Fa just una setmana la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar també mesures de limitació pel que fa a l'accés a xarxes socials, i nosaltres hem estat actius amb altres entitats com la nostra a nivell europeu per intentar apostar perquè siguin més restrictives que el que realment es van anunciar, no? Nosaltres ens sembla que 13 anys, que era l'edat proposada a nivell europeu, encara és massa poc, no? I per tant, la nostra feina és aquesta, recordar que els nostres fills i filles estan desprotegits ara mateix davant de la tecnologia digital, en són víctimes més que una altra cosa i que cal protegir-los.
0: I també hi ha una tasca que s'ha de fer des de casa.
1: Sí, això per descomptat, perquè al final som tots els actors els que estem participant aquí i al final la primera frontera, podríem dir, no? El principal educador dels fills i filles som els pares i mares, amb el nostre exemple, amb el nostre testimoni, amb el que nosaltres fem en el nostre dia a dia i en el que diem i compartim amb els nostres fills i filles, no? Crec que l'abús de la tecnologia digital camp arreu, ens està afectant a tots i, per tant, el primer que podem fer nosaltres és donar testimoni i alhora conscienciar el nostre entorn i fer-nos conscients de que una arribada prematura de tota aquesta tecnologia és en detriment dels nostres fills i filles. Nosaltres ho tenim molt clar. Ara bé, les famílies han de tenir eines i ens cal també que la societat ens acompanyi, no? El que no podem ser són, no, doncs, no, cavallers solitaris que intenten lluitar contra totes les forces, no? I el primer que cal limitar, i això ho tenim molt clar i ho hem dit sempre, és a les mateixes tecnològiques, no? Aquestes grans empreses multinacionals que s'estan lucrant en base d'abusar dels drets dels nostres fills, no? Això és el que no podem parlar de cap manera.
0: Li volia preguntar també per les famílies d'alumnes que es posen en contacte amb la plataforma després d'un ús excessiu de les xarxes o de les pantalles per part d'aquests menors d'edat. Quines mancances es produeix aquesta qüestió als alumnats?
1: Bueno, això, bueno, jo crec que tothom que estigui a prop de nens o nenes adolescents haurà vist com l'atracció que generen i l'addicció que generen l'ús de pantalles acaba perjudicant doncs, en les seves relacions socials, acaba perjudicant en la seva salut, en les hores de son, acaba perjudicant en els seus resultats acadèmics, i tot això té un impacte, no? Si es sumen molts factors, perquè tot va una miqueta més enllà, però tot això té un impacte molt gran també en el creixement i en l'autonomia del nen, no? I una de les coses que nosaltres diem a les famílies que s'acosten és, bueno, és veritat que hi ha una pressió social per entregar el primer smartphone o per l'ús de la tecnologia per part dels nostres fills, però també les famílies hem de ser molt conscients que a vegades per voler controlar o saber més, per exemple, on està el nostre fill, acabem donant un smartphone o un dispositiu digital i el que fem fent això és restar-li autonomia, perquè el que els nostres fills necessiten quan arriben als 12, 13 o 14 anys és poder moure's per al seu barri sense cap mena de control, poder assumir responsabilitats, poder créixer en autonomia, i això ho faran si nosaltres no els hi donem aquesta tecnologia. A vegades els mateixos familiars som els d'alguna manera responsables, no, d'aquesta entrada primerenca en la tecnologia, no? Això és el que diem a totes les famílies que s'acosten. Venen famílies molt preocupades, per sort hi ha recursos per atendre aquestes famílies, i a la resta el que diem és que s'uneixin, que pactin amb els seus companys, amb les famílies del voltant, perquè aquesta entrada a la tecnologia sigui en l'hora que, en el moment que toca.
0: Doncs queda dit, i des de la brúixola farem seguiment d'aquesta qüestió. Estarem atents també a la comissió que se celebrarà a final de mes. Mentrestant, Xavier Casanovas, vicepresident d'Adolescència Lliure de Mòbils. Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
2: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
2: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
8: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
9: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Hazte mutuera.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: ¿Buscas algo nuevo que ver? En ViX te esperan los mejores estrenos, junto a una enorme colección de series, películas y las novelas clásicas más queridas.
11: Aquí puros profesionales.
10: Todo en el mayor catálogo de contenidos en español del mundo.
12: No pensé que me volvería a enamorar así tan rápido.
10: Disponible en exclusiva en A3Player por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año.
13: ¡Increíble!
10: ¡Vive la experiencia ViX!
4: los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
6: O sea, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
13: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
14: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900

0: Educació, ho hem fet. Continuem ara repassant, però, algunes informacions que ens deixa la jornada d'avui, quan passen 7 minuts de 7:45 del vespre, i els comencem explicant que l'Ajuntament de Barcelona fa un pas decisiu per augmentar la taxa turística als creueristes d'escala, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat. Amb els vots a favor de PSC, Junts i Esquerra, la Comissió d'Economia ha aprovat que l'increment del recàrrec s'apliqui de forma progressiva fins al 2030.
1: D'aquesta manera, els creueristes de curta estada passaran de pagar els 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim en 4 anys. El tinent d'alcaldia d'Economia i Hisenda, Jordi Martí, ha celebrat que la fi d'aquesta activitat estigui més a prop.
2: En definitiva, la posició del govern municipal és clara. Barcelona vol posar fi al model de creuers d'escala que massifica l'espai públic i genera molèsties als veïns. Menys turisme de pas i més qualitat de vida per als veïns i veïnes.
1: Aquesta pujada permetria incrementar la recaptació municipal en 23,7 milions d'euros l'any 2031. Segons el que han acordat PSC i Esquerra, una part d'aquests ingressos es destinaran a finançar activitats gratuïtes de reforç escolar. Jordi Castellana, regidor d'Esquerra.
3: Un acord per fer un pla per fer més assequibles les activitats extraescolars i, per tant, treballar també en millorar l'equitat en l'àmbit educatiu, que sabem que és un àmbit transcendental.
1: Junts, de la seva banda, ha aconseguit arrencar al govern municipal un compromís per impulsar un pla d'ombres. Els comuns han votat en contra de la mesura perquè consideren que fa curt. Marc Serra és el portaveu de la formació morada.
4: I creiem que si avui haguessin set valents, l'any que ve, no el 2030, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala a la ciutat de Barcelona.
1: D'altra banda, la comissió ha rebutjat amb els vots contraris de Junts, PP i Vox l'abstenció dels comuns a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Les dues mesures formen part de les ordenances fiscals del 2027.
0: La Sagrada Família assegura que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per completar la façana de la Glòria es troben Montse en una fase molt avançada.
5: El temple planteja una solució que permetria construir la gran escalinata prevista per Antoni Gaudí, afectant només un edifici situat davant de la Basílica, al carrer Mallorca. Segons els responsables del temple, la proposta passa per traslladar aquest immoble a una illa adjacent, alliberant així l'espai necessari per executar l'accés principal a la Sagrada Família. La direcció de la Basílica afirma que ara correspon a l'Ajuntament prendre una decisió sobre la solució definitiva i s'ha aventurat a parlar de terminis per a la finalització de la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director de la Basílica.
6: El desig és, creiem que en un termini aproximadament de 10 anys seria més que suficient per finalitzar la Sagrada Família. Veurem l'impacte de la solució urbanística que té en aquest període. Això està per analitzar, però creiem que un període de 10 anys seria més que suficient.
5: Mentrestant, les obres de la façana de la Glòria continuen avançant i la previsió és que durant els pròxims mesos comenci la construcció de les torres laterals i que aproximadament d'aquí un any es puguin aixecar les 8 grans columnes que les han de sostenir.
0: Gràcies, Montse. Canviem de qüestió. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible segrest després que un home fos obligat a pujar un vehicle mentre demanava auxili al districte de Sant Martí de Barcelona.
1: Els fets van passar la matinada de dilluns cap a les 2, quan diversos testimonis van alertar als serveis d'emergència. La policia va activar un dispositiu de recerca immediatament després de rebre l'avís. Hores més tard, l'home va ser localitzat a la demarcació de Girona. La Comissaria General d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir què va passar i identificar els responsables. La investigació arriba pocs dies després d'un altre episodi similar a l'AP7, on uns individus que es feien passar per policies van endur-se un home per la força.
0: I en cultura, el nou director del MACBA, Valentín Roma, ha defensat que el museu tingui un paper actiu davant els reptes socials i culturals actuals.
1: En aquest sentit, defensa que es mantingui allunyat del pensament reaccionari que, segons ha afirmat, assetja la cultura arreu del món. Durant la presentació de la seva nova etapa al capdavant de la institució, Roma ha apostat perquè el museu ocupi un espai de debat i reflexió a l'esfera pública, abordant també els conflictes polítics i històrics contemporanis. Entre els objectius del nou director hi ha reforçar la relació del MACBA amb el seu entorn sense paternalisme i recuperar les xifres de visitants d'abans de la pandèmia, superant els 300.000 visitants anuals. Roma treballa ara en un pla estratègic per als pròxims 3 anys i preveu presentar aviat la programació dels seus primers 18 mesos al capdavant del museu.

0: A les 7:42 arriba el moment d'explicar-los una dada més que ens deixa el dia d'avui. Ho fem mitjançant un element que en aquest cas és un tipus de festa, podríem dir. Parlem de les raves.
1: Definim el concepte abans d'explicar la notícia. La definició literal de la paraula rave és una festa on es reprodueix música electrònica de manera continuada, sovint durant tota una nit o diverses. Doncs bé, ho avança BTV, en plena pesta porcina i amb el seguit de restriccions per entrar a Collserola, un veí del barri de Can Rectoret, a Barcelona, està fent una rave que fa 4 dies i 4 nits que dura, des de la matinada de divendres a dissabte. Naturalment, els veïns no estan contents, no estan podent descansar i la Guàrdia Urbana ja ha interposat diverses denúncies per soroll. Albert Batlle, tinent d'alcaldia i seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Una festa que possiblement se'ls ha anat de les mans a uns quants, perquè entre altres coses la rave hi ha el propietari. Aquí s'han aixecat l'acte, s'ha presentat denúncia i seran denunciats convenientment. I s'aixecarà la sanció per una activitat que més enllà del títol que se li vulgui posar afecta de manera greu en la convivència en el barri del Rectoret.
1: Per la seva banda, el propietari de l'habitatge, atenció, ha explicat que no és pas una festa, sinó que estan fent un curs de DJ i també ha dit que en cap moment han superat els llindars de so.

0: Fa mesos que parlem de la multireincidència, concretament de la multireincidència juvenil i més concretament d'aquella que té a veure amb l'ús de les armes blanques. El darrer episodi greu en aquest sentit, segur que el recorden, és l'assassinat d'un home de 40 anys a Manresa a mans d'un jove que havia sortit feia poc d'un centre d'internament i que es trobava en llibertat vigilada. Avui a la brúixola, el que volem fer ara quan passen gairebé 44 minuts de les 7 de la tarda és reflexionar al voltant d'aquesta qüestió. Ferran Cuixart, ja tenim aquí. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Lola.
0: A veure, explica'ns el que ens portes avui, aquesta anàlisi de la multireincidència juvenil.
1: Sí, el que farem és posar el fre i explicar com funcionen els centres d'on surten aquests nanos, els centres d'internament, quin seguiment es fa als menors que hi arriben, els programes dels quals disposen i també intentarem entendre per què un jove pot acabar reincident.
0: Vale, perfecte. A veure, primer de tot, expliquem els factors que poden portar un jove a acabar internat en un centre juvenil.
1: Primer de tot, partim de la base que no es pot ni tampoc hem de generalitzar, però sí que és cert que molts joves que cometen un delicte i són internats comparteixen certes característiques. Per exemple, la majoria són menors amb una família desestructurada, un alt nivell d'absentisme escolar, un ambient conflictiu i també un primer contacte amb les drogues quan són molt joves. A tot plegat, se li suma la facilitat de fer-se amb una arma blanca. Ens ho explica el catedràtic en psicologia de la violència forense i també criminal Antonio Andrés Puello.
2: O nois que solen tenir altres factors de risc, com el consum de drogues, el viure amb un tipus de comportament d'un cert desajust social. És a dir, hi ha una sèrie d'elements que els criminòlegs i els psicòlegs diuen factors de risc que acompanyen el que s'entén com un perfil d'usuari d'aquestes armes.
1: I sovint aquest context pot acabar derivant en un delicte important que no sempre ha de ser un assassinat. Ara que tenim el context, ens posem en la situació d'un jove que interna en un centre. En aquest punt, treballadors, educadors socials i psicòlegs es posen en marxa per treballar amb ells la gestió de la frustració, entendre també els fets que han comès i evitar que es tornin a repetir, que és l'objectiu principal de la seva tasca. L'Aina Tur és educadora i treballadora social, consultora del CESC, experta en l'àmbit d'intervenció en justícia juvenil i docent a la Universitat Blanquerna.
3: El que ens preocupa més és que la comissió de delictes es vagi consolidant en la trajectòria d'un adolescent, d'un jove, i que precisament aquesta situació s'acabi cronificant. Clar, la pregunta que nosaltres ens plantegem no és només quantes vegades ha delinquit, sinó què és el que està mantenint aquella conducta delictiva i què cal modificar perquè aquesta deixi de produir-se.
0: Clar, i això que ens comenta l'Aina ara, Ferran, no sempre s'aconsegueix.
1: Exacte, hi ha joves que consideren que les lleis no van amb ells i les troben toves. A això s'hi suma que quan surten tornen al mateix entorn social conflictiu que tenien abans d'entrar-hi. És aquí on el sistema trontolla, però no per mala praxi professional, sinó perquè és impossible arribar a tot arreu o bé perquè les penalitzacions no són prou dures, tal com ens explica l'Antonio.
2: Per ells entrar en un centre no és un hàndicap, ni és un problema greu, ni els hi representa, de vegades inclús els hi representa una certa relaxació de la seva vida quotidiana. Molts d'aquests, en aquest cas particular, per la informació que donen, vivia en unes condicions molt poc, diguem-ne,

0: de molt poc benestar i molt poc acollidores, no?
1: És el cas dels joves de Manresa, que n'és un clar exemple. Dos joves que havien sortit d'un centre d'internament i on el presumpte autor, de fet, es trobava en llibertat vigilada. Però per què un jove pot considerar que pot fer ús de la violència? Doncs bé, com dèiem, sovint tenen la concepció els joves d'estar exclosos de la societat i, per tant, regir-se per un ordre diferent a la resta.
0: Tenen una manera de pensar i unes creences en les quals creuen legítim l'ús de la violència, creuen que estan legitimats a exercir-la i, naturalment, no estan molt d'acord amb el càstig, però assumeixen que és un dels riscos que tenen i que, per tant, forma part d'aquesta mena de valoració cost-benefici que fan.
2: Clar, ja és normal que els joves en general doncs, no estiguin d'acord amb el càstig i en aquests casos concrets doncs, també és un tema, una qüestió delicada.
1: Exacte, i pel que fa al temps que passen dins dels centres aquests joves, doncs l'Aina ens explica que els arriba un cas amb un termini estipulat i en aquest període determinat a vegades diu insuficient, han de fer el possible per complir el principal objectiu que explicàvem doncs, al principi, evitar que reincideixin.
3: Ens arriba el jove que sabem que té un internament de 6 mesos amb cautelar, que significa que és un internament preventiu a espera de judici, i tenim 6 mesos de moment fins que surti el judici per treballar amb aquest jove això, això i això. Per això tenim diferents programes, programes d'addiccions, programes d'agressions sexuals, programes de delictes violents.
1: I clar, com aquest termini, com dèiem, a vegades és insuficient, un cop fora del centre també han de fer feina, minimitzar els factors de risc i potenciar els de protecció.
3: Necessitem identificar quins són els factors de protecció que existeixen, ja que aquests van en relació a allò que pot sostenir el canvi. O sigui, una relació que el jove, de sobte, explorem, identifiquem que el jove té una relació de confiança amb un adult que potser no és un familiar, que va ser un entrenador de bàsquet o de futbol, que és un adult prosocial, que poden ajudar a minimitzar els factors de risc.
1: I també demanen en aquest sentit un canvi de la mirada social. Entenen la percepció d'inseguretat de la societat, tot i que ambdós coincideixen que la possessió i els delictes d'armes blanques no són nous ara i que existeixen ja des dels anys 80. En aquest sentit, les dues parts apunten que els joves necessiten veure una segona oportunitat real, de veritat, per part de la societat per no sentir-se exclosos i tornar a regir-se per les regles i normes convencionals.
2: Doncs aquesta és la reflexió, l'anàlisi que ha fet el Ferran al voltant d'aquests casos recents que hem conegut de joves doncs, que han, en algun cas, per exemple, en el cas de Manresa, han acabat provocant un crim, en aquest cas per apunyalament, però també s'han produït altres ocasions. Parlàvem, per fer una miqueta de resum, de reflexió, Ferran, de formació i de protecció de cara a aquests joves. Ho apuntem tot.
1: Exacte, així, sobretot el potenciar protecció, minimitzar els riscos i potenciar la protecció un cop som fora del centre d'internament.
2: Perfecte, Ferran, gràcies. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En 10 minuts arribem a les 8 del vespre, fem una petita pausa per la publicitat i obrim finestra al món per conèixer en breus titulars què és el que està passant fora de casa nostra.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Pero cariño, es que no hay quien te pare. No me dejas tranquila.
6: Si el sexo va bien, lo demás no importa. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur. La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.com.

0: s'acabi bé demà o d'aquí uns dies, sí que hem d'explicar, primer de tot, que ahir ho explicava l'Adrián, i és el president espanyol Pedro Sánchez, que va canviar la seva agenda política per estar en aquest acte que era bastant ineludible. De moment, poca cosa podem explicar de la seva presència. Només ha tingut una xerrada d'uns minuts amb Delfi Rodríguez sobre el diàleg que podrien tenir entre Espanya i Venezuela i potenciar-ho. I d'altra banda, com deies, l'última hora, perquè ara en aquests moments, com dèiem, encara queden uns minuts i una hora perquè acabi aquest debat general de l'Assemblea de les Nacions Unides, i ara mateix el president dels Estats Units, Donald Trump, que fa d'anfitrió, perquè ho deia més a Nova York, està atenent els mitjans al costat de Volodymyr Zelensky, president d'Ucraïna, una imatge que ja fa molts mesos ens va deixar molts momentassos, podríem dir, quan aquest mateix esdeveniment es feia al Saló Oval de la Casa Blanca, amb periodistes també van haver moments de tensió, i ara mateix no el podem escoltar, però aquest és el que està passant a l'Assemblea General de l'ONU, com dèiem, quan tot això acabi ho recollirem i ho explicarem bé, el que ha donat de si, tota l'exposició dels líders que hi han participat i també aquesta atenció als mitjans que feia Donald Trump i també Volodymyr Zelensky.
1: Clar, estem parlant d'una assemblea que dura dies, per tant, ho analitzarem quan ja hagi passat i podrem parlar de tots els temes que s'hi han exposat i de quins també ens poden afectar de manera més directa a casa nostra. Anem ara cap al Japó, perquè ha tingut lloc una nova tragèdia climàtica.
0: Sí, parlem del tifó Dujuan, que ha colpejat amb força especialment als voltants de Tòquio. De moment ha deixat almenys 4 morts i 6 desapareguts. Pel que fa a l'afectació material, les pluges torrencials han provocat inundacions i esllavissades de terra, han malmès centenars d'habitatges i han deixat unes 45.000 llars sense electricitat. El temporal també ha complicat molt la mobilitat. Centenars de vols han estat cancel·lats als dos aeroports de Tòquio i la primera ministra japonesa, teixint les dues notícies que han inaugurat aquesta secció internacional d'avui, Sanae Takachi, ha hagut de retardar 4 hores el seu viatge a Nova York per assistir a aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. A poc a poc es va retornant a la normalitat a aquesta zona del Japó. El tifó ja s'ha allunyat de l'arxipèlag, però ara els equips d'emergència continuen buscant els desapareguts i fent balanç dels danys.
1: Ens agrada acabar aquesta finestra al món amb una notícia una mica més agradable, i la que ve ara també costa de creure, podem dir, perquè sobretot es sorprendran bastant aquells que necessiten mitja tarda per fer una cara del cub de Rubik.
0: Sí, jo mitja tarda o en una setmana, que no te'l resolc, el cub de Rubik.
1: Estic igual.
0: Doncs sí, perquè una nena de només 6 anys, la Lian Yunzi, ha batut el rècord mundial femení de cub de Rubik. I no parlem d'haver-lo resolt una vegada, potser per casualitat, ha aconseguit una mitjana de poc més de 4 segons. Us explico una mica...
1: 4 segons.
0: Sí, us explico una mica en què consistia la competició. Val? Constava de 2 rondes i en cadascuna havia de resoldre el cub 5 vegades. A la primera ha fet una mitjana de 4 segons i mig i a la segona encara ho ha millorat amb 4,27 segons de mitjana les 5 vegades que resol el cub. Ha estat l'única participant capaç de baixar dels 4 segons i mig de mitjana. Recordem-ho. Té només 6 anys.
1: Increïble.
0: I evidentment, rere aquesta velocitat hi ha moltes hores de pràctica, s'ho podran imaginar. La Lian entrena entre 2 i 3 hores cada dia i domina més de 1.300 algoritmes diferents que li permeten trobar pràcticament a l'instant la millor manera de resoldre el cub, independentment de com li caigui. O sigui que mentre nosaltres encara estem buscant on va la peça vermella, ella ja n'ha resolt un parell.
1: Vaja, que més aviat qui paga les coses a casa serà ella amb el seu èxit, que no pas els seus pares, podríem dir.
0: Sí, i amb 6 anys, imagina't la carrera que li queda en el món del cub de Rubik, que tampoc sé si econòmicament...
1: També és veritat,
0: et dota de molts ingressos.
1: S'hauria d'explorar, ens ho anotem. Vinga, tanquem aquesta finestra al món i fem un cop d'ullada a tota la informació esportiva del dia d'avui. Víctor Llucià, què tal? Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Lola. No he resolt mai un cub de Rubik.
1: No, eh?
2: No.
0: Ho has intentat?
2: Tampoc ho he intentat gaire, però perquè ja sé que fracassaré.
1: Jo crec que és la típica qüestió que tens davant i és molt fàcil perdre la paciència quan veus que no estàs progressant gaire.
2: Sí, segurament. És possible que aquesta nena no vagi al col·le.
0: Sí, bueno, però que... parlava de 2-3 hores al dia, eh? La seva mare explicava 2-3 hores, no són gaires.
2: No.
0: És a dir, per una nena que ho resol en 4 segons.
2: No, substitueix... no fa deures, exacte, no fa extraescolars.
1: Sí. Extraescolars. Exacte, la dedica a això. Que, per cert, no és esport, però podria ser-ho.
2: És activitat, no?
1: Activitat.
2: no, lúdica, activitat lúdica, no, no categoria com a... no, no, no, no és un esport. Ah, però

0: Però bueno, els escacs tampoc és un esport.
1: Exacte, sí, sí. A les Olimpiades estaria bé veure...
0: És una activitat, no consideraria...
2: És més físic el cub de Rubik, potser, que els escacs.
0: A veure, home, és veritat que jo no...
1: Et pots lesionar.
0: Jo no sé jugar, sé moure les peces dels escacs, però no sé jugar. Sí, sé com es mouen les peces, però no sabria jugar. Però diuen que és molt cansat, també, a nivell mental.
1: Clar.
0: És esgotador.
2: L'esforç, no? Per això es diu que és un esport.
1: Sí, I el que baixes la guàrdia, t'ocupen les caselles fàcil al contrincant i ja...
0: És un altre debat, el tema de...
2: Sí, és interessant.
0: Algunes activitats que estan considerades esports... Sí. Que podríem obrir el meló.
1: Estan sortint debats en molt poca estona, moltes qüestions a abordar. A veure, Víctor, informació esportiva del dia d'avui.
0: Centrem-nos. Perquè avui arrenca la primera fase de la Lliga de Campions femenina, una competició que el Barça, en què el Barça defensa la corona. L'objectiu és jugar la final del mes de maig del 2027 a l'Estadi Nacional de Varsovia, però encara queda molt camí per recórrer perquè tot just la fase de Lliga arrenca avui. De fet, hi ha dos partits en joc. Bayern de Múnich 2, Manchester City 1, minut 56, i Inter de Milà 1, Haken 0, també minut 57. Més tard, a partir de les 9, el Real Madrid rebrà el Paris Saint-Germain, l'Arsenal es veurà les cares amb el Koch i la Juventus s'enfrontarà al Benfica. El torn pel Barça arribarà demà, quan les actuals campiones rebin el Paris Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff a les 9 de la nit. El tècnic culer Pere Romeu no creu que sigui una pressió afegida defensar títol.
3: No. Doble repte... No. Per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
0: No s'han entrenat amb la resta de les seves companyes ni Vicky López ni Kika Nazaret, totes dues amb molèsties perquè són baixa pel duel de demà, a més de la ja coneguda d'Aitana Bonmatí. La bona notícia és la tornada d'Irene Paredes, que sí que s'ha exercitat amb normalitat. Més qüestions, al Real Madrid confirmada la lesió de Fede Valverde. El club blanc ha informat que el migcampista uruguaià pateix un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i s'estarà 3 setmanes allunyat dels terrenys de joc. No disputarà els amistosos que té programats la seva selecció, l'Uruguai, i la idea del club madridista és que estigui disponible per jugar contra la Roma a domicili el 14 d'octubre, duel de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions. I encara en futbol, avui s'ha produït una reunió entre els 42 entrenadors dels equips de primera i segona divisió a les Roces, organitzada pel Comitè d'Entrenadors de la Federació Espanyola de Futbol, per compartir opinions, exposar preocupacions i queixes sobre la situació actual. La cita també preveia una reunió amb Fran Soto, que és el responsable tècnic dels àrbitres. L'entrenador del Madrid, José Mourinho, ha declinat la invitació per motius personals i tampoc no hi han assistit l'entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, el del Villarreal, Íñigo Pérez, ni el del Getafe, José Bordalas. I una última, encara en futbol, incertesa al voltant de la final del Mundial de l'any 2030, que com sabeu es disputa conjuntament Espanya, Portugal i el Marroc. La FIFA encara no ha designat la seu de la final i aquest matí l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha assegurat que Casablanca, la capital del Marroc, bueno, no és la capital, no, és Rabat. Aquí, bueno, geografia, al final. És una de les ciutats importants del Marroc. És qui té més opcions, de fet té més opcions que Madrid, per acollir la final.
4: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido. Que la final no sea en Madrid, tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo. Pero si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda.
0: La geopolítica clarament fent acte de presència en la designació de la final del Mundial. Fa unes setmanes, de fet, el president de la Federació del Marroc, Fouzi Lejka, va afirmar que la final es jugarà al gran estadi Hassan II de Casablanca, que encara està en construcció i té prevista la inauguració a finals del 2027. Per cert, després escoltarem a Lamine Yamal parlant de la pilota d'or. Ens portarà... Hi haurà setmanes, eh? És que, a més, avui ho he mirat, la pilota d'or s'entrega el dia després del clàssic.
2: Ostres!
0: Compte, o sigui, serà un dilluns interessant.
2: Ja ha canviat una mica el seu relat.
1: Ha tornat a dir que se la mereix o no?
0: Ha tornat a dir que se la mereix, sí.

0: Sí, ha posat arguments.
1: A tu no t'agrada, aquest moviment de Lamin? D'autoproclamar-se
2: sí,
1: com a...
2: Sí, potser la manera, potser no em sembla la més correcta,
0: el
2: però...
0: El que passa que ha vist que si algú s'està reivindicant, doncs ell també haurà de dir
2: sí, sí.
0: La seva, no? Si Mbappé no para de fer entrevistes i de dir que se la mereix...
2: També és veritat. I, de fet, parlant de reivindicacions, d'aquí una estona escoltarem res, en uns minuts, l'Alberto Gómez, que ens parlarà també de fins quin sí. punt, comunicativament, els esportistes vale. Han de reivindicar o no les seves ideologies polítiques. Ara el tindrem aquí i parlarem ara amb ell.
0: Em quedo.
2: Exacte. Demà més. Fins demà, Víctor.
0: Fins
2: gràcies.
0: Demà. Merci.
3: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
2: Passen 4 minuts de les 8 del vespre. Tenim una notícia d'última hora que els volem explicar ara amb la informació de què disposem. 3 persones han resultat ferides aquesta tarda després de cedir un fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a la Meridiana a Barcelona. Segons Renfe, 2 dels afectats han sofert ferides lleus i han pogut ser atesos allà mateix, però el tercer s'espera que el Servei d'Emergències Mèdiques acabi de concretar el seu estat. Ha estat traslladat a un centre sanitari. De fet, Rodalies de Catalunya ja va informar ahir que es procediria a fer unes obres a l'estació, però en principi, segons l'operador, aquestes obres no anaven a afectar la coberta, que al final doncs, sí que ha resultat afectada. Estava prevista una reforma integral del vestíbul, on ha caigut el sostre, millores d'accessibilitat i eficiència energètica. Per ara estem parlant de 3 ferits, 2 que han pogut ser atesos, recordem, allà mateix, a Fabra i Puig, i un que encara no en sabem del seu estat de gravetat. Ara mateix, això sí, no circula les Rodalies en aquella parada, és a dir, que Fabra i Puig no està ara mateix operativa en aquest sentit. Qualsevol novetat la continuem explicant aquí. Fem una petita pausa i ara, com dèiem amb el Víctor Llucià, parlem de comunicació, futbolistes i política.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
5: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
6: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
9: Ferroli lo tiene.
10: Soy ecológico, quiero aerotermia.
11: Ferroli lo tiene.
12: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
13: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
14: Cariño, me han echado del trabajo.
15: Cenamos hoy.
16: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sex Vital con Maca y recupera tu deseo sexual. Sex Vital.
2: Moment ara de parlar de comunicació a La Brúixola. Ho fem, com sempre fem quinzenalment, amb l'Alberto Gómez, periodista i com a expert consultor de comunicació, analitza, dissenya estratègies i també dona consells tant per assolir una bona imatge com també, perquè a vegades també passa, sortir i bé d'una crisi. Alberto, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Lala, Joan.
1: Bona tarda, Alberto, com estàs? A veure, sabem que la comunicació aborda molts àmbits, a vegades et centres en la política, la comunicació és essencial i a més tu has treballat de primera mà en aquest camp, però també t'agrada el camp de l'esport, on també la comunicació és vital. I a vegades, clar, aquesta temporada encara no ho has fet, perquè portem només 2 episodis, però la temporada passada vas parlar i molt de tennis, però clar, aquesta setmana no hi ha grans tornejos, no sé si podràs encabir-lo d'alguna manera.
17: No, venim de l'Open dels Estats Units, venim d'una eliminatòria de Copa Davis, però és veritat que aquesta setmana no hi ha tennis, i mira que m'encanta, tant jugar-lo com veure'l per la tele o en alguna pista de tennis, com faig, per exemple, cada any al torneig contra Degodó, però sí, sí, tot i que sigui molt fan del tenis,

0: El que us proposo és escoltar el que jo considero millor esportista espanyol de la història i després, vale, us explico millor de què us proposo precisament parlar avui.
1: Vinga, va.
2: Con todas las cosas que han ocurrido, que no son pocas en estos últimos dos años, pues el ciudadano creo que lo que le gustaría es poder votar otra vez, porque la realidad es que a día de hoy no creo que nadie que pueda gobernar, los ciudadanos que hemos votado, pues nos podamos sentir totalmente representados.
1: Wow, es pronuncia, o sigui, sense pèls i senyals, eh?
3: Sí, clar.
1: Vull dir, amb pèls i senyals.
3: Quan has incitat que el tall seria de Rafael Nadal, perquè jo sabia que el millor esportista espanyol per l'Alberto seria Rafael Nadal, sense cap mena de dubte, no esperàvem que es posicionés en un tema polític.
0: 2018 i demanant eleccions, eh? És, com deies, Joan, Rafa Nadal, que demanava una convocatòria d'eleccions, no? Després d'aquell ambient tan, no? tan revessat que hi havia a la primera línia de la política espanyola, sobretot després de la moció de censura de Pedro Sánchez, no? Que desbanca, diguem, a Mariano Rajoy, entra Pedro Sánchez, però que arriba a la presidència i no precisament desplega una cita amb les urnes, que és lo que entre cometes o sense cometes demanava Rafa Nadal en aquest tall que acabem d'escoltar.
3: Per tant, parlem de tennis, política o de les dues?
0: Doncs mireu, el que us volia plantejar és, els esportistes, com Rafa Nadal, evidentment, s'han de posicionar o manifestar políticament? I segur que ja esteu pensant en Mbappé i en Ceuta, no? Aquesta pregunta, precisament la que jo em feia arran de la polèmica sorgida amb les samarretes de suport a Ceuta i el que van fer dos jugadors del Madrid, més, evidentment, el buc insígnia, no?, de l'equip madridista, que és Kylian Mbappé. Recordem que el club, com a institució, no?, decideix que tots els jugadors mostrin un missatge de suport al poble de Ceuta, i Mbappé i dos jugadors més, doncs, ho fan, però a mitges, no?, per dir-ho d'una manera.
1: Clar, no és la primera vegada, per això, que un esportista de gran trajectòria, parlàvem ara d'aquest cas Rafa Nadal o aquests tres jugadors del Madrid, doncs es pronuncien i això arriba a tenir transcendència mediàtica. Fins quin punt això pot fer perillar l'opinió pública que tenen les persones i els fans, inclús podríem dir, d'aquell esportista, perquè evidentment doncs els admiren per l'esport però no per les seves creences ideològiques.
0: És que jo, de fet, jo crec que si sortíssim ara a la Rambla i preguntessin, trobarien la meitat de gent a la que els hi posarien la qüestió de que no volen que es mullin els jugadors, de que jo els pago, no?, com a aficionat que vaig a l'estadi perquè juguin i punto. I l'altra meitat de la gent enquestada diria, no, jo crec que són persones amb una transcendència i jo crec que és bo que es mullin, clar, que es mullin d'acord amb el que jo penso.
1: Exacte,
0: políticament.
1: Aquesta és la clau, jo crec. Sí,
3: clar,
1: sí.
3: És complicat, perquè és veritat que el jugador deu pensar, escolta, jo no trec res posicionar-me políticament perquè no és un àmbit que m'incumbeixi. Alhora, trobo que és un gest valent i que t'honora. Hem vist moltes vegades, amb temes, per exemple, contra el racisme o contra la LGTBI-fòbia, que la gent no ha volgut adherir-se a alguna denúncia que es feia transversalment a tota la Lliga Espanyola, per exemple, però crec que en el cas d'Mbappé inclús fa sospitar menys polèmica, perquè el que fa és fer l'homenatge a mitges per també recordar l'altra part, és a dir, d'una banda donar suport als ceutis, a la gent de Ceuta, però també als migrants que arriben. Per tant,
0: però ja et pregunto, en quants estadis el xiularan a partir d'aquest gest a mitges?
3: Però per què?
0: Perquè no l'entenen.
3: Però no es treu la samarreta, diguéssim. És a dir, no rebutja el que defensa la samarreta, sinó que vol completar el missatge dient, escolta, suport per la gent que viu a Ceuta i també pels altres. Sí, és veritat, és un risc, però ell creu que val la pena.
0: En desfilades militars s'acorda com desfilar. Aquí es va acordar, en el Madrid, sortir amb la samarreta. No poseu-vos la samarreta com vulgueu, sinó, ei, us heu de posar aquesta samarreta. Una institució, un club, qui et paga, al cap i a la fi, et demana a tu, com a jugador, com a la resta de 22, 25 jugadors, que es posin la samarreta. I tres no ho fan. Llavors, en certa manera, estàs vulnerant una ordre des de dalt, no?, per dir-ho d'una manera.
3: Sí.
0: Que aquest a dalt és qui et paga. I són moltes, són moltes situacions similars que sempre generen polèmica. La de Mbappé, jo crec que continua a dia d'avui. Però clar, de fons hi ha una pregunta, o molts aficionats es fan una pregunta. L'esportista s'ha de dedicar a jugar i a guanyar per tot els seus seguidors, o si es pronuncia, hi haurà aficionats que, tot i pagar, no?, una part del seu sou, no quedaran contents, no?

0: diran, ei, jo no et pago perquè et pronuncis d'aquesta manera, no? Que com deies, Lola, no és la manera que jo tinc de pensar.
1: Sí, una cosa que també em crida l'atenció és que penso que potser, segur, em diràs que són potser molt, molt similars als casos, però jo sé que faria una distinció, perquè d'una banda tenim aquests tres jugadors del Real Madrid que podem dir que han donat una opinió, podríem dir, des d'un punt de vista d'una crisi que és política, però és humanitària també, i això passa també en els casos doncs, en què es parla de Palestina, no? I s'hi posicionen artistes o músics i tal, esportistes i tal. I llavors hi ha l'altra opció, que és l'àudio que hem escoltat de Rafa Nadal, que clarament és un tema polític i, a més, demanant directament, escolta, Pedro Sánchez convoca eleccions. Ja no és un tema d'un suport humanitari, no podríem dir, sinó que encara incideix més en aquest sentit. No sé si creus que
2: es
1: pot, si es pot entrar una miqueta, allò de dir, bueno, poso una miqueta a la pota, sense potser complicar-me tant, o diries, mira, escolta, crec que a nivell de recomanació de comunicació en aquest sentit, diria, no hi entris.
0: Clar, és que un missatge a favor de la pau ho comprem tots. Però sabeu que un missatge a favor d'Open Arms no ho compra tothom, perquè hi ha gent que no considera que el vaixell Open Arms està fent una bona acció al Mediterrani. I fa temps que navega, fa temps que intenta, no?, salvar gent que està intentant sobreviure al Mediterrani, i hi ha gent que no compra aquesta acció del vaixell, no? Però en principi a favor de la pau, no?, o en contra de la gana i en contra de la pobresa,
2: fàcil,
0: estem tots d'acord, no?
2: Sí, és fàcil en aquest vaixell. Escolta, i abans deies de l'opinió que podria generar en els aficionats totes aquestes protestes o reivindicacions. Clar, no sé si els jugadors hi pensen gaire, amb l'aficionat quan fan aquest tipus de mobilitzacions o de gestos, però clar, quedar bé amb tots els aficionats és una cosa gairebé impossible, no?
0: Quasi impossible. Pensem que un estadi és com un bloc de pisos, no? Mil i una sensibilitats, no? Cada veí pensa d'una manera diferent, així que uns quedaran contents i altres no. Com quan es decideix posar un ascensor, no? No hi ha un acord unànim, no?
2: Sí, és veritat que abans dèiem, els futbolistes no cal que es posicionin sobre temes polítics perquè tampoc guanyen res i, en canvi, poden perdre bastant. Però aquí a Catalunya en tenim exemples, en ve un al cap claríssim.
0: Gerard Piqué, potser la icona d'aquestes polèmiques.
3: Cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, ¿no? Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso.
0: Declaracions de Gerard Piqué després de l'1 d'octubre. Vaja, estava l'ambient tan, no?, tan en calent i tan polèmic.
2: I el tall dura més i s'emociona. O sigui, a poc s'emocionen les paraules, que ja et diu, diguéssim, que és una sensibilitat que té molt a flor de pell, perquè altres ho fan, diguéssim, només de cara a la galeria, però ell es nota que ho fa de veritat.
0: I ell, segurament, ho fa perquè sap que dintre el Barça hi ha una sensibilitat pro independentisme que, evidentment, li recolza, no? Però, en canvi, un altre esportista, en aquest cas, també un futbolista, però es tracta d'Unai Simón, porter, no veia bé que Mbappé, en una altra època, parlés de política. Era el 2024 quan el jugador francès va demanar als joves electors de votants de França que anessin a votar en massa contra els partits extremistes.
4: Kylian es una persona un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Al final creo que los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión. Pero bueno, al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. No sé si deberíamos de hacer estas cosas. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades.
2: Sí, sí, són dues visions del mateix interessants, no? Per una part, Unai Simón diu, jo tinc un altaveu públic perquè sóc un jugador de renom i per tant no em posaré en temes que no em pertoca. I Mbappé pensa al revés, tinc un altaveu i l'aprofito per defensar la creença que crec que va en una direcció doncs de fer canviar la ment de joves o el que sigui, que jo crec que he de fer. Bueno, són dues visions que generen un debat que és interessant.
1: Dues visions que hem posat sobre la taula en exemples de diverses persones de renom, en aquest cas esportistes, i tu el que fas sempre, Alberto, és, un cop ja tenim totes les cartes, analitzar-les amb experts en comunicació. Avui
0: sí,
1: també.
0: Jo crec que quantes més veus, no? Millor,
1: exacte.
0: No? Doncs en primer lloc, anem a escoltar l'Aleix García Rifà, és periodista que es dedica a la comunicació i a la docència, és expert en comunicació esportiva, fa anys, de fet, que es dedica al món del hockey patins i just ara, en aquest moment, està a Paraguai en un evento mundial d'aquestes categories de hockey. Li escoltem.
5: Pues mira, es un tema que genera mucha controversia siempre, ¿no? Entre los que están a favor de que los y las deportistas puedan expresar sus opiniones políticas y esa gente que cree que no, ¿no? Que son personas públicas, pero que al final eso no conlleva a que tengan que expresarse de forma obligatoria. En mi caso, yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre, pero sí que creo que los y las deportistas deben tener muy claro la responsabilidad que tienen, ¿no? Que son figuras mundialmente conocidas en muchos casos, como en el caso de Mbappé, por ejemplo, y que eso conlleva una responsabilidad, ¿no? Que son un altavoz muy grande y que, por lo tanto, pueden influenciar de muchas maneras, siempre y cuando tengan esta responsabilidad asumida, ¿no? Y tengan muy claro que todo lo que dicen se puede maximizar mucho. Yo siempre estoy a favor que dentro de el respeto y los límites que establezca, ¿no? su propia ética, su propia moral, yo siempre estoy a favor de la libertad de expresión en temas políticos, en los y las deportistas de alto rendimiento.
0: Bueno, molt a favor de l'Aleix, de que s'expressin. En canvi, Bruno Ballester, diguem, parla més dels riscos, no? Bruno és periodista especialitzat en l'àmbit esportiu i després de treballar precisament al Futbol Club Barcelona, ara ho fa com a responsable de comunicació i xarxes a Espanya de l'agència CAA Base. Vaja, que treballa amb esportistes o amb futbolistes, que qui sap podrien ser els futurs Mbappé o Unai Simón del futur, no? Bruno ens ha dit això.
6: L'esportista de tant nivell té un altaveu mediàtic on tots els seus gestos o opinions tenen molta repercussió, i més si parlem d'estrelles mundials com alguns futbolistes. Nosaltres, des de la part comunicativa, batllem sempre per la carrera professional de l'esportista. Si tens el risc de posar-te a molta més gent en contra que a favor, és millor no pronunciar-te. Una altra cosa és el punt de vista ètic o moral, que el jugador vulgui posar per sobre. Un exemple del passat va ser Oleguer Presas, renunciant a èxits esportius i econòmics, rebutjant anar amb la selecció espanyola pels seus ideals. El que és indiscutible és que una opinió política pot arribar a perjudicar-te en la part esportiva i econòmica, sobretot amb els patrocinadors. En aquest cas, el context és clau a l'hora de prendre una decisió. No és el mateix no recolzar Ceuta si jugues al Real Madrid, on la gran majoria de la seva massa social és molt patriota i, per tant, se sent molt identificada amb els Caballes, que si jugues, per exemple, al Barça, on aquesta sensibilitat sobre el patriotisme i la pertinença a Espanya no és tan elevada. Mbappé, Vinícius i Tchouaméni ja es van exposar a esbroncades aquest cap de setmana i encara hem de veure com els rebran al seu estadi. Un altre punt clau sobre aquest tema és el context, la nacionalitat. Esabde, marroquí i jugador de la selecció del Marroc, s'ha ficat en un bon problema, en aquest cas posant-se en contra els seus compatriotes marroquís, ja que ell sí va lluir la samarreta de Todos Somos Caballas en un partit amb el seu club, el Betis. És poc encertat lluir aquest missatge tenint en compte que uns dies després has d'anar a defensar els colors del Marroc. Evidentment, el jugador va haver de sortir a fer un comunicat donant explicacions. Per tant, tornem a la nostra premissa. Si hem de publicar o fer algun gest que ens pugui perjudicar i posar més gent en contra que a favor, millor no fer-lo.
2: Molt interessant. A més, els dos talls, diguéssim, l'Aleix ho analitzava des d'un punt més genèric i el Bruno, que ha treballat segurament colze a colze amb els jugadors, els recomana el que és millor per ells, no? Uh-huh. I trobo que són dues visions també.
0: I evitar un risc, no? Si creus que hi haurà més polèmica o més gent en contra que a favor, no? Si creus que generaràs massa soroll...
2: És curiós. Jo sí que és veritat que estic més en el vaixell de l'Aleix. Crec que la llibertat d'expressió en aquests casos s'hauria de poder exhibir si tens un altaveu tan gran com aquests jugadors. Ara bé, has de tenir molt de compte. I el punt negatiu que potser vull apuntar per rematar aquest espai és que, clar, molta gent potser segueix la ideologia d'Mbappé, joves que mm-hmm. potser són fanàtics, precisament construïda amb aquest fanatisme. Per tant, no construeixen una ideologia i unes idees polítiques en base a una opinió crítica, sinó en un fanatisme que precisament vol dir que només tens una visió de túnel, que no valores cap altra opinió ni neix d'una convicció pròpia. Crec que és l'únic risc que tenen aquests jugadors i, per tant, s'hauria d'anar amb cura a l'hora d'influenciar d'aquesta manera.
0: Bé, és molt difícil pensar que algú deixarà d'anar a un estadi per sí. les seves conviccions polítiques, no? Ja no dic d'Mbappé o de Rafa Nadal o Legue Presas, no? Sinó en general, no? Però, bueno, aquest soroll, evidentment, als equips de comunicació no ens agrada.
1: Sí, a mi potser el que m'agrada, potser és una mica utòpic, però és aquesta idea de pensar, d'acord, si el que decidim és que cadascú sí que s'expressi lliurement, que en un mateix equip hi hagi persones que potser pensin de manera molt oposada i defensin dues coses que són molt diferents, però que al final el que sigui sempre per sobre és aquesta idea d'equip i que el que es pugui extreure de tot això és doncs, una convivència de dues persones, convivència i, uh-huh. i no només per aguantar-se i estar al camp, sinó una convivència de veritat, no? De formar part del mateix equip i remar a la mateixa direcció de dues persones uh-huh. que després doncs, en l'àmbit ideològic o polític doncs, poden parlar de sí. manera, pensar de manera diferent perquè al final la vida és això i ens passa als sí, sí. àmbits laborals, a familiars i de tota mena.
0: L'entrenador del Betis deia que en el públic hi haurà gent que vagi cada diumenge a aplaudir al Betis sent d'idees polítiques completament diferents. Clar. Però durant una hora i mitja tenen la mateixa idea comú i unida, sí, sí. no? Per un equip de futbol, que en aquest
2: cas és molt maco.
1: El
2: futbol uneix. Això és clar i estàs en una idea al costat de gent que potser no opina igual, però com deies, Alberto, en aquest cas remem tots cap a la mateixa direcció.
0: Molt gran l'entrenador del Betis. Sí.
1: Doncs ens quedem amb això. Alberto Gómez, moltíssimes gràcies. D'aquí 15 dies més. Vinga. Bona tarda, que vagi bé.
0: Igualment.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Medishore. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Jo quan estava a la universitat vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita que es deia Tromsø. Molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Clar. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Implica que una part del nostre cervell segueix estant activa sí. i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses.
10: Em perdonaràs el dit dolent, però és que si no el dic rebento. Crec que el proper llibre, ja que deies que era Tromsø, no? A Noruega, podria ser Dormir com un Tromsø. Vinga, ja està.
9: Ai!
10: Què, eh? Anem a... Roser...
9: Ho hauries d'haver dit abans, això.
10: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que és en noruec, dic que has dormit molt.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Onda Cero Podcast presenta...
12: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
11: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
13: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.

0: brúixola amb Lola Sorribas.
1: Arribem a 9:15 del vespre i cedirem el relleu a la brúixola del Radioestadio amb l'Albert Arranz. Però l'última hora, ho dèiem també fa una estona, fa uns 20 minuts, ens porta a l'estació Fabra i Puig de Barcelona, on almenys 3 persones han resultat ferides després de cedir un fals sostre de l'estació. Segons Renfe, 2 dels afectats han patit ferides greus i de l'altra, doncs, encara no se'n sap la situació, però ha estat traslladat a un centre sanitari. Rodalies va avisar ahir d'unes obres a l'estació que en principi no havien d'afectar la coberta. Estava prevista una reforma integral d'aquest vestíbul, però precisament aquest és el sostre que ha acabat caient. Per tant, l'estació ara queda fora de servei fins a nova ordre. Els trens de la R4 de Rodalies passen de llarg, no es detenen, i s'ha d'utilitzar la línia 1 de metro. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta. Abans d'acabar, un parell de qüestions del dia d'avui. Repàs de titulars. D'una banda, el Constitucional, que ha respost favorablement el recurs d'empara presentat per el secretari general de Junts, Jordi Turull, a la sentència del Suprem que li denegava la llei de l'amnistia. Per tant, el dia 6 d'octubre n'hauríem de tenir més concrecions. Ho seguirem, evidentment. I com cada dia, avui ha estat un dia molt marcat per l'educació, aquest programa, Joan, i ens agrada acabar precisament la brúixola amb una cançó.
2: Sí, li tornem a dedicar a l'educació, que en aquest inici de curs està ocupant bona part dels informatius. Avui per parlar de la direcció que ha de prendre, sobretot pel que fa a la seva inevitable convivència amb la tecnologia. En un dia en què ens preguntem com hem d'actuar en plena irrupció de la intel·ligència artificial, acabem amb una cançó que fa dècades que es pregunta què passa amb la nostra curiositat quan creixem i comencem a aprendre. Tanca la brúixola d'avui, The Logical Song, de Supertramp.

Doncs d'aquesta manera tanquem nosaltres el programa a ritme de Supertram. Ens emplacem a demà a partir de les 7 de la tarda. Com dèiem, ara tota l'actualitat esportiva de la mà de l'Albert Arranz, a la brúixola del Radio Estadio. Fins demà, bona tarda.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la sensacional realització musical del meu amic Vicenç Armero, passant 5 minuts i escaig de 8:45, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa en clau Barça una diàspora futbolística i un aspirant a pilota d'or. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. No deixarem de parlar de la pilota d'or, tot i que queda més d'un mes per l'entrega del guardó. La gala és el dilluns 26 d'octubre, és a dir, l'endemà del Barça-Madrid al Camp Nou. Aquell dia
1: alça.
2: Tindrem bastanta planxa, però és que sí, com deies, avui l'equip ha publicat una entrevista amb Lamine Yamal, amb la perla del Barça, que s'ha tornat a reivindicar. Ell diu que com el màxim candidat a aixecar la seva primera pilota d'or.
3: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
2: Però és que també ha anat més enllà. En aquesta mateixa entrevista extensa amb els companys de l'equip, l'organitzador de la pilota d'or d'aquest guardó, i de fet Lamine Yamal ha introduït els mèrits d'haver guanyat títols, no? Escoltem Lamine Yamal, que també llença, jo crec, un missatge bastant directe cap al seu més directe competidor d'aquestes últimes setmanes, Kylian Mbappé.
3: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
2: El millor jugador és el que fa l'equip guanyar. Jo crec que aquí està bastant la declaració de Lamine Yamal, que envia aquest missatge cap a Kylian
1: Mbappé. I es pot fer guanyar amb joc i amb gols. Ho debatrem després.
2: Sí, 100%, 100%. No serà, crec que, Albert, l'última vegada que parlarem de la pilota d'or,
1: ni molt menys.
2: Però bé, a banda de la pilota d'or, ahir ja comentàvem que Hansi Flick s'ha quedat en quadra a la ciutat esportiva Joan Gamper perquè hi ha fins a 17 futbolistes repartits pel món, literalment. I aquí anirem repassant com els hi va a cadascun d'ells. No direm tots els partits que tenen de cop, però sí el primer duel de cada futbolista. Per començar, dijous 24, el dia de la Mercè, Portugal-Gales, a Lisboa, duel de la Nations League amb participació de João Cancelo. El mateix dijous, Bèlgica-Bielorússia, però categoria sots-21, partit de classificació per l'europeu d'aquesta categoria, amb un futbolista que encara no ha debutat com a blaugrana en el primer equip, Jesse Bissigú. També hi ha ganes de veure'l.
1: L'ex del Bruixes, del meu equip.
2: Exacte. Divendres, molta teca. Austràlia-Brasil, ben d'hora, a les 12 del migdia, partit amistós, amb Rafinha sent dirigit.
1: Allà ho fan tot el migdia. L'altre dia van jugar els 49ers i els Rams a les 10 i mitja del matí, hora de Melbourne.
2: Clar, és que la diferència horària
1: amb
2: és
1: un dia laborable. Clar. Qui va? I estava ple el camp. Bueno, una cosa tremenda. Sí. I aquí igual.
2: O poca feina o
1: poca feina.
2: A les 12 del migdia, partit amistós amb Rafinha, sent dirigit per Carlo Ancelotti. També Turquia-França, participació de Jules Koundé, duel de la Nations League. Egipte-Angola, classificació per la Copa Àfrica. Hamza Abdelkarim ha tornat a anar amb la selecció dels faraons. I també hi ha un Finlàndia-Espanya, de classificació per l'Eurocopa de Sub-21, amb Xavi Espark, que estrena convocatòria, i Marc Bernal. I ja dissabte, Anglaterra-Espanya, a Wembley, un dels millors partits d'aquesta Nations League, d'aquesta aturada de seleccions, sense cap mena de dubte, amb Pau Cubarsí, Rodri, Eric García, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal, tots ells contra Anthony Gordon. I el dissabte també hi haurà un Turquia-Croàcia amb Dominic Livakovic a la porteria croata. I per acabar hem de parlar d'una cosa una mica més immediata, i és el debut, l'estrena del Barça a la Lliga de Campions femenina, un conjunt blaugrana que defensa títol i vol tornar a plantar-se a la final del mes de maig del 2027, que es disputarà a l'Estadi Nacional de Varsovia. El camí és llarg, s'enceta demà a l'estadi Johan Cruyff a les 9 contra el París Futbol Club. El tècnic culer Pere Romeu no creu que sigui una pressió afegida al fet de defensar títol.
4: No, doble repte no, per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: No s'ha entrenat amb la resta de les seves companyes ni Vicky López ni Kika Nazaret, totes dues amb molèsties musculars, són baixa pel duel de demà, a més de la ja coneguda d'Aitana Bonmatí. La bona notícia, però, és la tornada d'Irene Paredes, que sí que s'ha exercitat ja amb normalitat. També hi serà la golejadora, la polonesa Eva Peyor, que ha comentat que les rivals sempre juguen més motivades contra el Barça.
5: Sí, creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y es nuestro objetivo. Son partidos muchos y también es camino muy muy larga y nosotras estamos partido a partido, paso a paso, porque son muchos partidos en esta temporada.
1: L'escolto i em ve el cap Lewandowski.
2: Clar, sí,
1: el mateix accent.
2: No, i a més que
1: suposo que els polonesos parlen castellà, sí. Parlen així, tenen aquest accent, però
2: i que ho proven i que...
1: Molt bé.
2: Sí. Bueno, Lewandowski ja va acabar parlant castellà de forma magnífica. Doncs demà aquest partit, aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff, la Champions, que ja ha arrencat, dos resultats definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2 i Inter de Milà 1, Haken 0.
1: Marxem cap a Madrid.
6: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
7: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
8: Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
9: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
8: Si es que con una aseguradora así todo es buena onda.
9: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: I amb doble M avui, M de mestre Joan Antoni Casanova Jac. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit, com esteu?
1: Molt rebé, no tan bé com tu, lladre, em dones una enveja, una cosa tremenda, però anem fent el que podem, eh? Bueno, com tu o com el Francesc
2: ja,
1: Pere Arnau.
2: Ja et tocarà, quan siguis gran
1: d'edat,
2: perquè gran d'edat, com jo, ja veuràs, llavors canvia el tema.
1: Vale, ara no soc, prenc nota per qui m'ho digui. Francesc Pere Arnau, mestre, bona nit.
3: Jo mas,
1: diu.
3: Sí, perquè sóc similar com el Jac, però en cas una mica més jove.
1: Sou de la mateixa quinta periodística o no? Això no us he preguntat mai.
3: No, jo crec que no.
1: No?
3: Jo crec que no.
2: Home, jo vaig començar el 73.
1: I tu, Francesc?
3: Més o menys, sí.
1: Bueno, més o menys què vol dir?
3: Home, aviam, que jo vaig començar el 73 fent cròniques, però jo tenia 14 anys.
1: Perdona?
2: Vale, no, jo tenia algun mes,
1: Perdona, 14 anys i on feies les cròniques amb 14 anys?
3: Al diari Dicen.
1: Al Dicen amb 14... Ostres!
2: Una inspecció...
1: Una inspecció de trabajo, sisplau, En caràcter retroactiu, Ja t'ho dic ara. No,
2: qui va ser el que em va posar fora de la llei?
3: A mi? No, feia col·laboracions els diumenges, jo estudiava i els diumenges feia cròniques.
1: Ostres,
3: per guanyar-me uns calerets.
1: Qui era el director en aquella època? Te'n recordes del Dicen?
3: Bueno, jo és que només anava al domenç, jo només coneixia el cap de regional.
2: Julián Mir, segurament,
3: És possible. Jo li portava les cròniques a l'Eduard Muntaner, que era el que portava el futbol català, diguéssim.
1: Ja, bueno. I les cròniques de què les feies?
3: Pues mira,
2: Eduard
3: Sants,
2: Muntaner,
3: per exemple...
2: Eduard Muntaner, company meu de classe... Company meu de classe als Salesians, Eduard Muntaner, Eduardo Muntaner,
3: Per això dic que jo sóc una mica d'una generació posterior,
1: diguéssim. De què eren les primeres cròniques del Pere Arnau Nen?
3: Del Sants,
1: que
3: no tenia camp i jugava al camp d'Hospitalet.
1: Ah, mira. O sigui, com ara que tampoc té camp, em diu el Llucià, això no ho sabia jo.
2: Bueno, però segurament jugava a millor categoria que ara, segurament.
1: Probablement.
3: A preferent.
1: A preferent, bueno. I la teva primera crònica, Jac, recordes alguna cosa?
2: Bueno, la meva primera crònica a La Vanguardia... Bueno, jo havia començat per la feina, jo 73. De fet, la meva primera crònica va ser a la Hoja del Lunes, la puja del dilluns, abans d'això, el 71-72. Primeres cròniques, pues podia ser segurament una crònica de vestidors o de Sarrià del Camp Nou. Una d'aquestes, segur. Feia normalment, vaig començar fent coses de vestidors, clar, per després la feia el dilluns, i la feia el dilluns fèiem, clar, és un antecedent, moltes coses, algunes, a vegades teníem enviats especials a fora, però alguna vegada fallava això i es tenia de fer alguna crònica, no, el que ara es fa per la tele, llavors ho fèiem a la ràdio, no es veia el partit per la tele, però que tenia més mèrit encara, ho feies per la ràdio, entens? Però bueno, això va ser, i després el 73, a La Vanguardia, el record de la primera crònica, el primer escrit meu a La Vanguardia va ser de bàsquet sobre l'arribada de la selecció de Xina a Espanya, concretament a Barcelona.
1: Hola,
2: selecció de Xina. A les de Tateres és com si ara vingués la selecció de Marte, perquè ningú sabia com eren. Sonava que eren grocs i prou, res. Sí.
1: Escolta'm, jo sempre he envejat al lloc de feina del corresponsal de La Vanguardia a Austràlia, perquè hi havia.
2: Bueno, sí, va bé. Va bé una, ui, aquesta és molt bona, no sé
1: si... És boníssima, vaig per aquí.
2: Aquesta és molt bona.
1: Explica-la.
2: Sí, aquesta és molt bona, aquesta... Va ser un personal a Austràlia. Bueno, això va començar de quan Espanya va jugar allà contra Austràlia a la Copa Davis de tenis i va fitxar una persona perquè fes cròniques i tal. I no sé com o què, però algú d'aquí es va despistar una mica més i aquestes col·laboracions esporàdiques s'havien convertit en una corresponsalia fixa a Austràlia, del qual cobrava, naturalment. I bueno, suposo que un dia igual va arribar que volia demanar un de sou i vam trobar això, que havia un corresponsal nostre a Austràlia per parlar teòricament de tennis. Clar, no, tu no estàs 5 anys o 3 anys fotent cròniques de tennis des d'Austràlia, això segur que no, però bueno, això ho teníem, era en viejos tiempos.
1: I ho va tenir que tornar, va tenir que tornar als calés o no?
2: Però que quan va tornar aquí no torna a dir ni Déu, tu. Com a molt va aconseguir un èxit, tallar la relació ja va ser un èxit per l'empresa, suposo. No, ningú perdona res.
1: Et deia allò d'Austràlia, perquè per Austràlia comencem la tertúlia. Resulta que Brasil juga dos partits a Austràlia, a Townsville i a Brisbane, contra la selecció
2: Aussie,
1: correcte, un lloc aquí proper, i després marxa cap a la Índia per jugar contra els hindús un altre amistós. I a bord i als camps hi va Rafinha. I, Pere Arnau, un no entén res. És a dir, jo puc comprendre que Endrici, que no juga res, o Jack, que se'ns ha caigut el Pere Arnau, Endrici, que no juga res al Real Madrid, home, doncs no està en condicions de dir-li a Ancelotti absolutament res. Però Rafinha, que ja és, no sé si capitán general, però capitán segur a la Selecció, que no pugui dir-li, oi, amb la tralla que porto jo amb el meu club, no em pots estalviar aquestes tres patxangues a Cal Cristo, Jack, se'ns ha caigut amb el Jack. Tinc el Pere Arnau. Pere Arnau,
3: sí,
1: t'estava dient...
3: Aquí, al rescate.
1: T'estava...

0: Bien, no hi hauria cap possibilitat de que Rafinha, que té galones, parli amb l'Ancelotti i lista el vi i tota la pallissa.
1: No, perquè des de fa molts anys això de Brasil funciona els amistosos com una font d'ingressos.

0: de anar a dosificar minuts o de 4 a jugar-ne a 3, però aviam, aquí hi ha un component comercial que no ens enganyem, existeix.
1: És poderoso, poderoso caballero, no, Jack?
2: Sí, bueno, és que tot és un absurd, el que deia abans. La Lliga, no té cap sentit que la Lliga Espanyola, a la que és evident que li sobren un parell d'aquí, com a mínim, no té cap sentit que comenci el dia 15 d'agost o al voltant del 15 d'agost, quan més, tres quartes del país està de vacances. I encara, per acabar-ho més, encara està en plena activitat al mercat de fitxatges d'estiu. Això no té... Llavors resulta que un mes després de començar tan passa d'hora, ja parem. Ara tres setmanes, parem tres setmanes perquè diuen que després hi haurà menys aturades, però de moment aquesta aturada de 3 setmanes és per acabar de matar l'espectador de la Lliga Espanyola, per dir, ja no entenc res, no sé si estem, tornem a estar a l'estiu, si hem començat o no. I pel cas que dius que aquestes estrelles que van a jugar, doncs, per patriotisme no serà, perquè l'ES no crec que en tregui masses individualment ell, la seva selecció segur que en treu molts, però bueno, no sé, jo suposo que en el fons de tot hi ha una component d'ego, de que aquests jugadors que volen ser la crema i formen part de la crem de la crem, saben o creuen que per mantenir-se dintre d'aquesta crem de la crem hem d'estar totes, i si hi ha partit ara a Brasil a les Illes Seychelles, doncs hem d'estar allà, entens? I que si no hi som, falla alguna cosa. I bueno, però bueno, i doncs clar, llavors els grans muntadors de tot aquest tinglado, doncs juguen amb això i manten partit a la Índia o a qui pagui, és igual a qui pagui, i si hi haguessin vol a Marte ja i Marte paguessin molt, doncs fotran una amistosa a Marte també, és igual, que convingui, si és igual,
1: tu. Jo dic això perquè, home, al final els amistosos d'aquí els hem maquillat i li han posat un nom i una copa i li diem Nations League i intenten que coli, no? Però bueno, sigui com sigui, mira, almenys les guanyem o juguem les finals. Però clar, la tralla que duen alguns jugadors és espectacular, especialment en el cas del Barça. I per què dic en el cas del Barça? Molt senzill. Hem conegut la distància recorreguda en quilòmetres per partit en els primers 7 partits del Campionat Nacional de Lliga Primera Divisió. L'equip que més quilòmetres fa en aquests 7 primers partits és l'Elche, 105,6. I direu, home, lògicament s'estan jugant a mantenir la categoria, com a mínim han de córrer, no?
2: I han de perseguir la pilota, han de perseguir molt la pilota.
1: I també han de perseguir la pilota, és veritat. Darrere va el Barça, amb 104,64. El vuitè és l'Espanyol, amb 98,47. I ara ve la pregunta, Francesc Perarnau, qui és l'últim? Qui és l'equip que corre menys?
0: Per com ho dius, el Madrid segur.
1: El Madrid amb 83,4. Repeteixo la dada del Barça, 104,6, Madrid 83,4.
2: Bueno, ja tens una bona explicació de per què estàs, entre d'altres, que després en parlarem, suposo, que tens una bona explicació de per què estàs 6 punts. No és l'única, però és una de fons, eh? Una de fons.
1: Francesc.
0: Mira, jo et diré, recordaré unes paraules del Pep Guardiola que vaig sentir el primer any que va entrenar a l'equip, a la primera si estàs, i els deia als jugadors, no és correr, és pensar. Vale.
1: Vale, però es poden fer les dues coses.
0: No, perdona. Exacte. Però en Hansi Flick sol és correr. Vale. Per tant, pues, l'explicació la tens aquí. És un sistema que està basat en posicionar l'equip a partir del mig del camp, pressionar sobre la sortida del rival i no pots fallar, si no pots prendre ni un minut de descanso. Per tant, és evident, és tal. Què passa? Que el Madrid juga a una altra cosa més antiga i llavors,
2: amb córrer sol no n'hi ha prou, això és evident. Ara bé, avui dia, si no corres, dones massa avantatge. Si no corres un mínim o una mitjana, clar, dones molt avantatge al rival, has de fer-ho tot molt bé i això ja acaba sent impossible. Acaba sent impossible perquè no arribes, no es pot jugar. Caminant no es pot jugar.
0: Però la qualitat que té el Barça, potser segurament els jugadors amb tal prou talent per potser córrer una mica menys.
2: Sí, però si juntes les dues coses, vas líder.
0: Però sobretot el Barça no pot parar de córrer. O sigui, tu jugues d'una manera que no pot parar de córrer.
2: No, clar, perquè fa molt de mal, amb això fa molt de mal pressionar, que no deixa jugar el rival i això permet jugar pel seu joc, perquè el rival s'ofega, i no està al camp, no està al partit, i per això encaixa 3, 4, 5, perquè...

0: Però clar, si a l'ESG em corren no té prou, evidentment, perquè no dona pas més. Clar, si clar. Corres i jugues, imagina't.
1: Mm. Per exemple...
2: Conclusió, perdona. El Barça és el Correcaminos i el Madrid és el Coyote.
1: Probablement. I a l'equip del Correcaminos hi ha un que s'ha, primer s'ha autopostulat per pilota d'or. Avui ha explicat els arguments pels quals ell creu que ha de ser el pilota d'or el dia 26 d'octubre a París. Lamine Yamal, l'escoltem.
2: Jo? Ah.
1: No, l'escoltem. Lamine Yamal.
3: Bueno, venga, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
1: La forma en la que juego es mi mejor virtud y el mejor jugador es el que hace ganar a los suyos. Yo le dije hace un momento a Lucía, el mejor jugador es el que hace ganar con juego o con goles. Pot ser de les dues maneres, si hacer ganar a tu equipo. Us dona la sensació de que Lamine està com per prendre-li ja el que sembla el gran favorit de Mbappé aquesta temporada de la pilota d'or, Jack?
0: Aviam, la pilota d'or, què donem? El que ha guanyat més coses, clar, el Mundial val molt de seleccions, però clar, els èxits del club, la Lliga i tal, no, la Lliga la guanya 100 i pico equips al món cada any, no? La Lliga no n'hi ha prou. A la Champions el Barça no hi ha arribat, fa temps que no arriba i no hi és. Llavors, què comptes? Si tu em dius, aviam, qui és millor jugador, diria que Mbappé per mi està un punt per sobre de Lamine, ara per ara. És cert que Espanya, per una altra banda, va ser la campiona del món, justament, però penso que Lamine no va ser un dels dos o tres millors jugadors de la selecció al Mundial.
1: Per tant, probablement clar, ni dels pues... quatre. Probablement ni dels quatre.
0: Bueno, no, ja t'ho dic, bueno, ja t'ho dic. Sí, ja estic d'acord amb això. Llavors, que si hem de donar el premi pel Mundial, no li jugaria a Lamine. Ara, Lamine pot dir, bueno, és que jo vaig ser campió del món i de Lliga, també. Bueno, però clar, llavors també t'ho poden dir altres, també t'ho poden dir el Fabián, t'ho pot dir, no? I que va guanyar la Champions, no? Si és per títols, seria Fabián, mira. Però, clar, jo crec que l'estatus real d'un jugador individualment, clar, és complicat. Estem donant un títol individual a un esport que és fonamental d'equip. Llavors, què priva? Què mana? Sí, si li donessin a Lamine no seria un escandalós, evidentment, però bueno, què dir-te? No sé, jo crec que no és el millor jugador del món en aquests moments, Lamine Yamal. No ho és.
1: Com ho veus tu, Francesc? Quin dels dos?
2: Doncs mira, diré dues coses intrascendents per l'humanitat, però que per mi són importants. Mira, per posar una cosa més anecdòtica, no? O sigui, Merino ha sigut campió del món, ¿vale? Ha guanyat la Premier, sí. Va guanyar el Mundial, sí. Va jugar a la final de la Champions, ¿vale? I a més va fer un gol més que Lamine. ¿Vale? Sí. És a dir, tu tocava de dir a Fabián, clar, Fabián pues té el Champions i...
0: l'ídol de cap equip d'aquest, que ha guanyat, però clar, ha guanyat tot, sí.
2: Vale. Dit això, que a mi m'és igual, aquí li doni la pilota d'or i no entraré perquè ho voten 55 periodistes i jugadors, o sigui, cada un té una visió. Jo el que em sembla és, i ho diré amb tot el carinyo del món, que em sembla un ximple, aquest Lamine Yamal, un ximple per una raó. Tu no pots anar a parlar.
1: Com deia el mestre García, un ximple futbolístic, sisplau.
2: Sí, de lo bé que tu jugues amb un esport d'equip.
1: No faltem.
2: Tu jugues amb un esport que és fonamental d'equip, col·lectiu i associatiu. I jo no he vist més un jugador que parli primer d'ell i després de l'equip. I em sembla que algú li havia de dir, escolta, noi, que això no funciona així.
1: No, em sembla, ja sabem, no, qui li hauria de dir probablement, sí, el que està fent és campanya,
0: aquí
1: també.
0: Aquí punxen. Aquí punxen amb vos, aquí punxen amb vos, perquè no sé qui serà aquest que li dirà això a ell. No imagino ningú. L'entrenador, poder, més enllà no m'imagino, no m'imagino.
2: Jo li reconec una qualitat extraordinària, però trobo que una arrogància i una cosa, una tonteria de nen de 19 anys que no ha durat, parlar de sí, qui és el millor de l'equip, això no s'ha vist mai. És més, penso que és contraproduent perquè el votin, al final de tot. Però bueno, allà
1: També es va postular a l'Mbappé, val a dir-ho, tot.
2: Un altre tonto més gran.
1: D'edat, vols
2: dir? Sí, no passa res.
0: En la mina, el moment que s'ha de considerar com un candidat ferm a tot això, serà el moment que no diem, bueno, és que només té 19 anys, el moment que això deixi de ser un factor és quan pots dir, bueno, aquest és el millor.
1: Ja.
0: De moment, si has de dir, és que només té 19 anys, però si, bueno, llavors no deixem estar a l'edat, és el millor o no és el millor? Ja sé que té mèrit fer coses als 19 anys més que fer-les als 29, segurament, sí, però clar, no podem introduir l'edat com un factor per donar més vots,
2: jo l'edat no la pos, però penso que, per exemple, el factor Champions és important per guanyar el país, el factor Champions és la competició més. El Mundial està molt bé, però
0: hi ha un dèficit
1: cuidado, difiero. Què dimonis, el Mundial està molt bé? No. La Champions i el Mundial estan com a mínim al mateix nivell, que és a dir, al màxim de clubs un, al màxim de seleccions l'altre.
2: Exacte, i com dieu, ell no va fer un gran Mundial perquè va arribar curt de forma.
1: Cert.
2: I ho va acusar, punt, no passa res, ja vindrà un altre Mundial, sí, guanyar 5 Mundials seguits.
1: Ojalà.
2: I 80 Champions.
1: Ojalà.
2: Però a mi m'agradaria que primer guanyés la Champions, i després digués, i tal, llavors jo me'n vaig, que jo més que rincón.
1: Ai, que he entrevistat un cable i s'ha tallat el raonament. I amb això acabo, perquè passarem també al tema dels comunicats del Madrid d'avui entre Tebas i el Club Blanc de Florentino, Jack, però a mi l'únic que a mi no m'agrada gens és això de l'autopostulació. Jo trobo que s'ha de ser una mica més humil a la vida, i fas les coses i després, si te la reconeixen, han de ser els de més, no tu. No sé, Jack, si és que estic xapat a l'antigua o què.
0: No, m'estimaria més l'altra forma, manera de fer les coses, no? De dir, jo soy el mejor, bueno, pues tú eres el mejor para ti y para unos cuantos seguramente, pero otros pensarán distinto, bueno, y no queda massa bé dir, yo soy el mejor, perquè clar, no crec que això et faci guanyar vots, tampoc. Jo no m'havien recordat, tu, és que el millor és aquest, i ara que ho diu ell, ara sí me'n recordo, ara l'he de votar, ara, perquè ara és veritat, és el millor. Això que sembla una mica absurd. Jo crec que el més pràctic, el més adient i el més correcte seria dir, bueno, yo tengo unos resultados son muy buenos y tal, pero hay otros que también pueden pensar lo mismo, por lo tanto, ya veremos.
1: Correcte.
0: Y en definitiva, esto depende del juicio de, no sé, de 50 o de 100 personas, que quiero decir, no es una votación universal, ¿no? Pues ya está, ahí no pasa res tampoco.
1: Correcte.
0: Pero bueno, entrem a la carrera, bueno, la carrera por lo menos de aquí dos, yo soy el mejor. Pues bueno, vale.
1: La tecnologia tot allat al final del raonament, Francesc.
2: No, ja estava, no, que estava referint-me a que, per exemple, Messi en té 8.
1: I mai va dir que ell era el millor per a ganar el Balón d'Oro.
2: No, perquè és que el futbol no, és que no va d'això.
1: No,
0: també podria ser un candidat, lògic, que està, si m'apures, va perdre la final del Mundial, no està precisament pillant la final, però clar, si Argentina va arribar a la final del Mundial és gairebé exclusivament gràcies a ell,
2: Té molt de mèrit. Jo crec que futbolísticament té un mèrit extraordinari portar aquella banda a la final.
1: Bueno, el Xolo...
0: Seria el cas contrari de Lamin. No, i això, no sé quants anys té, ja, 1000 anys, no? És igual, l'edat no pot ser un factor, no podem valorar més perquè és molt gran o perquè és molt jove.
1: Totalment d'acord.
0: Això és una cosa...
2: I el Messi ha guanyat també la seva lliga, no? La MLS...
0: El que deia el Barça, campió de Lliga, el Barça, el món i el 100 i pico campions de Lliga, sí, clar.
1: Correcte. Aviam, entrem...
0: És un altre, d'acord.
1: Ja. Sí. Entrem en capítol comunicats,
0: Vinga.
1: Que avui hem tingut el dia mogudet.
0: Àrbitres.
1: El president de la Liga, a les 7 del dematí, ha posat un post a Twitter. Vaig intentar ser àgil llegint-lo. Pero es que si no, nos entén després la resposta del Madrid. Ha dit el Javier Tebas, ja empiezan los portacoces, cito literalment, perdó, i la televisió del régimen a construir el relato de siempre, la conspiració permanente, cuando no es Negreira, es el árbitro, cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno

0: equips de la Lliga, no, primer un problema, un altre problema evident, la conjunció de dos estrelles que estan entre les 5 o 6 millors del món, però que juntes no s'ha pogut trobar com poden compartir el camp. Vinícius i Mbappé no comparteixen el camp bé, s'estorben un a l'altre, un problema tàctic molt important. Dit tot això, mira, els estoics van ser una corrent filosòfica que va néixer a Atenes tercer segle abans de Jesucrist, i entre les seves màximes més conegudes hi ha una que a mi m'encanta perquè és molt, molt adient per la vida actual, no? Diu, res no passa per casualitat.
1: Cert.
0: Tot obeeix a una raó, a que algú vol que faci, que passi una cosa i té el poder suficient per fer que això que vol que passi, passi realment. Jo em pregunto, si teniu un àrbitre al camp, parlem del derbi de Matideny,
1: vale.
0: Si tenim un àrbitre al camp ple d'ajudants, si tenim una persona al bar plena d'ajudants, si tenim 250 càmeres que poden fins i tot portar-se la imatge d'un espectador de la fila 50 que li està fent un petó a una dona que no és la seva dona. Tot això ho tenim. Llavors, no tenim imatges que demostrin que el descans a l'Atleti de Madrid hauria tingut d'anar amb nous jugadors? Perquè les dues entrades són esgarrifoses.
1: La prova de que tens raó, la prova de que tens raó...
0: Quina raó?
1: Tens raó el 50%. Si més no, segons el CTA. El CTA acaba de fer públic la revisió de partido i diu que la de Kanginli és vermella i que diu que la que es comet sobre...
0: La que es... L'altra diu que no es jutja el d'això, sinó d'aquí a la targeta. I com que jutja d'aquí a la targeta, no es pot jutjar si era vermella. Té nassos d'explicació, també.
1: Sí.
0: Però Déu me'n guarda estar d'acord al 100% amb el CTA. Però llavors sí que plego, Albert. Desplego amb el torrentarista si estic d'acord amb el CTA sempre.
1: Permetem que et corregeixi perquè no és correcte. El que diu exactament tiempo de revisión és, es pregunta, ¿es tarjeta roja a la entrada de Kanginli? Kanginli se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna, torsión de articulación, riesgo alto de lesión, tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir. Per tant, sobre Kanginli, a Valverde, sí, per cert, que té uns skins de grau 3... diu que no, que no encerta. I en l'altre, el que jutja, en l'altre, el del Cuti Romero amb Jude Bellingham, el que diu és que confon qui fa la falta.
0: Sí, un equip o l'altre.
1: L'àrbitre entén que la falta la fa Bellingham.
0: La falta la fa el Cuti. La segona part de la qüestió és que la falta és de vermella, també. Però això no es jutja. Perquè com que estem jutjant, si no hem encertat a dir que la fa de l'equip A o de l'equip B, ja no jutgem la naturalesa de la falta, ja no ho jutgem. I per mi el que és la falta
1: la jutja,
0: és vermella,
1: diu,
0: també.
1: Diu, tiro libre directo i tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad.
0: Sí, clar, però només entra per la confusió d'identitat, no del color de la targeta, no parla del color de la targeta. Diu, per qui és la groga? És pel bé, però no es posa a jutjar si és targeta groga o vermella, que per mi és vermella molt clara. Però és igual, vull dir, és evident que hi ha una guerra entre el Madrid i la Lliga i que ve de llarg, i que clar, això ajuda a donar la sensació aquesta de que entre els errors que comet un i que quan està, hi ha algun dubte, normalment sempre palma amb el criteri arbitral, pues a mi em dóna la sensació ara i com a espectador o com a aficionat, que no sóc de cap equip dels que pot guanyar la Lliga, perquè el meu equip ja sé que no guanyarà la Lliga, ni a que ens ajudessin tots els àrbitres, que no passarà mai això, no guanyarà mai la Lliga, per tant això no compta per mi, com a espectador digués, objectiu en aquest aspecte, no diré imparcial, diré objectiu en aquest aspecte, em dóna la sensació que la Lliga aquesta està acabada ja.
1: El que no sé, no sé si està acabada, però el que no sé és que pot passar un 14 d'abril, Francesc, perquè tot aquest quilombo, que diria un argentí, s'està muntant un 22 de setembre en la jornada 7. El 14 d'abril, què pot sortir a dir Mourinho o què pot sortir a dir un comunicat oficial?
0: Depèn de com estigui la situació.
1: Com ho veus, però, Francesc?
2: Bueno, això sí que els designis de l'arbitratge i de la Lliga i del... Això són inextricables, no? No, aviam, jo vaig a fer una profecia, te la guardes per després restegar-me-la o tal, però jo crec que aquesta guerra a Madrid Tebas, si se s'acarnissa i hi ha un daltabaix a la Lliga, per entendre's,

0: Jo crec que no seria bo pel Barça, perquè penso que aquí poden passar moltes coses de despatxos amb conseqüències al camp.
1: Bueno, Francesc, què vols dir? Que al Barça ja li va bé com va ara, no? Vols dir això, no, Francesc?
0: Sí,
1: Que al
0: sí,
1: Barça més
0: sí.
1: val no tocar-ho, més
0: I
1: val no tocar-ho. Bueno, jo, en
0: aquest
1: canvi, penso que
0: neobarcelonisme
1: aquí
0: del
1: s'hauria de fer
0: Tebas a
1: una
0: mi no
1: neteja
0: m'agrada.
1: molt, molt profunda. Eh? Jo penso que aquí s'hauria de fer una neteja molt profunda i Albert, Francesc, t'ho podria una mica més, tu, Albert, ho saps. La gran revolució del bàsquet europeu, l'Euroliga, la primera mesura va dir dels àrbitres, tal com funciona això, fora. Els àrbitres els nomenaré jo i segons es porti la temporada d'acord amb les normes, cobraran i no cobraran. Aquí s'ha d'acabar. Jo crec que tot l'estament arbitral espanyol està molt malmès i ja amb això, amb aquests noms que van canviant un de l'altre.
2: Un de l'altre i s'ha tallat. Francesc, a mi em dona la sensació, per acabar aquest tema, que el que no pot ser és que hi hagi un empleat dels clubs que monti un sidral cada dos per tres
0: Correcte.
2: obrint la boca. O sigui,
0: I,
2: nosaltres
0: i,
2: no hauríem de
0: i,
2: saber qui és aquest senyor. O sigui, aquest senyor ha de
0: Bueno,
2: ser
0: sense...
2: un gestor que posi en pràctica allò que li ordenen els seus patrons,
0: Sí.
2: que són els clubs. I és
0: Sí, jo
2: més
0: crec que en la
2: protagonista que
0: figura...
2: tots ells.
0: A tu quedarà aquest tema, això d'aquest esport que sempre és penalti. Sí, hauria de ser la figura d'aquest autocomissionat de la NBA, no? Un tio
2: Clar!
0: que... Però que defensa molt el col·lectiu, sempre. Llavors,
2: Hombre,
0: aquí
2: clar,
0: jo
2: perquè
0: crec
2: si no va al carrer,
0: que
2: Francesc.
0: el Tebas ha equivocat i la meva temença és que això acabi amb una guerra, el Tebas fora, això el Madrid posi cullerada i et dic jo que a nivell de despatxos poden passar coses molt i molt greus.
2: Clar. Ja,
0: Perquè aquest neobarcelonisme del Tebas jo no l'entenc, ni és bo pel Barça ni és bo per la competició. I els clubs també estan farts, no ho diuen, perquè al final els clubs depenen també, viuen del Barça i del Madrid d'alguna manera, però si aquí hi ha un daltabaix del Tebas i el Bienquinte, ja veurem què passa.
2: Clar, ja d'entrada, mira, l'exemple que em posaves tu, no? És que els esports americans acaben de renovar la NFL, els propietaris dels clubs acaben de renovar el comissionat per 4 anys, Roger Goodell. Si no els hi agrada com ho ha fet, va al carrer,
0: A la calle.
2: així de clar.
0: Així
2: I
0: de
2: aquí
0: clar. Pues
2: sembla
0: ja
2: que sigui
0: està.
2: al revés, que sigui una
0: No,
2: figura
0: no.
2: el president de la Liga que en els que
0: Sí.
2: els clubs se l'han de mirar com des de baix, no?
0: Aviam, ha de tenir aquest caràcter perquè aquí els clubs espanyols són un desastre, una cosa que no, que és infame i que deuen diners per tot arreu. I els ha de renyar cada dia. Ja no podem gastar tant, no sé què, no te vendes perquè es venen l'arxer de la iaia per fitxar, i han de posar, i aquest ordre, que és, allà, no ens enganyem, el futbol i el bàsquet haguessin desaparegut si tant Hisenda com la Seguretat Social
2: Home,
0: haguessin
2: i tant.
0: reclamat el pagament,
2: I tant.
0: tu ho saps,
2: I
0: vale?
2: tant, i
0: Aquí
2: tant.
0: es fa una cosa que la... i se li dona un superpoder a un senyor perquè això ho endreci i els hi faci pagar i no es poden gastar més, perquè si no, no quedaria ni un club dempeus, ni un.
2: Ja.
0: Ara, fet això, ha d'haver uns límits, hi ha d'haver una llosa, i aquest senyor, pues, com que té aquesta guerra, que el Florentino, no sap el Madrid, és el Florentino,
2: Sí, està clar.
0: però al final és el club i és el club, el Madrid i la Lliga.
2: Ho hem de deixar aquí. M'he quedat amb les ganes de preguntar-li pel run-run del futur del Manolo González al Jack, però és que, de veritat, en 30 segons he de
0: Bueno,
2: donar pas a publicitat. Així que
0: ja te l'hi jo,
2: tinc el...
0: que el mantinguin.
2: Home, això és el que penso jo també, i segur que el Jack.
0: I tant, i tant.
2: Joan Antoni Casanova, mestre Jack, Francesc Perearnau, mestre, cuideu-vos moltíssim i fins la propera, que a mi, per mi,
0: Venga.
2: l'edat sí que no és un problema, al contrari, l'experiència és un
0: Moltes
2: grau.
0: gràcies.
2: Cuideu-vos molt,
0: Moltes
2: bona nit,
0: gràcies.
2: gràcies. Seguim en
0: Venga, a
2: directe a la
0: tu.
2: brúixola de Radio Estadio.
3: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
4: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
3: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
4: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
5: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
6: ¿Qué? ¿Qué me tengo?

0: ¿Tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: No i 24, i és un moment meravellós per conèixer un avanç de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 en punt de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
3: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, a Celebrities, amb en Robert Calvo, veurem quin personatge televisiu en fem avui una biografia. El nostre coach de capçalera ens ha dit que ens parlarà de quines són les preguntes sinceres. I també podrem parlar a la secció de teatre Mariadna Giné, que ens portarà Quim Masferrer, que ens porta la seva obra de teatre, que parla sobre el temps. D'aquestes i moltes més coses en parlarem aquesta propera matinada a partir de 2:15 i fins a les 6, que us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 25, i sí, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimarts 15 de setembre al marge del futbol, Víctor Llucià?
2: Doncs tenim dues qüestions. Una en ciclisme, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han estat sisenes en la prova de contrarrellotge mixta amb la selecció espanyola al Mundial de Montreal. Itàlia s'ha penjat la medalla d'or i França i Suïssa han completat el podi. Espanya, que per moments ha estat a prop de la lluita per les medalles, s'ha quedat a 50 segons de penjar-se al bronze. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat que ha exhaurit els 4.700 abonaments disponibles pel pavelló pel Barris Nord aquesta temporada. Aquesta és una xifra que suposa un increment de 200 abonaments respecte a la temporada anterior. Aquest cap de setmana, el conjunt de Gerard Encuentra debuta a la Lliga CB a domicili a la pista del València diumenge a les 6 de la tarda, i el primer partit a casa serà diumenge 4 d'octubre i el rival serà el San Pablo Burgos.
1: 9 i 26. I ara toca obrir micròfon a qui és campió del món corrent cap amunt.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
0: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
0: La entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: Per aquest gironí de 21 anys, pujar no té cap secret. Pujar cursos de medicina a la Universitat de Girona ja va pel tercer, mentre puja pendents contra el rellotge amb desnivells que cansarien a les cabres. Ha col·leccionat títols de vent marrec i ara, ja per fi, ha assolit el sostre al cim dels absoluts, campió del món de quilòmetre vertical

0: a La Gomera, una de les meravelloses Illes Canàries. Lluís Puigbert Palacios, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com l'explicaries, Lluís, a un profà en què consisteix l'Sky Running i què el diferencia del Trail Running, que potser el tenim més conegut?
1: Vale, doncs, sí, en essència, acaba sent una mica el mateix en quant al fet de que es corre per la muntanya, però l'Sky Running jo diria que és com la disciplina més mítica amb la que es van iniciar les curses de muntanya, on es va iniciar a Itàlia, corrent per als Alps i en curses especialment tècniques, sí? I a molt desnivell, és doncs, on es va iniciar, per exemple, a córrer Kilian Jornet.
0: Corregeix-me si m'equivoco. Dins l'Sky Running trobem diverses modalitats. Si més no, en aquest campionat del món, a La Gomera, participaven 270 corredors procedent de 38 països dels 5 continents i ho feien en 3 proves. Sky Ultra, el Sky, a seques, i el quilòmetre vertical, que és el teu. Si jo no vaig mal entès, la diferència és la distància i el desnivell, correcte?
1: Exacte, és el que has dit. L'Sky Running, així, més típicament hi ha dos distàncies que són les originals, per dir-ho d'alguna manera, el quilòmetre vertical, que consisteix en pujar 1.000 metres de desnivell positiu, amb la distància que sigui, normalment amb una distància curta perquè el pendent sigui al màxim. I les curses Sky o Sky Race, que solen ser curses d'entre 20 i 40 quilòmetres, i això caracteritzada sobretot perquè tenen molt desnivell, descensos molt tècnics, i bueno, en aquest cas aquest any, bueno, sempre ja ha sigut, però no és com la distància tan mítica, doncs hi ha les Sky Ultras, que són bàsicament doncs, una Sky Race, però més llarga.
0: Vale. Ara entrem en el quilòmetre vertical, que és, com dic, la teva prova, eh? Però tu has provat les altres dues?
1: Jo Sky Race sí que n'he fet bastantes,
0: sí?
1: Però Sky Ultra encara em queda bastant llarg per mi.
0: Perquè és una miqueta d'Ironman, no?, pel que m'expliques?
1: Clar, són, en aquest cas la prova eren 56 quilòmetres, quasi 60, i 4.000 metres de desnivell, que acaben sent per a l'home més ràpid un esforç de 6 hores i escaig.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Que, clar, és molt de rato anant a una intensitat molt alta que per mi encara no estic preparat per a algo tan llarg.
0: Correcte. Ets més aviat primet. Digue'm què peses i què medeixes d'alçada.
1: Doncs ara mateix 63 quilos de pes i medeixo 1,76 m.
0: I 1,70 m què, que s'ha entretallat?
1: 75.
0: 75, correcte.
1: Sí.
0: Més aviat primet, doncs, eh? Jo estic amb 65 i us 72, doncs és gairebé més prim que jo una miqueta, eh? Parlem del quilòmetre vertical. La sortida, pregunto, és en pilot, tots els atletes junts i campi qui pugui per agafar la posició, o amb espai entre corredor i corredor i el que comptes al temps final? Perquè entenc que tractant-se de muntanya, el carril d'ascensió cap amunt, entén-me, no ha de ser gaire ample.
1: Exacte, sí, no, era tots alhora i allà doncs és molt important lluitar la posició, perquè de seguida sí que és veritat, en aquest cas començàvem una carretera, però als 200 metres ja et poses en un corriol, en un camí que hi cap una persona, I és difícil adelantar, sobretot quan estàs anant molt ràpid. I és, doncs, sobretot situar-se bé i llavors anar buscant les oportunitats que et dona el camí per intentar adelantar. Però sí que és veritat que molts quilòmetres verticals es corren com a cronoescalada i, per exemple, cada 30 segons surt un corredor. Però, bueno, en aquest cas tens la facilitat de que no has d'adelantar tanta gent, però no tens referències amb els rivals.
0: Clar.
1: I no pots competir com una cursa de
0: tradicional,
1: veritat.
0: Tradicional, correcte.
1: Exacte.
0: Entenc, per tant, que el colze funciona també en el quilòmetre vertical a la sortida, no? El ficar colze per agafar la posició, eh?
1: Déu-n'hi-do, et pots emportar algun bon cop.
0: La sortida es va situar, en el cas que ens ocupa, a uns 300 metres d'altitud i l'arribada a 1.279. Sé que

0: És un quilòmetre, però algun cop us podeu trobar amb unes condicions meteorològiques a la sortida i unes diferents a l'arribada?
1: Totalment. En aquest cas, doncs a la cursa d'aquest divendres, a la sortida doncs feia un sol espaterrant i molta calor, i a la que vam arribar als 1.100 metres d'altitud, doncs estava pràcticament plovinejant i estava tot emboirat i feia fred. Així que...
0: Clar, sí, i aleshores, sí. Aleshores estic pensant en el motor, que ve tot seguit, el nostre espai de motor, el gas a fons. Clar, un, què decideix? Posar rodes de sec o rodes de mullat? És a dir, surts amb xandall quan fa un sol que es patega, però arribes i pots amb el fred de l'arribada, o surts amb màniga curta a lo valent perquè sues i quan arribes a dalt, bueno, doncs la cosa fa un fred que pela.
1: A no ser que faci moltíssim fred,
0: ja.
1: Quilòmetre vertical, has de sortir el màxim lleuger que puguis,
0: ja.
1: I vas amb els pneumàtics
0: de sec,
1: de sec per dir-ho així.
0: Ja
1: clar, no sé que estigui mullat.
0: Clar, clar, lògic, clar. Si ja està des de la sortida, aleshores entenc que un xandall primet o un paravents ajuda.
1: Sí.
0: Hi ha temps per la dosificació, Lluís, o és el límit a gas des del primer metre? Perquè tu cobreixes la prova, aquesta que et dona el títol de campió del món, amb un crono de 36 minuts, 37 segons. Hi ha opcions de dosificar l'esforç?
1: Pràcticament no. O sigui, és
0: wow.
1: Un esforç que estàs al teu límit constantment. De fet, jo va haver-hi un moment com a la meitat de cursa que pensava que m'havia passat i que no seria capaç d'arribar a dalt i que pataria, perquè vas a un límit tan alt que és fina entre rebentar o poder seguir. Sí que és veritat que doncs, els primers 15 minuts de cursa surts molt ràpid, però intentes guardar una mica d'energies pel final, però es va córrer molt ràpid en aquest cas i pràcticament va ser un esforç màxim doncs, de 37 minuts.
0: Carai, tu ja venies de col·leccionar èxits a les categories inferiors, val a dir. De fet, des del teu debut al 2023 has competit en 4 edicions i 3 categories d'edat, acumulant 12 medalles d'or i 4 de plata. En aquest campionat del món absolut has notat, però, la diferència de nivell dels participants que t'envoltaven?
1: Sí, al final ja hi ha més densitat, hi ha més nivell, perquè bueno, doncs al final això serà són els grans, però val a dir que els últims anys en el Mundial d'Esquerra Running de joves, de sub-23, el nivell ja començava a ser molt alt i o sigui, els temps que s'estaven corrent podrien ser perfectament temps bons en el nivell absolut.
0: Clar.
1: Llavors...
0: Digues.
1: Sí. No, això que el nivell ara ja amb categories inferiors és molt alt.
0: Ja. D'on li ve la dèria de l'skyrunning a Lluís Puigvert? Perquè de petit lo teu era l'hoquei patins.
1: Exacte. Jo havia jugat a hoquei tota la meva vida fins que va venir la pandèmia. I sí que és veritat que jo havia fet molta muntanya de petit, el meu pare sempre m'havia portat i ell havia estat corredor.
0: De quilòmetre vertical o corredor normal?
1: No, ell feia més aviat ultras.
0: Ah, carambes.
1: Sí, sí.
0: Carambes.
1: Sí, però a un nivell amateur.
0: Ahà.
1: I ell coneixia en Toti Vesc, que és un corredor mític d'aquí Girona.
0: I propietari d'una tenda d'alpinisme.
1: Exacte, exacte.
0: I veí dels teus avis.
1: Sí, sí. T'has informat bé, eh?
0: Hombre, clar, gràcies.
1: Sí, sí, i doncs ell... A partir d'això, sempre li havia dit al meu pare que havíem de provar això del trail running i aquí a Girona doncs, hi havia el trail running Girona. I a partir d'aquí, doncs, amb la pandèmia, sense poder jugar a esports d'equip, li vaig donar una oportunitat i em va agradar molt i doncs això és la història.
0: Ja. I de petit també volies ser metge?
1: No. Jo crec que de petit hagués volgut ser biòleg o algú relacionat amb les ciències ambientals o la natura, perquè m'agrada molt. Però sí que quan vaig anar creixent més,

0: batxillerat i així, doncs em va anar interessant molt la biologia humana i medicina, doncs és la millor manera de poder-la estudiar a fons i doncs per això vaig escollir-la.
1: Ja, i estàs a tercer, insisteixo, a la Universitat de Girona. Però com es compatibilitza una carrera universitària tan exigent i tan complicada i difícil com és medicina amb entrenar entre 5 i 12 hores setmanals?
0: Sí, bueno, de fet, unes miques més d'hores ara ja.
1: Ara hi ha més?
0: Eh,
1: Carai,
0: sí,
1: mare
0: sí,
1: meva.
0: sí. Però és compatible, al final doncs has de ser molt, molt organitzat i fer molts sacrificis, que al final els faig amb bon gust, però al final sí que hi ha moments durs i moments que no. Llavors, bueno, ser molt ordenat i posar-hi moltes ganes, jo crec que és la clau.
1: Quin tipus d'entrenament fa un Skyrunner?
0: Doncs, al final l'entrenament varia bastant. Sobretot és entrenament corrent per muntanya. Si prepares curses d'Skyrunning, que solen ser bastant tècniques, doncs has de buscar desnivells importants i terreny tècnic. Però jo també ho combino molt amb la bicicleta,
1: Ah.
0: que m'ajuda molt a prevenir lesions i a sumar més volum, i també doncs, amb gimnàs. Així que és bastant complet.
1: I des de quan el Kilian Jornet com a, no sé si dir-te, mirall, referent, ídol?
0: Doncs el Kilian Jornet, per mi, jo et diria que des de abans de començar a córrer i tot, des de petit, doncs sempre veies a les notícies les seves proeses i, bueno, jo crec que és un referent no només per a skyrunners, sinó que per qualsevol esportista, no? A nivell del que ha fet, doncs ha aconseguit portar el cos al màxim i jo crec que és un dels millors esportistes que existeixen al planeta i que existirà. Llavors, per mi, doncs és un referent.
1: Em queden dues curiositats abans d'acabar. El fet de que siguis molt potent pujant vol dir que ets molt ràpid en línia recta? És a dir, si tu fas 30, el quilòmetre en 36 minuts 37 segons per ser campió del món de quilòmetre vertical, si corres en una pista d'atletisme en línia recta, sense cap tipus d'obstacle, vas a tota pastilla encara més o no té res a veure?
0: Té a veure, perquè al final doncs, requereix un motor, per dir-ho així, molt, molt potent, que en el pla és necessari, però no tant, perquè té un component molt biomecànic, molt a nivell d'eficiència, com ets d'eficient fent la passa i la bona tècnica que tinguis. Llavors jo et diria que no és tan del tot directament, no tens per què ser molt ràpid en pla, però òbviament si tens un gran motor en pujada, doncs en el pla segurament tiraràs bastant.
1: Què, d'on es tira més en el quilòmetre vertical? De cames, de fons? D'on es tira més? De cap?
0: Es tira bastant de tot, perquè al final tu pots tenir un cor i uns pulmons molt i molt bons, però si les cames, doncs et fallen i et cremen i no pots més, doncs això també et pot limitar, o al revés, pot ser que les cames les tinguis molt bé però no puguis respirar més aire del que estàs intentant respirar. Però jo diria que és una mica de tot, però el cap, sens dubte, és el més important perquè has de dir-li molts cops al teu cos que segueixi tirant quan ja no vol més. Llavors, al cap jo et diria que és el més important.
1: I la darrera, torno a la Gomera per fer-te-la. Aquest títol de campió del món et du ja en ferm cap a la professionalitat, perquè tu ja formes part d'un equip, el Salomón, o Salomón, no sé mai pronunciar-ho bé. Has dit que aquesta victòria era per tu com complir un somni, i clar, amb un or mundial al coll, igual cal replantejar-se les coses. O segueixes volent ser un especialista en fisiologia de l'esport i del rendiment, que com a disciplina mèdica no existeix, et duria cap a la traumatologia.
0: Jo, doncs, sí, és veritat que estic amb el Salomon. En aquest cas jo estic amb l'equip Next Gen, que és com l'equip de desenvolupament. I, bueno, al final no, un sol resultat doncs no et durarà a la professionalització,
1: Home,
0: però sí que una bona cup.
1: un campió del món igual sí, Lluís.
0: Sí, no, però es valoren en el món de les curses de muntanya, doncs es valoren moltes altres curses i sí que és veritat que té un gran valor, però al final el que valoren almenys a Salomon amb l'equip de desenvolupament doncs és una bona progressió
1: Clar.
0: i clar, ara tot just tinc 21 anys, però qui sap si d'aquí 20, quan tingui 25 o 30 anys, seguiré estant a aquest nivell.
1: Clar.
0: Sí que és veritat que és un èxit que et consolida una mica més, però sí, el camí a la professionalització doncs és totalment viable i és el meu, però no deixaré pas medicina perquè m'agrada molt. I doncs de moment jo fins que no arribi un punt que de veritat digui que és impossible, doncs jo seguiré combinant les dues coses al màxim nivell que pugui.
1: Cap amunt i a tota pastilla. I entre punts, exàmens, vademécums i entrenaments, campió del món del quilòmetre vertical de skyrunning. Doncs que sigui per molts anys amb salut per tu i pels teus, futur doctor Lluís Puigvert, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Moltíssimes gracias a vosaltres, un plaer.
2: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Medisure. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: La tonteria no té límits i tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots.
5: Para, que no tens límits, para. Respira, Laura. Que respire, Laura.
4: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Ja ho deia, el NEC es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el NEC i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero. Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
5: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así,
4: sí,
5: en una postura aurática.
6: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
4: Sí, senyor.
6: Una pausi.
4: Ah, fas una pausini. Ah, no, eh?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
8: Pates la piara, más buenos que el pan.
9: Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
11: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
10: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
11: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 € de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
3: A la brújula de Radio Estadio, gas a fons.
1: Sí, senyor, gas a fons, motor, en dues o quatre rodes, sempre de la mà del millor pilot de la parrilla informativa, que el tenim nosaltres. Es diu Alejandro Pozo i és a Madrid. Hola, Ale.
12: Hola, Albert, muy buenas.
1: Abrimos con las dos ruedas, pero no con MotoGP de entrada, enseguida estaremos, porque hay que dar eco antes, el eco que merece a otras disciplinas. Hablamos de un espectacular doble título mundial en motocross, tanto en femenino como en masculino.
12: Sobre todo el femenino, Albert, con Daniela Guillén, que este pasado fin de semana se convirtió en la primera campeona.

0: tendes tipus garxons aquests, que són com petites grues que has d'agafar un objecte perquè si toca, i de maquinetes que, doncs, de diferents temàtiques que tu gires i a veure quina et surt, de quina col·lecció. La secció que us parlem ara, la de Televitris, és una mica això. Mai saps el que et sortirà, però saps, i ho fas de gust, de que el que sigui serà meravellós. I això és perquè parlem de gent que coneixem bé de la televisió i ho fem amb tan bones mans com és el grandíssim Robert Calvo! Com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí una setmana més. Clar, val a dir que el llistó de la setmana passada està molt alt.
0: Home, a veure, és que jo ja... Clar, allò va ser...
1: He de dir que, i ho avanço ja perquè com que no hi ha resultat, doncs ja ho puc dir, hi ha hagut un intent de que aquesta setmana succeís una cosa similar i no hi ha hagut resposta per part de la persona... diguéssim, comunicada. Se m'ha comunicat. Val. Però bé, en tot cas, sap aquesta persona que se li està fent un homenatge avui a aquesta hora a Catalunya.
0: Molt bé, doncs ja està.
1: Que se li farà des d'ara mateix.
0: Vale, fantàstic.
1: Perquè la setmana passada, David, vam parlar aquí amb la Maripau Huguet,
0: sí.
1: Que encara no t'has recuperat, jo ho
0: no,
1: sé.
0: No,
1: jo
0: no,
1: tampoc.
0: No. Estic, és que aquell moment en què va dir bona nit i tal, bueno, jo em vaig trencar, dic, però què és això? Però que jo no sabia res, quina meravella.
1: Sí, que t'he de dir que el dia següent em va enviar un missatge de veu i em va dir, Robert, que el dia 8 de desembre estaré a Gironella, a la Fira de la Puríssima. Vull dir que la tindrem per Gironella,
0: ai,
1: el dia de la Puríssima.
0: Quina meravella, quina dona.
1: Bé,
0: més meravellosa.
1: Vam parlar de la Maripau Huguet com a emblema de TV3, no? De la televisió a Catalunya, com una persona que ho ha donat tot en aquest canal de televisió públic, i avui volem anar a l'altra punta d'Espanya amb la que Catalunya té molta connexió, amb Andalusia, perquè ens diuen la novena província, no? Catalunya és la novena província d'Andalusia. I d'aquí, hi ha moltes persones d'aquí que tenen les arrels a Andalusia. Hi ha gent que va néixer aquí i que va fer les seves arrels a Andalusia. És la persona que avui et porto, perquè et porto una de les estrelles de Canal Sur, de la televisió autonòmica andalusa, que tothom coneix, diguéssim, a tota Espanya la coneixen perquè ha fet programes de televisió nacionals, ara ho explicarem, però sobretot la seva carrera s'ha forjat als mitjans de comunicació públics d'Andalusia, a Canal Sur Ràdio i a Canal Sur Televisió. I és com, diguéssim, la Maripau aquí, ella és l'emblema d'Andalusia, de la televisió d'Andalusia.
0: Sí,
1: és
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Dona que va néixer al Prat de Llobregat, David. El seu pare treballava a la SEAT, però als 8 anys la seva família va haver de tornar a Càdiz, a la província de Càdiz, i allà es va assentar la família a Sanlúcar de Barrameda. I aquesta dona, l'any 1985, només amb 12 anys, va començar el seu camí a la ràdio, a Ràdio Sanlúcar. Avui et porto aquí a Toñi Moreno, que no es diu Toñi Moreno, sinó que es diu Rocío Montserrat Moreno Morales.
0: Fixa't.
1: Sí? I saps per què es diu així? Rocío Montserrat Moreno Morales, doncs perquè va néixer a Catalunya i la seva família li va haver de posar un nom que tingués a veure amb Catalunya. I per això es diu Rocío Montserrat, i per això té les dues mares de Déu al seu nom, la Moreneta i la Blanca Paloma, una Virgen Morena i una Virgen Blanca. Toñi Moreno va néixer a Sant Cosme, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, i fa uns anys la vaig poder entrevistar a la Brúixola, en el berenar de la Brúixola, i m'explicava que tenia molts records d'aquells primers anys a Catalunya.
2: Fíjate si fue importante para mí, que lo recuerdo perfectamente. Para mí fue un trauma. Claro, en ese momento sí, yo tenía mis amigos, claro. Luego ya me hice con amigos nuevos, pero que con 8 años tú ya tienes tus amiguitos del cole. Yo iba a natación, iba a ayudo, mi padre además era un tipo que era muy activo en el AMPA y en el colegio, y entonces los fines de semana siempre hacíamos cosas con otros padres. Y yo me acuerdo que para mí, yo no quería volverme.
1: Ostres, ella no volia tornar a Andalusia i es volia quedar aquí, perquè a més diu que el que més li dol és haver perdut el català, perquè parlava el català en els primers anys de la seva vida i després el va acabar perdent.
2: Bueno, yo tengo muchos recuerdos en catalán. Sí, me da mucha rabia porque yo me acuerdo cuando volví a Sanlúcar que yo hablaba catalán. Y lo he perdido, me da mucha rabia, porque claro, cuando no lo hablas en casa, tus padres son andaluces, es complicado mantenerlo, y me da mucha rabia eso.
1: Bé, aquesta fixa't, és Antònia del Rocío Montserrat Moreno Morales. Antònia del Rocío Montserrat Moreno Morales, Toñi Moreno, aquesta dona que va néixer al Prat de Llobregat el 7 de juny de l'any 1973 i que el seu pare treballava a la SEAT fabricant aquests cotxes, i ella va viure tota la seva infància en aquest barri de Sant Cosme. Quan van marxar d'aquí, ella va començar a interessar-se pel món de la comunicació i, com et deia, va fer les primeres passes a Ràdio Sanlúcar. Jo t'he de dir, David, que jo vaig començar molt jove a la ràdio, però no tant com ella, perquè amb 12 anys fent programes de ràdio a Ràdio Sanlúcar i a Tele Sanlúcar, home, els meus pares van ser kamikazes, però no tant. No em van deixar a la ràdio amb 12 anys.
0: Uf, quina...
1: Aquests són els inicis de Toñi Moreno a Ràdio Sanlúcar.
3: Muy buenas noches. Como cada noche nos encontramos aquí en todos vuestros hogares para ofreceros toda la información referente a Sanlúcar de Barrameda. Hoy me complace presentaros un nuevo miembro de la TDC, un nuevo miembro en este caso de las tareas informativas, y que vamos a estar los dos juntos codo a codo intentando llevaros a vosotros todas las noticias referentes a Sanlúcar. Él se llama Juan Manuel de Arriba Crego y en estos momentos, bueno, ya hace algún tiempo pues acaba, seguramente, vamos a ver si no me lío, seguramente todos los que habéis tenido la TDC al principio recordáis su rostro, y los que os tenéis la gran suerte de tener la TDC un poco más adelante, pues os presento a Juan Manuel. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Pero quizás vamos a empezar nosotros con toda la información de Sanlúcar y después él hablará también de todas las noticias referentes a nuestro municipio. En la tarde de hoy, en el ayuntamiento de nuestra ciudad, se ha celebrado una rueda de prensa. Se
1: vale,
3: ha
1: hablado de la... Això amb 12 o 13 anys, imagina't. Jo seria incapaç d'haver-ho fet així.
0: Que el senyor estava una mica... Bueno, la niña esta que niña... me está dando paso, a ver si... Sí.
1: Sí, el cert és que ella va començar a fer aquestes primeres passes a la comunicació, però després va estudiar dret a Càdiz,
0: imagina't.
1: Tot i que la seva vocació és el periodisme. Mira, una mica com la Mari Pau Guet, que va estudiar filologia romànica i després es va acabar dedicant a la comunicació. Totes dues han seguit un camí en paral·lel. Per motius econòmics no va poder acabar la llicenciatura i el 1991 va incorporar-se a Canal Sur, és a dir, i porta també tota la vida, i es coneix aquella casa com el palmell de la seva mà.
0: Imagina't.
1: Va ser primer presentadora de El Cine que Viene. Tenia només 18 anys,
0: ostres.
1: 18 anys, David, ostres. I la va contractar a la televisió pública andalusa. I després va fer coses com aquesta.
5: Muy buenas tardes. En esta tarde apacible de domingo sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa del Canal Sur. Su nombre es El Cine que Viene. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Toñi Moreno. Vamos a tener la posibilidad de enterarnos de la programación de todas las películas que emite Canal Sur. Ya les venía anunciando que para este primer programa vamos a contar con la presencia de gente muy especial y por todos ustedes conocidos. Con nosotros se encuentran, por una parte, don José Manuel Mani. Buenas.
6: Hola, buenas tardes.
5: Y Rocío Martín. Hola. La primera pareja. Y la pareja B, dos hermanos que van a dar mucho que hablar. Álvaro Vejines y Pepe Vejines son componentes de No me pises que llevo chancla. Bueno, está muy serio, vamos a ver qué hacemos, ¿no?
7: Tan serio porque van a perder.
1: Yo te digo, David, que amb 18 anys jo no sé si seria capaç de fer d'enfrontar-me a unes càmeres com les de Canal Sur, que ja era una televisió que portava un parell d'anys en funcionament i que, vaja, ja havia començat a rodar, i allà hi havia gent tan important com Carlos Herrera presentant programes. Vull dir que al costat d'aquella ja persona molt formada i molt assentada en els mitjans, ella apareix el diumenge a la tarda i fa un programa de cinema amb aquest desparpajo i amb aquesta soltura que es pot veure.
0: Que fantàstic.
1: Després d'això, ella es va incorporar a un dels programes més importants de la televisió andalusa, que segueix emetent-se dia d'avui, que és Andalucía Directo, que és el primer programa que es va fer d'aquest tipus a Espanya.
0: Fixa't.
1: Després va arribar Madrid Directo, Andalucía Directo, Madrid Directo i la resta de directos que va haver-hi a totes les televisions autonòmiques. Ella va començar, diguéssim, la seva carrera ja seriosament com a reportera, com a informativa, a Andalucía Directo.
8: Estamos en Sanlúcar de Barrameda, en la tercera ruta
4: aeroterrestre. Cruzaremos y recorreremos el Guadalquivir más de 200 personas en diferentes medios de locomoción, ultraligeros, todoterrenos, motos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Una aventura apasionante. Si no se la quieren perder, aquí, dentro de unos minutos, en Andalucía Directo.
6: Han decidido premiar a sus clientes con 1.000.000 de pesetas. Entonces, el afortunado tendrá el próximo día 11 que hacer el sacrificio de subirse en una limusina, recorrer el centro de Torremolinos y gastarte ese 1.000.000 de pesetas.
1: Això és el que feia Andalucía Directo, que va deixar aquest programa.

0: programa l'any 2000 per passar a fer altres coses que va passar a fer a la cadena i també va fer incursions a allò que deia el Ferran Monegal, el telepòdromo estatal, perquè l'any 2004 va abandonar per un temps Canal Sur per incorporar-se a l'equip de Maria Teresa Campos quan aquesta va viatjar de Telecinco a Antena 3 i allà va fer uns quants programes amb Maria Teresa Campos. Va tornar a Canal Sur a fer un programa que es deia 75 minuts, que era de reporterisme al carrer, i després va arribar un programa que li va donar moltes alegries a Toñi Moreno, que es deia TN Arreglo.
1: I que bo.
0: És un programa que era molt senzill, que després va rebre moltes crítiques, ara t'explicaré per què, quan va saltar, diguéssim, a l'àmbit nacional. Era un programa en el que hi apareixien andalusos de tota mena que volien ajudar el pròximo, el del més enllà. És una cadena de favors, diguéssim, no? I així sonava aquest programa Tiene Arreglo, de Toñi Moreno, a Canal Sur. Sí.
2: Bonito de la televisión, vea, ya lo he dicho, sobre todo porque lo hacemos entre todos. Es un programa donde entramos en las casas, miro las fichas porque digo, esto es para nada, esto es para tener una conciencia de los casos que vamos a conocer, pero el programa lo hacéis vosotros, que sois los que nos llamáis, nos contáis vuestra vida, llamáis para ayudar, y aquí se crea una cosa que yo creo que es mágico, ¿no? Sentimos que las cosas tienen solución y tienen arreglo. Poquito a poco.
0: Això passava al matí de Canal Sur i t'he de dir, David, que aquell programa va aconseguir desbancar a totes les televisions nacionals d'Andalusia en audiències, fins i tot va desbancar a la Rosa Quintana, que era imbatible fins al moment, i va fer unes audiències espectaculars al matí. Tant va ser així que Televisió Espanyola es va fixar en aquest format i va decidir portar-lo a l'àmbit nacional a primera hora de la tarda. Allà li van dir Entre Todos. I ella venia de Canal Sur amb unes coses ja apreses de l'audiència, de la gent que anava al plató. Ella, quan tenia una trucada d'algú que volia ajudar, aquell que havia sortit demanant un carro que li feia falta per anar no sé on, deia...
2: ¿Qué tengo, Aranda?
0: Llamada!
2: Hola, buenas tardes.
3: Hola. Hola.
2: Buenas tardes.
3: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola, ¿quién eres?
3: Hola, ¿me oyes?
0: Sí.
2: Te oigo perfectamente. ¿La oímos?
4: Sí.
3: Hola.
2: Hola. ¿Quién es?
3: Soy Amalia.
2: Amalia, ¿de dónde llamas?
3: Mira, de un pueblecito de Toledo.
2: ¿Cómo se llama?
3: Amalia.
2: No, el pueblecito.
3: ¿Hola?
0: Es eso.
2: Bueno, cuéntame, Amalia, ¿por qué eres tan feliz?
3: Bueno, pues porque la vida me sonríe, hija. Ay. Y hay que compartir cuando las cosas van bien, ¿no?
1: Señor.
2: Cuéntame por qué te sonríe la vida, anda.
3: Pues porque, hija de mi alma, por fin vienen las cosas bien.
2: Oye,
3: dime.
2: No te habrá tocado la lotería, estás tú aquí muy callado.
3: No, mira, al revés, me han despedido.
5: Ah, ostras. Ah. Ostras.
1: El río.
2: Yo creo que tienes un ataque de nervio.
1: Ay, por favor.
2: Amalia.
3: Dime.
2: Ay. ¿Que no puedes soportar a tu jefe o qué? Que te ha hecho mucha ilusión que te despidan.
3: Un montón.
0: En fi, aquest era el programa Entre Todos. Oi,
1: aquest tall no el coneixia i em sembla meravellós.
0: Va causar molt allò que es diu revuelo, perquè políticament va ser molt criticat, perquè clar, es feia la televisió pública demanant solidaritat o a vegades fins i tot almoina a persones que ajudessin altres persones, quan allò ho havia de cobrir, així ho deien alguns partits polítics, l'erari públic, no? els pressupostos de l'Estat. Bé, aquell programa va acabar i Toñi Moreno va seguir fent el seu camí a Canal Sur i fora de Canal Sur, perquè després d'allò va anar a la Telepòdromo Estatal un altre cop, Antena 3, a fer un programa que a mi m'agradava molt, que es deia El Árbol de la Vida. Agafava un personatge famós.
1: Ah, sí.
0: I l'arbre genealògic.
6: ¿Te has planteado alguna vez de dónde vienes? A ver si reconoces lo que es.
7: ¿Esto es para Celia? Celia fue una novia mía, a la que yo quiero mucho todavía. Y yo le mandaba una carta todos los días.
6: ¿Crees que eres como eres por casualidad?
7: Todos los años, durante casi 14 o 15 años, las Navidades las hemos celebrado en Aspen. Y nos íbamos a la montaña con la cámara a hacer el tonto. Y tengo, yo qué sé, las películas que yo tengo de ahí.
6: ¿Estás seguro de que lo sabes todo sobre tu historia familiar? ¿Tú sabes la historia de esa guitarra con la que tú aprendiste a tocar?
7: No me acuerdo.
6: Pues esa guitarra perteneció a Federico García Lorca.
7: No.
6: El equipo de investigación del Árbol de tu Vida responderá a todas esas preguntas hoy, Antonio Banderas.
0: I portava aquests famosos als quals analitzava la seva vida amb aquests moments tan espectaculars com portar-te una guitarra que havia tocat Federico García Lorca.
1: Imagina't.
0: Després d'allò va passar a Telecinco perquè li van oferir les tardes del cap de setmana i va presentar un programa que es deia Viva la Vida.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenido. Arranca Viva la Vida. Madre mía, qué emoción. Esto es súper emocionante para todos, para todos nosotros los que estamos en este equipo. Este programa está hecho con mucho amor para todo el mundo. Hay tantas personas, tantas emociones, tantas y tantas historias por conocer y por contar, que no nos queremos perder ni una y por eso vamos a estar cada tarde del sábado aquí en directo. ¡Arranca Viva la Vida!
0: I aquest és el programa que li va portar moltes alegries al cap de setmana, però després va acabar també tornant a Canal Sur. Veus? Diguéssim que el seu viatge és un viatge d'anada i tornada.
1: Sí, eh?
0: D'anada a Madrid i de tornada a Sevilla tota l'estona. I porta molt temps ja presentant programes a Canal Sur. Després d'aquest Viva la Vida n'ha presentat molts. Ara n'està presentant un a Canal Sur que a mi m'interessa bastant, m'agrada molt, que es diu El Hilo Verde. És un fil verd que, diguéssim, que connecta les icones de Canal Sur. És una trama que es fa a través d'aquest fil.
1: Bueno, igual que hi ha la història de l'Hilo Rojo, imagino que pels sí. colors d'Andalusia doncs sí, han volgut sí. fer aquest joc, no? Està bé.
0: Sí, són entrevistes en profunditat a personatges que tenen a veure amb Andalusia o que són andalusos i que mm-hmm. han d'explicar la seva història en aquest programa. Al final, Toñi Moreno és una gran entrevistadora. A mi em sembla una gran entrevistadora perquè és empàtica, el primer de tot, sap escoltar i després té una cosa molt, molt bona, com té la Mari Pau Guet, dèiem la setmana passada, que és sí. la proximitat.
1: Sí.
0: La honestedat i la proximitat. Ella és com és, no tiene dobleces i és propera i és simpàtica amb la gent i empàtica. Per tant, crec que ella s'ha guanyat el públic d'Andalusia d'aquesta manera. Un públic d'Andalusia, fixa't, estava repassant la seva cartera de programes i et dic títols de programes que ha fet Toñi Moreno. El cine que viene, Bravo por la tarde, Punto y medio, Un equipo, Libertad vigilada, La buena gente, 75 minutos, Tiene arreglo, Entre todos, Te conté, Bailamos, Los descendientes, El árbol de tu vida, Viva la vida, Gente maravillosa, Mujeres y hombres y viceversa, Un año de tu vida, Aquellos maravillosos años, Viva el verano, Su casa es la suya, Secret Story, La noche de los secretos, Dolores, La verdad sobre el caso Wanninkoff, Déjate querer, A reírnos del 2022, Plan de tarde, Hoy en día y El hilo verde. Fixa't si ha fet programes.
1: Imagina't.
0: La Toñi Moreno.
1: Imagina't, em sembla fabulós perquè el poder escoltar aquest primer tall, no? De quan tenia penes, doncs, 12 anys, no? Penses, clar, si l'escoltessis, bueno, com era el meu cas, per primer cop, no? Pensaries, bueno, aquesta nena, aquesta noia, què en serà de la seva vida, no? Aconseguirà, serà un moment només que s'hi dedica, s'hi podrà dedicar molt de temps? Carai, imagina't, quan veus tota aquesta llista de programes que ha pogut fer, doncs dius, pues mira, aquest somni o aquesta afició o aquest talent, doncs l'ha pogut desenvolupar i segur que n'està molt orgullosa o n'ha d'estar molt orgullosa perquè no és fàcil, per tant...
0: He de dir que de tots aquests programes que acabo de mencionar n'hi ha un concretament que és Los Descendientes, que va ser mereixedor d'un Premi Ondas, vull dir que té un cavall alat a la seva estanteria de casa.
1: Veus?
0: I els seus programes han estat de gran èxit a Canal Sur, una televisió que mai no l'ha abandonat i que sempre que ha necessitat refugi, venint de Madrid, dels cops de la televisió nacional, ha trobat allà el refugi, casa, que és on se l'estima i on la gent, quan la veu aparèixer per la televisió, sap que està, això, en família.
1: Mm-hmm. I que és important, perquè al final penses que de les que van començar, de les regionals, de les autonòmiques, com és la TV3, Canal Sur,
0: la ITV,
1: la exacta, doncs no de totes han pogut fer el salt, no? Com si diguéssim, sí, sí, al l'Hipòdromo Nacional, perquè a vegades tenen com

0: una idiosincràsia molt pròpia, no? I fa que allò que funciona a nivell doncs, anem a dir local, que m'entengueu, sí, sí, sí, a nivell de que hi ha una comunitat, una llengua, una cultura, doncs després potser no són els mateixos, no? I a vegades hi ha fins i tot un excés d'intentar dir, escolta, si això funciona ho hem de portar a tot Espanya. Doncs no necessàriament. A vegades hi ha coses molt concretes. Per exemple, un cop ho hem comentat, no? Els leits de Galícia, per exemple, sí, doncs sí. La gent ja funciona molt bé i quan s'ha intentat portar a Espanya no ha funcionat. Perquè...
1: He de dir que hi ha una comunitat autònoma concreta, un dia la repassarem, perquè farem homenatges a aquests personatges, hi ha una comunitat autònoma concreta, que és el País Basc, que tot el que ha exportat d'allà, o gairebé tot, ha funcionat. És a dir, Carlos Arguiñano ha funcionat, Patricia Gastañaga ha funcionat, Iñaki López, que és el presentador de Más Vale Tarde, ha funcionat, Bricomania va funcionar, tot el que surt de la ETV i que va començar allà Bainet Televisió, que és la productora de l'Arguiñano, tot ha funcionat. Més
0: bueno,
1: o menys.
0: Diria que el cas de Valle Semanita, quan van intentar...
1: Això és veritat.
0: Van
1: és
0: intentar, veritat. Jo no va funcionar. Però bueno, tornem al mateix, perquè tenia una idiosincràsia massa clara de l'humor, fins i tot, no? Basc, no? Però és interessant, és molt interessant aquest exercici de veure el que funciona, el que no, eh? O sigui que serà molt, molt bonic d'anar-ho veient aquí.
1: Fixa't que totes les televisions, o moltes televisions autonòmiques, tenen aquest format. A Catalunya es diu Polònia, no? I parla dels polítics, però allà es diu Valle Semanita i parla dels polítics i també de gent anònima, fa personatges anònims. A Aragón Televisió hi ha un programa que es diu Oregón TV,
0: sí.
1: Dissabtes a la nit és la sensació, vull dir que fa puntes d'audiència del 40%, eh?
0: Sí.
1: I cada televisió autonòmica té el seu programa, diguéssim, específic de riures d'ells mateixos.
0: Totalment. I que no s'exporta bé, perquè té la idiosincràsia pròpia, eh? Per tant, doncs és no, perquè s'ha intentat portar l'APM a Madrid, no va funcionar, es va intentar Polònia, Cracòvia, no va funcionar, ho sé bé, i és perquè les coses, de fet, quan va començar Aragón TV és quan jo vaig estar en el Cracòvia Tele Madrid, a continuació, o sigui, s'emetia també per Aragó Televisió i a continuació feien a l'Oregón TV, que van començar al mateix temps, i mira si va funcionar a l'Oregón TV i no a l'altra Cracòvia. Per tant, doncs és d'aquelles coses que dius, és que l'humor és molt característic d'una manera també d'entendre el món, però és molt interessant i això no treu que els professionals siguin boníssims, però a vegades una cosa funciona i a vegades una cosa doncs no funciona i no depèn tant dels professionals com dels entorns, com de si una cosa ja funciona, doncs no la toquis d'allà on va, no? És molt interessant.
1: Toñi Moreno és una dona nascuda a Catalunya que ha triomfat a Canal Sur i que s'ha convertit en un emblema d'aquella televisió, de la mateixa manera que la setmana passada dèiem aquí que Maripau Huguet és un emblema de la televisió d'aquest país i té tot el país a la butxaca.
0: I tant, i la nostra admiració. Doncs que per molts anys Toñi Moreno pugui seguir Rocío Montserrat, com ens deies, pugui seguir...
1: Rocío Montserrat Moreno Morales.
0: Meravellosa. Doncs que pugui seguir fent el que més li agrada, com el Robert Calvo, que l'escoltem a la ciutat, en bones mans, i tenim...
1: Després de tu, David.
0: I tenim el gust de tenir-lo aquí al Nits de Ràdio. Una abraçada, gràcies, i fins la propera setmana.
1: Gràcies a tu, una abraçada, adéu-siau.